0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
2: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de

0: incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
1: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
2: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
1: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
3: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
1: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes, a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
4: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11...

0: les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tarracó. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp curt a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
5: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi.
1: 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passa el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico. Nosaltres, quan circulem, generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente, ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de Comandament de l'Incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
9: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
10: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
11: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mitja a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
12: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
13: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
14: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
15: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
14: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
16: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
17: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
16: L'espectacle narra la història d'una nena d'on anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
17: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
16: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat l'anomenada etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'eslovet Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 24 a Tàrrega i 25 a Amposta. I ens llevem un dia més pendent d'un incendi, del que tenim encara a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'última hora és que dels 2.500 veïns confinats, alguns d'ells fa pocs minuts han començat a ser desallotjats. Fins ara hi havia 2.500 persones confinades a casa seva, però ara fa ben pocs minuts hem sabut que els bombers n'han començat a desallotjar algunes. De seguida anem en directe en aquest incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on els bombers hi han estat treballant tota la nit. Abans, però, hem de parlar de calor. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui encara tenim alerta per calor en algunes comarques de Ponent, però ja fa dies que ens avises que amb el pas de la setmana doncs la cosa encara continua, eh?
1: Sí, però la veritat és que dimecres i dijous arribarem als 40 graus una altra vegada a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot a l'interior de les comarques gironines, però també augmenta la inestabilitat, és a dir, que hi haurà ruixats al llarg dels propers dies que també faran que hi hagi més núvols i, per tant, doncs, que potser mantenen a ratlla una mica aquesta situació de calor. Pel que fa a la situació de l'incendi d'Aiguamúrcia, la situació meteorològica a hores d'ara diríem que és optimista, perquè les humitats relatives per la zona estan al voltant del 70%, amb vent molt feble. Per tant, doncs, en aquest moment, almenys les condicions per als bombers per treballar a l'incendi són relativament bones.
0: Gràcies, Tomàs. Aquestes són les condicions que tenim en aquest incendi. Per tant, condicions favorables, tot això que tenim. Però insistim, que el que hem sabut ara fa ben pocs minuts és que alguns dels 2.500 veïns que hi havia confinats, alguns han començat a ser fins i tot desallotjats. De seguida hi anem en directe, però és important destacar que tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. És veritat que són menys de la meitat que a finals de la setmana passada, però també ho és que el risc continua sent més que evident. Els bombers confien en poder donar per estabilitzat avui aquest incendi d'Aiguamúrcia. 300 efectius ja han estat treballant tota la nit. Dit això, és el tercer foc en molt pocs dies a la mateixa zona. El tercer incendi en pocs dies al mateix municipi. L'alcalde diu que potser no és casualitat.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hi hagi hagut aquest incendi.
0: És el que deia l'alcalde Òscar Cendra, no pot ser casualitat, tres focs en pocs dies. No es descarta ara mateix cap hipòtesi, els bombers estan investigant les causes d'aquest foc. Tot això mentre a Almeria ja són 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos després que a l'hospital morís una dona que havia quedat ferida. Aquí hi ha més de 1.000 persones desallotjades que ja han començat a tornar a casa després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. 7.000 hectàrees cremades. Tot això en una setmana que tornarà a ser protagonista la llei d'amnistia, perquè aquest dijous, dia molt, molt important, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la primera sentència sobre la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats ara ja fa més de 2 anys, però que, com sabeu, encara no s'ha aplicat del tot. Què hem d'esperar aquest dijous? Què pot passar a partir de dijous? Li traslladarem al jurista Javier Pérez Royo, que ens acompanyarà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
3: En un estat de dret, els jutges apliquen les lleis. A l'estat espanyol, els jutges no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com en el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític.
0: Això és el que deia Carles Puigdemont el juny de 2025, al voltant de les resistències d'alguns jutges, començant pel mateix Tribunal Suprem, d'aplicar en part la llei d'amnistia. Algunes d'aquestes reclamacions es van portar a la justícia europea i la justícia europea ha de donar una primera resposta aquest dijous. Avui, per cert, el diari El Mundo explica que Junts es va queixar per escrit al govern espanyol d'haver-los enganyat amb el calendari de l'amnistia. Aquesta informació assegura que aquest va ser un dels motius de la ruptura entre Junts i el Partit Socialista al Congrés. Tot això en un dia en què també parlarem de mestres, de professors i de vaga.
4: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
0: Aquest cap de setmana s'ha acordat que el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb aturades, i avui en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Les famílies han de...

0: del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo, pues... és un èxit nostre, també.
1: És el que deia Joan Laporta. L'altra semifinal serà dimecres. Argentina, Anglaterra, diumenge que ve final del Mundial. Benvinguts a un nou matí, així comença el dilluns. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Marta Monforte i Vicent Sánchez, però de moment... Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
3: Bon dia.
1: Aigua Múrcia.
4: Els bombers han treballat tota la nit per contenir l'incendi forestal d'aquesta localitat a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu.
5: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar... En les últimes hores, volíem dir, s'hi ha declarat 270... s'hi han dedicat 270 efectius, ara sí, i gairebé 90 dotacions terrestres. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i per això es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi a Aigua Múrcia en només una setmana.
1: Anem en directe al centre de començament d'aquest incendi a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, mira,
1: Manel, dèiem hora... la notícia d'última hora és la que dèiem ara mateix. No? Que hi havia desallotjats, eh?
6: Sí, exacte. Acaben d'ordenar evacuació preventiva dels veïns de Ranxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha al terme municipal de Querol. De forma preventiva, es demanen que s'agafin medicaments i els estris bàsics amb la previsió que fins al vespre no puguin tornar a casa. Recordem, hi ha 86 dotacions dels bombers que estan treballant, ho han fet tota la nit, al llarg del perímetre per intentar estabilitzar aquest incendi, que a última hora d'ahir ja havia cremat 114 hectàrees de massa forestal. A més d'Aigua Múrcia, afecta els termes de Querol, com dèiem, a l'alt camp, doncs, a l'Alt Penedès. Es manté, com dèieu, també el confinament de 2.500 persones, de veïns que, de diferents nuclis d'aquests termes municipals, i perquè es temia que en aquests punts poguessin arribar les flames o el fum. Està previst de forma imminent també que s'incorporin els mitjans aeris. Recordem que és un foc forestal que va començar ahir. Agents rurals i Mossos investiguen l'origen de l'incendi, que és el tercer en pocs dies a la mateixa zona, i per això Òscar Cendra, l'alcalde d'Aigua Múrcia, sospita.
7: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
6: Aquí no es veu ara mateix una gran columna de fum des del centre de comandament que s'ha situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que comença a animar-se una mica la Marina D, per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podia anar el foc i han decretat aquesta evacuació preventiva, sobretot de la zona dels Ranxos de Bonany, que és un dels flancs de l'incendi que preocupava ahir a última hora.
1: Doncs és important aquest desallotjament, Manel. Sabem quantes persones, no sé si ho has dit abans, quantes persones estan desallotjant?
6: No ho sabem encara. És un nucli petitet i hi ha masies disseminades per la zona també. No ens han facilitat aquesta xifra.
1: Després connectem, Manel, qualsevol novetat, micros oberts.
6: D'acord, bon dia.
1: Gràcies al Manel Sastre, en directe des d'aquest incendi d'Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Insistim que la notícia d'aquest matí és que s'estan desallotjant alguns d'aquests veïns, un nucli petit, ara ens deia el Manel Sastre, des de la zona, però hi havia 2.500 persones que s'havia confinat a casa seva, algunes de les quals s'estan desallotjant. El Tomàs Molina deia que la bona notícia és que les condicions meteorològiques avui poden acompanyar relativament en l'extinció d'aquest incendi. Altres coses que també passen pels incendis, per exemple, el de Los Gallardos.
8: Ja són 13 els morts per l'incendi en aquesta localitat, Almeria. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit.
4: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar el foc, però encara treballen per controlar-lo, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
9: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
5: Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
1: I encara parlant d'incendis, Fontainebleau.
8: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. El subcap de Servei d'Urgències de París, Benoit Vivian, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
10: Quan tenim un foc amb tant de

0: Un cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
1: Tercera onada de calor.
2: Que s'allargarà. Almenys fins dimecres, els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país perquè encara hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis.
1: Sara Riera.
3: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país per la temperatura que hi pot haver durant el dia. Els bombers han reforçat amb més mitjans a totes les regions i s'han obert també parcs de bombers voluntaris. El cos remarca que estem tenint incendis ràpids que llancen focus secundaris. De fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre ja, atenció, a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. El missatge que han enviat a la població aquestes últimes hores és per recordar que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
4: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
3: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Estudia.
5: L'Audiència de Madrid des d'avui, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
6: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
1: Madrid al vagil.
7: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible escissió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara, l'Audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid al vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Notes secretes.
2: El Mundo explica avui que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia. Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta ruptura pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei que havia estat clau pel pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
5: S'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán. Primer haurien dit que el Constitucional avalaria la llei immediatament després de l'aprovació, ara fa 2 anys, però després, amb el pas del temps, la data s'anava endarrerint. També s'acusa el govern de Sánchez d'un paper passiu i fins i tot obstructiu pel que fa a la Fiscalia del Constitucional, que va boicotejar el retorn, diuen, immediat de Puigdemont.
1: I sense francesos.
6: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos.
1: París, Isabel Galí.
8: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
9: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
8: Un altre ministre, l'adultramar Naima Mouchou, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquestes crítiques des de França contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez en un missatge a X. El president del govern espanyol ha acusat l'expresident d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes.
1: Un quart de 8, que mogui fitxa.
5: És el que reclamen les associacions de famílies d'alumnes al govern per desencallar la crisi al sector educatiu. La crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, primer dia del curs 26-27.
6: En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de les associacions, Lidón Gasull, reclamava un compromís al govern per acabar amb el conflicte.
10: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
2: Doncs aquesta setmana, la consellera d'Educació, Esther Niubó, té previst reunir-se amb els sindicats per intentar seguir negociant els principals punts de desacord entre docents i l'administració.
1: Encara parlant d'això, retrocés.
5: L'informe El pes de l'escola pública a Catalunya, elaborat per equitat.org, alerta que en els 4 últims cursos la xarxa pública ha perdut pes en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants respecte de la concertada.
6: L'informe s'ha fet a partir de l'anàlisi de les 10 últimes preinscripcions en aquestes localitats. En conjunt, si el curs 2023-2024 l'oferta de l'escola pública suposava un 59,3%, de cara al 2026-2027 és del 57,9%. L'informe també conclou que la baixada de ràtios no s'ha aplicat de la mateixa manera i que continuaran sent desiguals en funció de la xarxa.
1: Gossos i gats.
2: Són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec de la seva mascota, del seu animal de companyia, per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I ens trobem en casos força desgarradors. Hem sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
5: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'eliminin les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, que explica Noé Terrassa, membre de l'entitat al Matí.
12: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
1: Nous atacs.
6: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
2: El règim dels ayatolars ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.
5: El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord a què es va arribar dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
13: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: En parlaran.
6: Avui es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les, Bruno Forteamires.
14: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Despreniment de roques.
2: Ha mort una nena de 9 anys a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. En l'accident també ha quedat ferida una jove de 24 anys. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, quan totes dues estaven banyant en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals.
1: I ofegat?
5: Un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
1: Falta un mes.
6: Per a l'eclipsi solar del el 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions.
1: Roger Santaló.
15: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
16: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
15: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
17: Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
17: Bon dia.
1: Ara, el nou Barça de Flick comença la pretemporada amb les proves mèdiques.
17: Arrenca sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona. Farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada. La prioritat, segons reconeix Joan Laporta, és Julián Álvarez.
18: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
17: Laporta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
18: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, s'imposa sempre.
17: Rafinha es quedarà i el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund, que s'afegirà al de Gordon.
1: Mentrestant, Yannick Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
17: Després de guanyar la final, Zverev.
19: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
17: Està parlant del torneig de Wimbledon, següent Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Jornada de descans al Tour de França amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
1: I encara alguna cosa més, per exemple, que Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de Motociclisme.
17: Amb la victòria a Alemanya, Márquez se situa a 18 punts del liderat.
20: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
17: El 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya.
21: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
22: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
23: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
22: I se't transmet el fred a la mà?
23: Suposo.
22: Oh.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
27: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
28: 54.787, 5, 4, 7, 8 i 7.
27: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: I la sèrie a la 10.
29: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses... Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
30: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
1: En 5 minuts arribarem a 7:45. El més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la col·laboradora televisiva que s'ha aixecat i ha marxat del plató al programa de televisió Males Llengües.
3: Polèmica del cap de setmana. La tertuliana Marta González Moreno va alçar-se del plató de Males Llengües, el programa de Cintora dels dissabtes a Televisió Espanyola, dient que no anava a suportar cap humiliació més. Què va passar? Doncs jo crec que dos coses. Una, que ser dona i parlar i fer-te escoltar a una tertúlia en la tele sempre és més difícil i sents impotència i ràbia. I dos, que has de tindre pell de rinoceron per aguantar cert ritme i certa crueldat televisiva.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Alice and Steve.
6: Se centra en dos bons amics quinquagenaris amb una gran complicitat, però tot es torça quan l'Steve comença una relació amb la filla de l'Alice, que té 26 anys. Aquest conflicte emocional tan compromès deriva en moments de tensió que es combinen amb escenes d'humor agut i donen lloc a situacions tan incòmodes com divertides. Entre l'Alice i l'Steve, interpretats per Nicola Walker i Jemaine Clement, hi ha una química extraordinària tant quan s'estimen com quan s'odien. Una història que toca temes com la lleialtat, els límits de l'amistat o els vincles familiars, que té 6 capítols i és a Disney+.
4: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3 minuts i arribarem a 7:45. Recordeu que hem començat amb novetats a l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alcamp hi havia 2.500 persones que estaven confinades. Unes d'elles, ara fa ben pocs minuts, aquest mateix matí, han començat a ser desallotjades pels bombers. No tenim una xifra aproximada de quantes persones serien, però s'ha començat a evacuar alguns d'aquests 2.500 veïns. Tornem en directe de seguida a Aiguamúrcia per conèixer l'última hora, en un dia que al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, del Mundial i d'aquesta polèmica diplomàtica que ha engegat Mariano Rajoy, quan en un article deia que la selecció francesa doncs jugava molt bé, però no jugaven francesos, no jugaven futbolistes francesos. Això ha provocat que fins a 4 ministres d'Emmanuel Macron hagin doncs aixecat alguna protesta contra l'expresident espanyol. I justament parlant de França, les mocions de censura i la inestabilitat política ha estat un dels protagonistes d'aquest últim any, Jovany.
12: Dans les 13 jours...
13: Tinc gana de marxar-me de vacances.
12: ...vont choisir...
13: I ara, adéu!
1: El fins ara primer ministre francès, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança, la que es va sotmetre ahir, i Emmanuel Macron ja li busca substitut.
14: La incertesa s'ha apoderat de la política francesa, és per això que en aquests moments podem comptar amb el punt de vista del nostre home a París, Luis Enrique. Bon dia.
31: Hola, què tal, com estàs? Buenos días a todos, bonjour a tothom, adelante a l'Alan.
1: Sí, com està vivint a París la caiguda del primer ministre francès?
31: Bueno, la opinión que pueda tener yo sobre François Bayrou... No creo que sea de vuestra incumbencia, François, Ricard, con
14: no
31: todo el respeto.
14: No es diu François Lluyú, però abans...
31: Yo leo cada día los periódicos,
14: si opinar, ja.
31: El Limón Diplomatic, El Fígaro, La Gazette de l'Esport, veo la televisión de aquí, escucho las radios y la opinión que yo tenga pues me la guardo para mí. Porque si os la doy, básicamente después sacáis el titular que os da la gana. Esto es así.
14: No, nosotros fem...
31: Hombre...
14: titulars rigurosos.
31: Que siempre me queda a mí la duda que si los titulares que sacáis los hacéis con mala intención o simplemente sin competencia.
14: A veure, Luis, que calma't. Aquí a Catalunya tontitos. Hi ha cert interès per saber què pot passar ara
31: a veure, però a què, és, què sabes tu sobre política francesa? Vinga.
14: Bueno, a veure, tinc un coneixement bàsic.
31: ¿Quién es el fiscal jefe de la Corte de París?
14: A veure, a Luis, sé, només t'han demanat... Només
31: le Sandy Palacé, le Paul Duchamp-Meloa, Bison de la Tet, de la Liaison, et beaucoup de droit a mi. Pourquoi? Je sais pas. Me... O sí. No, oui.
14: És que...
31: Petetre, oui.
14: No, és que no t'entenem, Luis.
31: Joder, és que no entenem. Bueno, hi ha alguna pregunta decente por ahí, inteligente o algo.
14: Bueno, sí, jo en tinc aquí unes de...
31: No, ¿verdad? Pues joder, ja està.
1: Són 7:45.

0: Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Ens diuen que no hi ha perill imminent, però s'han desallotjat alguns veïns i n'hi havia 2.500 que estaven confinats. Una part d'aquests se'ls ha desallotjat. Tornarem de seguida a Aiguamúrcia en un incendi on han treballat tota la nit els bombers amb 270 efectius i pràcticament 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal.
1: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit, si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
0: Ens deia el Tomàs Molina ara fa una estona que les condicions meteorològiques avui haurien de donar un cop de mà. Són raonablement bones per aquest incendi d'Aiguamúrcia, on, insistim, aquest mateix matí s'ha ordenat l'evacuació d'alguns dels veïns. Això mentre, lamentablement, hem de dir que ha pujat a 13 el balanç de víctimes mortals a l'incendi d'Almeria. Els Estats Units, d'altra banda, han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Això el dia que, com explicàvem ara, el govern francès ha sortit a la càrrega contra Mariano Rajoy per haver dit en un article que la selecció francesa de futbol té un molt bon joc, però que no hi ha francesos.
2: Sí, això és veritat. És absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, a qui això va enganxar literalment en un programa televisiu. Li van ensenyar aquestes declaracions de Mariano Rajoy i per això es guarda aquesta prudència. De dir sí, això és veritat, és absolutament lamentable. Avui, d'altra banda, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres grans damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant de les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
3: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça de Flick comença avui la pretemporada. Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Marc Márquez reconeix que no està al 100% i que resisteix el dolor cada gran premi, però ara mateix té el títol mundial a només 18 punts.
0: I el que dèiem del temps, eh? Abans el Tomàs Molina ens deia que ajudarà raonablement, o les condicions són raonablement bones per l'incendi d'Aiguamúrcia. Pel que fa a la resta del país, com serà el dia, Tomàs?
5: Avui serà un dia de sol, un dia entrenyinat, amb molta presència de pols en suspensió, que donarà un aspecte força cobert, força terrós al cel. Un dia de sol, amb alguns bancs de boira, però aquestes primeres hores, en algun punt de les Terres de l'Ebre, s'aniran trencant aquestes boires. A la tarda, alguna nuvolada, en principi avui sense precipitacions, i amb temperatures que quedaran al voltant dels 37-38, allà on pugin més, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i per sobre dels 30-35, a la major part del país. Sol amb aquesta presència del vent de gregal que farà que la mar estigui força moguda en tot el litoral. Precaució a la platja i atenció encara amb aquest elevat risc d'incendis. Les temperatures tindran el seu pic màxim aquesta setmana entre dimecres i dijous, però sembla que no passaran gaire dels 40 graus.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Destaquem diverses incidències. La primera afecta les línies R13, R14 i RT1. La circulació entre Reus i la plana Picamoixons està interrompuda i a servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre les estacions. Aquesta matinada hi ha hagut un robatori de coure que afecta la infraestructura. També veiem afectacions de pas a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa per carretera. La capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs aquesta hora, tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats que estan incendiats. No hi ha ferits. Es fan desviaments per la sortida 193 de Montblanc. A l'àrea de Barcelona, les retencions habituals, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí... Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, vaja. Montserrat de Brera, Afra Blanco, Marta Montfort, Vicent Sánchez. De moment, comencem, com sempre, a fer un cop d'ull als diaris del matí. I comencem també, com sempre, per les portades i opinions i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, des de la redacció. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb l'incendi d'Almeria a tots els diaris.
9: El País parla de les 7.000 hectàrees cremades i afegeix que segueix la cerca de les persones no localitzades.
10: I El Mundo, que ha calculat que el 80% dels municipis estan en risc i que Los Gallardos, inclòs, no tenen plans d'emergència.
9: Una desgràcia que també s'explica en imatges a El Mundo. Precisament hi veiem un matrimoni britànic tornant a casa seva, ell amb caminador, ella amb maleta.
10: O a La Vanguardia, una dona mirant-se el paisatge desolador que ha deixat el foc. I tant a l'Ara com al Periódico, imatge dels boscos d'Almeria cremats.
9: Precisament article d'opinió sobre la gestió d'aquest foc a La Vanguardia.
10: Carmen del Riego parla textualment dels haters que es queden sols en la tragèdia.
9: I sentencia que els experts han corroborat que l'ES Alert en aquest cas no era l'adequat.
10: Altres temes de portada. El Periódico: Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea, que sabrem aquest dijous.
9: El mateix diari publica avui un article d'opinió titulat A l'espera del TJUE,
10: on s'assegura que la resolució del Tribunal sobre l'amnistia és necessària per tancar el cicle obert pel procés.
9: I precisament El Mundo explica en portada que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia.
10: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
9: De fet, s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán.
0: Què més ha llegit avui a la premsa l'investigador Salvador Massip?
11: Avui m'ha cridat l'atenció aquest titular al diari Ara. Ha obtingut la Xina la màquina més important del món? Parlen de màquines de litografia ultraviolada extrema, que jo no havia sentit mencionar abans d'avui, però que es veu que són molt importants per fabricar semiconductors per la intel·ligència artificial. Els produeix una companyia neerlandesa que es diu ASML i que diu que no, que les 340 màquines d'aquest tipus que ha fabricat les tenen totes controlades i no n'hi ha cap a la Xina. No em digueu que no sembla un guió de pel·lícula de James Bond, el que passa que al segle XXI, en lloc de bombes nuclears, estem parlant de màquines de semiconductors. Fascinant.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
16: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
17: Aquest estiu, crims.
16: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
17: A Catalunya Ràdio.
18: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
17: Posem llum a la foscor.
19: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
17: Què va passar? Qui ho va fer?
20: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
21: No ho sabem.
17: I per què?
22: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
17: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
23: Comencem.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. El milionari que vol assolir la immortalitat està malalt.
27: L'empresari tecnològic Brian Johnson s'ha gastat una fortuna per lluitar contra l'envelliment i la mort, però ara ha fet públic que té una malaltia minoritària autoimmuna que a la llarga li podria provocar un càncer. Ho llegim en El Mundo, que explica que aquesta malaltia és només un contratemps per al magnat. De fet, Johnson explica al seu Instagram que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial espera curar-se i es reafirma en l'objectiu de assolir la immortalitat l'any 2039.
0: Superproducció de síndries a Eivissa.
28: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que la segona collita forta de la temporada s'hagi avançat gairebé més de dues setmanes. Per tant, al final de la primera, amb l'inici de la segona, s'ha solapat. Llegim al diari d'Eivissa que s'espera que aquest any fos un any excepcional per als productors de síndria de l'illa, però pot acabar amb drama. La meitat de la collita de síndria actual es pot perdre o s'haurà de llançar, ja que no hi ha prou demanda per absorbir les tones de fruita que s'han produït.
0: L'eclipsi de sol dispara els preus dels hotels a Lleida.
27: D'aquí menys de 30 dies hi haurà l'esperat eclipsi total de sol. Concretament, la cita és el 12 d'agost. Lleida és un dels llocs on més bé es podrà observar aquest fenomen astronòmic. La capital lleidatana té pocs establiments hotelers i això ha fet que els preus s'hagin multiplicat per 4 respecte d'un dia normal d'agost. És a dir, una nit d'hotel s'enfila 250 euros i per un apartament es demanen 1.100 euros. L'ocupació en aquests moments frega ja el 90%, però s'espera el ple total amb l'arribada a la ciutat de 10.000 visitants, ho llegim a la Mañana i al Segre.
0: I una família d'ànecs atura la circulació al centre de Copenhague.
28: Increïble, però cert, una mare ànec i el seu osset aneguets es van confondre de camí i es van plantar a un dels carrers amb més trànsit de Copenhague, a Dinamarca. La policia no va tenir cap dubte, va aturar la circulació i va protegir la família d'aneguets perquè arribessin sans i estalvis a la seva destinació. Ho recullen molts diaris nacionals, internacionals, també hi ha molts vídeos a les xarxes socials. El que crida més l'atenció és que cap cotxe va fer servir el clàxon, ni cap persona es va queixar. Això només pot passar a un país com Dinamarca.
0: I continuem el repàs a la premsa, ara amb els destacats en internacional i economia, amb el Francesc Soler i l'Albert Durán.
27: Cap francès a les files de la selecció francesa de futbol. Els comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, llegim a Le Monde, que recorda que la senadora paraguaiana Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes el 6 de juliol contra Kylian Mbappé, i ara és Rajoy qui ataca tota la selecció francesa. La notícia és la sisena més llegida al web del diari Libération, l'altre gran diari francès, en un article que titula amb la paraula fàstic. També considera que les afirmacions de Rajoy sobre la victòria d'Espanya davant de Bèlgica textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un exlíder polític.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, Expansión assegura que el preu de l'habitatge nou es dispara després que durant el segon trimestre de l'any el valor del metre quadrat s'hagi encarit un 9,7% respecte a l'any passat. Màlaga, Madrid i Barcelona són les ciutats de l'Estat on es dispara més. A l'Economista parlen de l'efecte Messi. Diuen que a l'Argentina el consum elèctric cau en picat durant els partits de la selecció d'aquell país. Només repunta lleugerament a les mitges parts per després tornar a caure. Finalment, a l'Oneconomia explica que les marques blanques es disparen. En concret, creixen un 65% en productes de drogueria i neteja i un 62% en alimentació. En canvi, les marques blanques de begudes no tenen tanta demanda.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
3: Julián Álvarez, crack. Això és el que publica el Mundo Deportivo, el davanter que vol fitxar el Barça i que reivindica la seva vàlua amb un golaç que classifica Argentina per semifinals. Un jugador que ressuscita, remarca Lluís Miguel Sanz, tot just abans del desenllaç del seu fitxatge.
4: Ai, ai, ai, ai, Julián, Julián. Ai, ai, ai, ai, como te va.
3: Sergi Pàmies explica a La Vanguardia que el gol li servirà per constatar que els que l'han acusat de ser un bluff i un pecho frío ara el santifiquen amb la fe, sempre sospitosos que tenen els conversos. El diari Ara explica també que el Barça compleix els desitjos de Flick i que amb Gordon fitxat el club està a punt de tancar la incorporació de Adeyemi, un extrem ràpid i associatiu del Dortmund. El periòdico diu que Marc Márquez se'n va de vacances sent el rei de MotoGP i demostra que està per lluitar pel títol mundial.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
28: Després de 4 anys, els ducs de Sussex i els seus fills s'han reunit amb el rei Carles III d'Anglaterra. Només s'ha filtrat que els ducs van portar com a regal melmelada orgànica feta per la duquesa. Ja sabem que Meghan Markle aprofita qualsevol ocasió per colar publicitat de les seves cosetes. De moment no hi ha fotografies, però mig món sent curiositat per saber com va anar aquesta trobada. Meghan Markle va fer una abraçada a la reina Camila i Camila es va deixar abraçar. Els nens van córrer descalços pels jardins reials com ho fan a la seva casa de Montecito. Meghan Markle no entén per què se l'estimen tan poc. El conte de Blancaneu, la bruixa dolenta, mira el mirall màgic qui és la més bonica. El mirall sempre tria Blancaneu per la seva bondat. A Markle li deu passar alguna cosa semblant perquè vol ser la més estimada, però el mirallet sempre tria Kate Middleton, l'exemple de la perfecció reial.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
6: Doncs fa anys la galàxia sencera. Curiosament, sí, sí, m'he posat així,
0: ah, sí,
6: no?
0: Sí, estem còsmics.
6: Ah, sí, el 13 de juliol és l'aniversari de dos protagonistes de les sagues de ciència-ficció ambientades a l'espai més famoses de la història del cinema. Harrison Ford, Han Solo, La guerra de les galàxies, fa 84 anys. I Patrick Stewart, capità Jean-Luc Picard a Star Trek, en fa dos menys, 82. Avui també és l'aniversari del xef asturià José Andrés, 57 anys, i del bateria de Coldplay Will Champions, 48. I atenció als aficionats al futbol, Lamine Yamal fa 19 anys. A veure quin tipus de festa fa aquesta vegada, que la de l'any passat ja porta cua.
0: Sí, exacte. Està el Mundial, això ho facilita,
6: diguem-ne. Ja, està més distret.
0: I el Santoral, Mireia.
6: Doncs avui, permet-me una concessió.
0: Sí.
6: Enric, felicitats. Mm. Ja està, ho havia de fer, eh? Un fill és un fill.
0: Ah, és a... ah molt bé. Felicitats a un Enric en particular,
6: sí,
0: i a tots,
6: i tots
0: en general.
6: Els altres. Exacte. Però també és Santa Sara, Eugeni, Joel, i en el rànquing de noms originals i poc habituals, avui hi entren Mildreda i Serapió.
0: Gràcies, Mireia, i aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que fem des d'una de les llibreries del país.
7: Hola, sóc la Fe, de l'Espolsada de Llibres de les Franqueses del Vallès. I per aquest estiu m'agradaria molt recomanar-vos Amada, de Toni Morrison, en traducció de l'Esther Tallada i publicada a Segona Perifèria, perquè em sembla una de les novel·les capdals del segle XX per entendre l'Amèrica actual, per conèixer l'Amèrica del passat i perquè, en definitiva, és un d'aquests llibres que si tothom el llegís, la humanitat, estic segura que aniria molt millor.
0: Avui és dilluns i aquests són els sons del matí.
8: Els sons del matí.
9: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización de l'incendio.
10: Mais ici, quand on a un feu extérieur avec énormément de fumée, ce qu'il faut, c'est rester confiné chez soi.
11: No hi ha treva, i a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país.
13: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
21: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV.
23: Si elle est exact, c'est absolument
29: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar. Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Bocamoll.
30: Moll o bla de boca que s'aplica a un cavall, a un mul, però ens quedem amb la segona excepció del dia, que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xerra. El terme prové literalment de la unió de boca i de moll, de tou, descrivint algú que diu el que no hauria de dir. No és el primer ni el desè cop que Mariano Rajoy la diu grossa, però aquest cop ha escandalitzat un país sencer, França.
0: Recurs.
30: Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un article, d'un acte administratiu o d'una resolució judicial, interposar un recurs ordinari. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata.
0: Damnificat.
30: Persona o cosa qui s'ha causat un dany. Podem parlar dels damnificats per l'esvoranc de les obres Helena Nou, que no poden anar a casa seva, dels damnificats pels focs d'aquestes setmanes, però avui us estem explicant que els gossos i els gats també són damnificats de la crisi de l'habitatge. Cada cop hi ha més gent que no es pot fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure.
0: Posem ara tres xifres amb el Francesc Soler. 30%.
31: És el que ha baixat el preu dels ous, després que hagi disminuït la grip aviària. El fet que l'activitat de les granges s'hagi recuperat i les importacions massives des d'Ucraïna han fet que l'oferta disponible a les botigues s'hagi multiplicat.
0: 500.000.
31: Són els milions extra que el govern espanyol destinarà a les comunitats autònomes en els pròxims 14 anys. Catalunya rebrà a través de diferents canals 170.000 milions.
0: I 40%.
31: És el percentatge en què s'han reduït el nombre de delictes al metro de Barcelona. Els furts representen el 85%. Dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. La pressió dels Mossos contra els carteristes ha fet que el percentatge baixi.
0: I que ens feia d'alguna xifra, espera't, 40%, no, ja està. Pensava que en quedava alguna.
27: Ja està, no en tinc
0: Pensava que en quedava alguna més. Gràcies, Francesc. Ara les tres imatges, amb el Pol Foradada. A la primera imatge veiem la pizzeria Verona, al barri del Puiget de Barcelona. Davant de l'entrada, al carrer, s'hi apilen els sacs i maquinària de construcció, mentre uns operaris debaten les properes feines que toca fer.
12: Cinc dies després que aparegués l'esvoranc, les obres se centren encara en reforçar el subsol. Primer es va fer amb camions Cuba, ara els operaris fan les últimes injeccions de ciment i, mentrestant, els veïns, amb una tensa espera, saben que, com a mínim, no podran tornar a casa fins a finals d'aquesta setmana.
0: A la segona imatge hi veiem un nucli urbà petit, una vintena de cases blanques dalt d'un turó. Tot el que queda al davant i a la dreta d'aquest grup de cases està absolutament calcinat.
12: Són algunes de les 7.000 hectàrees arrasades pel foc que va començar a Los Gallardos, a Almeria. De fet, en primer terme s'hi veu el restaurant Anita, on sembla, on tot apunta que podria haver començat aquest incendi. L'últim balanç, 13 víctimes mortals, encara hi ha 10 denúncies per desaparició que no s'han resolt. El foc està estabilitzat, que no controlat.
0: A la tercera imatge, Marc Márquez, ahir al vespre, després del Gran Premi d'Alemanya, aixeca els dos braços en senyal d'alegria i a sobre el casc s'hi ha col·locat una corona de joguina.
12: Sí, una corona inflable per celebrar la seva desena victòria al circuit de Sachsenring, un circuit que li va com en ell el dit al de Cervera. De fet, es converteix així en el pilot en guanyar més vegades en un mateix circuit en la categoria reina. A banda, la victòria impulsa Márquez directament a la lluita pel títol. Ja és tercer només a 18 punts de Jorge Martín.
14: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquesta notícia que circula. Detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Fet servir a diari, però rares vegades per a les finalitats previstes. Així presentava la dona al seu marit en l'anunci que va publicar a Facebook Marketplace per vendre'l. La notícia afirma que és l'anunci més honest de l'any. El va posar a la venda per $100 o per la millor oferta que rebés, obrint-se així a la possibilitat de vendre'l encara per menys en diners. La dona va publicar l'anunci amb diverses fotografies del seu marit de 49 anys. En una de les imatges es veia l'home sostenint una esbrossadora que, segons la dona, el seu marit no ha utilitzat des de l'administració Obama. A xarxes socials, l'anunci de venda del marit d'aquesta dona ha rebut més de 1.200 missatges d'oferta. També ha rebut 3 propostes de matrimoni. Ara la dona ha estat detinguda per la policia acusada de tràfic de persones.
0: I això és real o és fals?
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: La intel·ligència artificial està redefinint els perfils professionals de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació digital. Un estudi elaborat per professorat de la Universitat CEU Abat Oliva proposa una classificació de 12 rols emergents o redefinits, vinculats a àmbits com l'automatització, l'analítica, la governança, l'economia de creadors i la gestió de crisis. La recerca destaca que davant eines cada cop més potents guanyen valor competències com el criteri estratègic, la verificació, l'ètica i la presa de decisions responsables.
17: La comunicació avui dia és 360 graus. Per això, el grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et prepara d'acord amb les últimes tendències en entorns digitals i audiovisuals i t'ofereix dobles graus en periodisme o en màrqueting. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook és una notícia falsa. La dona, però, s'ha fet viral a les xarxes socials, però, de fet, és una notícia satírica que circula com a real. La imatge de la dona detinguda que mostra la notícia no és real, està feta amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
0: 7 minuts ens falten per arribar a les 8 del matí. Val la pena que repassem els titulars d'aquest matí. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És una de les novetats del matí. Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, tot i que ens precisen que en principi no hi ha perill imminent.
30: Els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i prop d'un centenar de dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
19: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues Vallès.
30: I d'altra banda, ha pujat a 13 el balanç de persones mortes a l'incendi de Los Gallardos, Almeria.
0: També aquesta nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans, bàsicament els països del Golf.
1: Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
0: I tenim un conflicte diplomàtic que el govern francès carrega contra Mariano Rajoy.
30: Per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
29: Sí, això és veritat. És absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: Un informe de l'ONG Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta que l'escola pública experimenta un retrocés. De fet, diu que l'actual model de concerts agreujarà la situació.
1: Segons l'entitat, en els últims 4 cursos, l'escola pública ha perdut pes a favor de la concertada en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants. En conjunt, el pes de l'oferta pública ha passat del 59,3% al 57,9%.
0: I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
30: Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
2: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
3: Avui serà un dia de sol, de cel molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió. Aquestes primeres hores, algun banc de boira a les comarques de les Terres de l'Ebre, que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí. Un dia de sol, un dia una miqueta de vent, que farà que la mar estigui bastant moguda, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central. Precaució si van a la platja. Una tarda d'alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatures que avui s'enfilaran fins als 38-39 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. La zona de temperatures més alta serà entre dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus, però sembla que tindrem ruixats, alguna tronada a mitjans de setmana, i això ajudarà a mantenir una mica a ratlla les temperatures.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim, això?
4: Bon dia, doncs, a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat. També a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt. I recordem que encara està tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, en sentit Barcelona, per un accident.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Recordem també que una de les novetats d'aquest matí és que s'ha desallotjat una part dels veïns que estaven afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. Segons ha explicat Protecció Civil, la idea és que puguin tornar a casa aquest mateix vespre. De fet, l'evacuació s'ha fet, diuen, l'evacuació preventiva, al Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanil de Querol per aquest incendi d'Aiguamúrcia que, recordem, continua sense control.

0: 3 minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu Guix, però això no vol dir que no pugueu dedicar la cançó que vulgueu a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, pel matí, pel motiu que vulgueu, com estem avui. Al matí també, però volia dir pel motiu que vulguem. Heu d'enviar una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, dieu com us dieu, a qui li dediqueu i per què. Per exemple, és el que ha fet l'Ari.
1: Hola, bon dia, sóc l'Ari de Vilanova i la Geltrú. I res, jo dic una cançó a la meva mare, la cançó de Heart of Glass de Blondie, perquè aquests dies la meva mare va molt cansada amb aquesta calor i la feina, i així, doncs mira, rep una alegria.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8.

0: El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes en sentit Llobregat. També hi ha aturades a l'AP7, a la Roca del Vallès en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt. I atenció perquè està tallada l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. Hem de parlar també de Rodalies. Al matí comença amb la circulació interrompuda a tres línies. L'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Ordenen l'evacuació de més de 300 persones dels nuclis fins ara confinats per l'incendi que crema des d'ahir a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els bombers treballen per poder donar per estabilitzat el foc al llarg de la jornada. És el tercer incendi en una setmana a la zona i ja ha afectat més d'un centenar d'hectàrees. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar aquest foc, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques mentre es banyava en un gorg del riu Canaletes, a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. La caiguda de les pedres també va ferir una noia de 24 anys que van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran àmpliament els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinador d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. I França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. I ho acabem de saber, ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La casa de l'octubre roig o Merlin.
2: Esports. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour. Avui, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vinegar.
0: I el temps, l'aixafogor s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim amb núvols baixos al delta de l'Ebre, més serè la resta amb pols sahariana en suspensió.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és dilluns 13 de juliol al butlletí Castelldefels avui. Repassem els titulars destacats i l'agenda del dia de la ciutat. L'Ajuntament reforça les actuacions de prevenció davant l'elevat risc d'incendi forestal. Divendres es va celebrar una reunió de coordinació per adoptar noves mesures que ajudin a minimitzar el risc d'incendi al nostre municipi. Entre les decisions adoptades, es va acordar suspendre l'encesa de bengales de les festes del mar. L'Ajuntament recorda la importància de complir les restriccions vigents i apel·la a la responsabilitat de la ciutadania mentre es mantingui aquest episodi de risc d'incendi elevat. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència. L'Ajuntament, els serveis socials municipals i els equips sanitaris han creat un grup de treball per simplificar el procés de valoració i reduir els terminis d'espera. L'objectiu és passar dels prop de 12 mesos actuals a uns 60 dies.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia, són les 8. Comencem amb el Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dilluns 13 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Un programa, com hem comentat, de

0: Doncs estem a l'estiu a Castelldefels i això porta més terrasses, més guinguetes i també més reciclatge. De fet, és en aquests mesos quan es genera una gran part dels envasos de vidre de tot l'any. És per això que la ciutat torna a participar en el moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio, una iniciativa que busca premiar els municipis més compromesos amb el reciclatge de vidre. Per començar, expliquem en què consisteix aquesta campanya. Escoltem a la Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans.
1: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeix una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Aquest any hi participen 202 establiments de Castelldefels, entre bars, restaurants, guinguetes i quiosquets. I l'objectiu és molt clar, tornar a aconseguir una bandera verda, un reconeixement que la ciutat ja sap que és guanyar. Ho ens ho explica la Sandra Martínez.
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I segurament us pregunteu per què la campanya posa tant de focus en el sector de la restauració. Doncs perquè és precisament durant l'estiu quan aquests establiments concentren bona part del consum d'envasos de vidre. Escoltem la Sandra Martínez.
1: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: Per facilitar-los la feina, Ecovidrio els proporciona nous contenidors, cubells adaptats i assessorament perquè reciclar sigui encara més senzill. Escoltem la Sandra Martínez.
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És bàsicament separar correctament els envasos de vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació de residus de vidre en el seu dia a dia.
0: A més, durant les pròximes setmanes, els educadors ambientals recorreran als establiments participants per informar-los i resoldre qualsevol dubte. Escoltem.
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments I l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: Doncs aquestes visites també serviran per fer un seguiment de la implicació de cadascun dels locals al llarg de tota la campanya. Escoltem a la cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, la Sandra Martínez.
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any ja anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi i no s'oblidi de la importància de la separació.
0: I la veritat és que Castelldefels parteix d'una bona base. Els resultats de l'any passat demostren que la ciutat i el sector de l'hostaleria estan força implicats en el reciclatge. Escoltem una altra vegada la Sandra Martínez.
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Ara el repte és anar encara una mica més enllà i continuar incrementant aquestes xifres durant aquest estiu.
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: I no només hi tenen un paper important els establiments. També nosaltres, quan reciclem a casa o quan anem a la platja, podem contribuir-hi. Recordeu que el contenidor verd només hi van ampolles, pots i flascons de vidre, mentre que la ceràmica, la porcellana o els miralls s'han de portar a la deixalleria. És precisament aquest el missatge que aquests dies també difon l'Ajuntament. Escoltem la promo a les seves xarxes socials de l'Ajuntament.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. I a més, guanyar una sèrie d'elements i de distintius com l'iglú, aquest famós iglú, que hem repartit moltes altres vegades. Per tant, us animem a tots a participar, a jugar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. Per tant, us animo a tots a participar i estic confiat de que guanyarem.
3: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Silmea del Amo.
1: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta força mobilitat. Els accessos sud tenim en aquests moments aturades a la zona de Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona o, per exemple, tenim tallada una carretera a l'autopista P2 entre Barberà de la Conca i Montblanc en sentit Barcelona per un incendi d'un vehicle, es fan desviaments. També hi ha aturades a la zona de la B23 per entrar a la Diagonal i aturades a Sant Feliu del Llobregat o, per exemple, hi ha problemes també a la zona de la C32, a Sant Boi. A la part nord, com és habitual, problemes d'entrada i sortida a la C58, l'autopista del Vallès, també aturades a la C17 a Mollet o a l'AP7, en concret, a la zona de Parets i Barberà, en ambdós sentits. Les rondes no s'escapen i on tenim en aquests moments més mobilitat és a la ronda de dalt. Això és tot. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Sílvia de l'Amo. Moltes gràcies.

0: Doncs, tal com sabem, hi ha situacions en què cada segon compta i una aturada cardiorrespiratòria n'és una. De fet, actuar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre salvar una vida o que les conseqüències siguin molt més greus. És per això que avui volem parlar d'una notícia que afecta directament a la seguretat de tota la ciutadania. L'Ajuntament de Castelldefels continua ampliant la seva xarxa de desfibriladors externs automàtics, els coneguts TEA, perquè cada vegada sigui més fàcil localitzar-ne un en cas d'emergència. Durant els darrers mesos s'han incorporat nous aparells al pavelló de Gaudí, al SEM Centre i també a la sala de plens de l'Ajuntament, uns equips que se sumen als que ja havia instal·lat en els centres cívics i equipaments esportius i altres edificis municipals. Però la xarxa va molt més enllà. A Castelldefels també disposa de 13 desfibriladors mòbils distribuïts entre els vehicles de la policia local i de protecció civil. Això permet que els primers serveis d'emergència que arriben al lloc dels fets puguin començar a actuar d'una manera immediata. I durant aquest estiu, aquesta cobertura encara s'amplia més. 12 de les guinguetes de la platja disposen de desfibrilador, igual que els 5 mòduls de socorrisme repartits pel litoral. Tot i que els equips de les guinguetes són de gestió privada, estan disponibles per qualsevol persona que les pugui necessitar davant d'una emergència. Ara bé, hi ha una pregunta que molta gent encara es fa, és: podem utilitzar un desfibrilador encara que no siguem personal sanitari? I la resposta en aquest cas és que sí, perquè els DEAs estan pensats perquè qualsevol persona els pugui fer servir. Només cal obrir l'aparell i seguir les instruccions de veu que va indicant pas a pas. A més, el dispositiu analitza automàticament el ritme cardíac de la víctima i només administra una descàrrega si realment és necessària. Per tant, és un aparell segur i preparat perquè qualsevol ciutadà pugui actuar mentre arriben els serveis d'emergència. Els especialistes recorden que els primers minuts són determinants. Per cada minut que passa sense iniciar la reanimació i sense la desfibrilació, les possibilitats de supervivència disminueixen considerablement. En canvi, actuar ràpidament pot multiplicar les opcions de salvar una vida. Per facilitar aquesta resposta, l'Ajuntament també ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu on es poden consultar tots els desfibriladors disponibles al municipi i localitzar quin és el més proper. I recordem també el protocol bàsic davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria: trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar si se'n saben fer i utilitzar el desfibrilador tan aviat com el sigui possible. Precisament per recordar aquesta importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
1: Sabies que a Castelldefels tens un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
2: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
1: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
2: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
3: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
1: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
2: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
0: I continuem fent un repàs de les notícies. A Europa ens pot semblar una cosa molt llunyana de Brussel·les o de l'Estrasburg, però la realitat és que també es treballa des de les aules. I un bon exemple el tenim aquí, a Castelldefels, perquè l'Institut Josep Lluís Sert torna a formar part un curs més del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu. És una iniciativa impulsada per l'Eurocàmera que busca acostar les institucions europees als joves i, sobretot, ajudar-los a entendre com funciona la Unió Europea i per què les decisions que s'hi prenen també ens afecten en el nostre dia a dia. El Josep Lluís Sert és un dels 31 centres educatius catalans que han estat seleccionats per participar-hi durant el curs 2026-2027 i, de fet, només 17 són de la demarcació de Barcelona. Així que una nova mostra del compromís del centre amb una educació oberta al món i amb una formació en valors democràtics i de ciutadania. En conjunt, el programa reunirà 260 centres de tot l'Estat i si mirem encara més enllà a escala europea, la darrera edició va implicar prop de 2.000 escoles, gairebé 40.000 alumnes i més de 5.500 docents. Unes xifres que demostren que no es tracta d'una iniciativa puntual, sinó d'un projecte plenament consolidat. A més, el curs vinent tindrà un significat especial perquè el programa celebra 10 anys de trajectòria a Catalunya, una dècada durant la qual ja hi hauran participat més d'una cinquantena de centres educatius catalans. Però anem a veure, què vol dir exactament una escola ambaixadora del Parlament Europeu? Doncs els centres participants creen un grup d'alumnes que es converteixen en els anomenats ambaixadors júniors. Al llarg del curs, preparen activitats, treballen materials facilitats pel Parlament Europeu i creen un espai d'informació sobre la Unió Europea dins del mateix institut. I també organitzen activitats per compartir aquests coneixements amb la resta de la comunitat educativa. Una de les xifres més destacades, una de les cites més destacades és la celebració del Dia d'Europa, cada 9 de maig, quan els centres participants acostumen a organitzar activitats especials per donar a conèixer la història, els valors i el funcionament de la Unió Europea. En definitiva, una iniciativa que va molt més enllà d'explicar què és el Parlament Europeu, el que busca és fomentar un esperit crític. La participació, el debat i l'interès dels joves per aquelles decisions que encara que sovint es prenguin a milers de quilòmetres de distància també tenen un impacte directe en la nostra vida quotidiana. I un curs més, l'Institut Josep Lluís Sert tornarà a formar part d'aquest projecte educatiu.
4: Des de l'Ajuntament ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem, doncs, aquest...
5: Castelldefels Desperta.

0: El temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta setmana es presenta de nou força càlida. De cara a dimecres s'espera un dels dies més càlids d'aquesta setmana i fins i tot de l'estiu, i és que es podran superar o es superaran aquests 40 graus a diversos municipis de l'interior del territori. Avui encara no, avui farà calor, però no superaran aquests 40 graus, sinó que es fregaran. S'arribarà als 38-39 graus a diversos municipis de l'interior, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I en conjunt, a banda de la temperatura, també cal dir que a hores de la temperatura ja és de 25 i 26 graus en molts casos, però a més, també destaquem aquest cel enterbolit per la presència de núvols alts que deixen aquest cel entrenyinat, aquesta calitja també força destacada. I també tenim alguns núvols mitjans a punts del litoral i fins i tot cap a l'extrem sud del territori, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble de cara al migdia. Això és tot de moment.

0: I continuem amb el repàs d'aquestes últimes notícies. Recordem que l'Ajuntament ha acollit una primera reunió del grup de treball que coordina els serveis socials municipals i els equips sanitaris per poder simplificar el procés de valoració de la dependència i així doncs, reduir el temps d'espera en l'accés als serveis i les prestacions. Aquesta reunió va ser a la sala de reunions del SEM de Can Roca i va ser el passat 8 de juliol. Va ser una primera reunió d'aquest grup de treball per agilitzar aquest procés de valoració i reconeixement de la situació de dependència. El grup està format per professionals dels serveis socials municipals, del CASAP de Can Bou i del CAP del Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció de les persones que sol·liciten el reconeixement de la dependència. Durant la trobada s'han abordat diferents aspectes del procediment actual, com ara l'orientació prèvia a les persones sol·licitant, el procés de valoració al domicili i l'elaboració del programa individual d'atenció, PIA, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més eficient i coordinat. Actualment, després de presentar la sol·licitud, els serveis de valoració de la dependència determinen el grau de dependència. Posteriorment, els serveis socials elaboren el programa individual d'atenció, que és aquest PIA, que estableix els serveis o les prestacions més adequades per cada persona segons les seves necessitats. Aquest nou model en el que s'està treballant amb els diferents equips pretén simplificar aquest procés. En lloc de tenir diverses visites domiciliàries, les resolucions serien es preveu una única visita integrada, una resposta coordinada amb els àmbits de salut i serveis socials i una sola resolució final. En aquesta nova manera de treballar, té com a objectiu reduir considerablement els terminis de tramitació i així facilitar un accés més ràpid als recursos i prestacions per a les persones en situació de dependència. Es té una previsió de passar dels aproximadament 12 mesos d'espera a uns actuals un termini d'uns 60 dies.
1: Castelldefels desperta.

I recordem que també que han estat avançant les millores d'accessibilitat a l'entorn de la platja. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 13 treballs entre el 6 i el 10 de juliol. És així com l'Ajuntament reforça les millores a la via pública amb actuacions d'accessibilitat a la platja. Entre les actuacions més destacades d'aquesta setmana sobresurten els treballs vinculats a la millora de l'accessibilitat a la zona de la platja. En aquest sentit, s'ha estat treballant per disposar d'un itinerari accessible des de les parades d'autobús situades a la confluència del Passeig de la Marina amb el carrer 17 fins a la sorra, amb l'objectiu de facilitar l'accés a tota la ciutadania al litoral. Dins d'aquest projecte s'han executat diverses actuacions al passeig marítim entre els números 50 i 60, consistents en la construcció d'encaminaments als passos de vianants per millorar la mobilitat. Les tasques setmanals de manteniment continuen sent un element clau per garantir una ciutat molt més accessible i segura i en bon estat del conjunt de la ciutadania.

0: I ara parlem d'una qüestió que fa molts anys que preocupa una part important dels veïns de Castelldefels, el soroll dels avions. L'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta que prepara el Ministeri de Transport per regular els procediments de vol de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. Per entendre'ns, el Ministeri està revisant les normes que determinen quines pistes s'utilitzen, les trajectòries dels avions i els procediments de navegació amb l'objectiu de reduir l'impacte acústic sobre els municipis que envolten l'aeroport. I és precisament aquí on Castelldefels vol fer sentir la seva veu. El consistori considera que la normativa actual no protegeix prou la ciutadania davant del soroll que genera l'activitat aeroportuària. I per aquest motiu aprofitarà aquest període de consulta pública per presentar les seves propostes de millora. No és la primera vegada que el municipi reclama més mesures per reduir l'impacte acústic al soroll dels avions. És una reivindicació històrica de Castelldefels, especialment en determinades configuracions de pistes o quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar les operacions habituals de l'aeroport. Ara s'obre un nou procés de participació impulsat pel Ministeri en què administracions, entitats i també particulars poden fer arribar les seves aportacions abans que la nova circular aeronàutica s'aprovi de manera definitiva. Des de l'Ajuntament asseguren que aprofitaran aquesta oportunitat per defensar els interessos de la ciutat i reclamar que els futurs procediments garanteixin una millor protecció de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I continuem fent un repàs de les últimes notícies. Castelldefels ha continuat desplegant projectes vinculats a la digitalització dels serveis municipals. En aquest cas, l'Ajuntament està desenvolupant un sistema d'aparcament intel·ligent que permetrà conèixer en temps real la disponibilitat de places als principals aparcaments de la ciutat. El projecte encara es troba en fase de proves i es preveu que entri en funcionament durant les properes setmanes. Recordem que cal destacar que aquest és un sistema que no permet reservar una plaça, sinó consultar la disponibilitat en temps real abans d'arribar a l'aparcament. En aquesta primera fase s'incorporen 6 aparcaments municipals que sumen un total de 1.343 places. El pàrquing de l'Skatepark és el que concentra més capacitat amb 670 places, que és pràcticament la meitat del total. Aquest és només el primer desplegament del projecte. L'Ajuntament preveu ja una segona fase en el que els panells també informaran sobre altres aparcaments de l'entorn. La informació no només apareixerà en aquests panells instal·lats als accessos dels aparcaments, sinó que també a la web municipal i a les pantalles informatives repartides per la ciutat podrem veure aquesta informació. Com hem comentat, el sistema encara està en període de proves. Estan fent ajustos tècnics i, per tant, encara no està disponible pels usuaris. Recordem que és un aparcament intel·ligent. Quan es parla d'un aparcament intel·ligent, es fa referència a sistemes que utilitzen sensors i tecnologia per conèixer l'ocupació dels aparcaments i transmetre aquesta informació gairebé en temps real. Aquest projecte forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. El concepte fa referència a l'ús de la tecnologia per gestionar de manera més eficient els serveis públics i facilitar informació útil a la ciutadania. La iniciativa està financiada amb fons europeu Next Generation, destinat, entre d'altres objectius, a impulsar projectes de digitalització, sostenibilitat i innovació als municipis. Buscar aparcaments sempre genera una gran part del trànsit urbà en moltes ciutats. Els sistemes d'informació d'aparcament són cada vegada més habituals en municipis turístics i aquest tipus de tecnologia acostuma a implantar-se primer en aparcaments públics abans d'estendre's a altres zones. Castelldefels així incrementa notablement la mobilitat durant els mesos d'estiu i especialment els caps de setmana. És per això que aquest tipus de solucions pot alleujar el que és la circulació de la ciutat. Ara caldrà esperar que finalitzi aquesta fase de proves perquè el sistema entri en funcionament i l'objectiu és que la informació sigui fiable i actualitzada abans de posar-la a disposició de la ciutadania i de les persones que visiten Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: L'Ajuntament continua avançant en el seu procés de transformació digital. L'Ajuntament ha presentat la plataforma intel·ligent de Castelldefels, una eina que permet gestionar de manera integrada la informació que genera la ciutat per millorar la presa de decisions i optimitzar els serveis municipals. El projecte s'ha desenvolupat amb el suport del Fons Europeus Next Generation dins de la plataforma d'intel·ligència turística impulsada per Segitur. La nova plataforma integra dades de diferents serveis municipals i permet fer un seguiment en temps real d'aspectes de mobilitat, com hem estat parlant fa una estona, el trànsit i l'ocupació d'aparcaments, els fluxos de persones o diferents indicadors ambientals. Segons l'Ajuntament, disposar d'aquesta informació facilita una resposta més ràpida davant de les necessitats de la ciutat i ajuda a planificar amb més precisió les actuacions municipals. Aquest projecte també incorpora noves eines digitals obertes a la ciutadania. Entre elles hi ha el Geoportal Municipal, que permet consultar informació geogràfica de manera visual, i el Bessó Digital de Castelldefels, una rèplica virtual de la ciutat que servirà per simular escenaris i planificar futures actuacions abans de portar-les a la pràctica. La plataforma utilitza dades georreferenciades i tecnologies com la intel·ligència artificial per convertir la informació en eines útils per a la gestió municipal. Amb aquesta iniciativa, Castelldefels continua desplegant la seva estratègia de ciutat intel·ligent amb l'objectiu de millorar els serveis públics, optimitzar els recursos municipals i oferir una ciutat més eficient, sostenible i preparada per afrontar els reptes del futur.
1: Castelldefels desperta.

Repassem que Castelldefels s'ha sumat a una iniciativa europea de transparència. Castelldefels és un dels tres municipis catalans que han sigut seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu Locris. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Aquesta és una iniciativa impulsada per l'OCDE i financiada per la Comissió Europea a través de l'Instrument de Suport Tècnic, TSI, amb l'objectiu de desenvolupar i implementar un sistema d'indicadors que permeti avaluar la integritat pública i prevenir els riscos de corrupció en l'àmbit municipal. La candidatura de Castelldefels va ser presentada per la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis. D'entre els municipis catalans participants, només 3 ajuntaments han estat seleccionats per formar part de la prova pilot. Aquests tres ajuntaments són els de Corbins, Salou i el nostre, Castelldefels. Aquest projecte, Locris, està sent desenvolupat per l'OCDE en col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció de l'Agència Valenciana Antifrau. La seva finalitat és crear un conjunt d'indicadors concrets, estandarditzats i comparables que permetin identificar les fortaleses i les àrees de millora dels sistemes d'integritat municipals, seguint els estàndards internacionals de l'OCDE en matèria de bon govern i integritat pública. A Catalunya, la prova pilot es durà a terme en 3 municipis seleccionats per l'Oficina Antifrau, que oferirà el suport tècnic i l'acompanyament durant tot el procés. Els ajuntaments participants col·laboraran en la recopilació de dades i en l'avaluació dels indicadors, validant posteriorment els resultats obtinguts amb el suport de l'OCDE. La participació de Castelldefels en aquest projecte representa una oportunitat per continuar avançant en les polítiques de transparència, bon govern i integritat institucional, alhora que permetrà contribuir a la definició d'una metodologia que pugui ser replicada en altres administracions locals de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea.

0: Sabem que Castelldefels es va sumar al dol per l'incendi de Los Gallardos a Almeria amb un minut de silenci que va tenir lloc divendres a les 12 davant de l'Ajuntament. Aquest minut de silenci a les portes de l'edifici consistorial va ser una mostra de respecte, condol i solidaritat amb les víctimes i les persones afectades per l'incendi esdevingut a la localitat de Los Gallardos. Amb aquest gest, el consistori va voler expressar el seu suport a les famílies de les víctimes, a les persones afectades i al conjunt de la comunitat de Los Gallardos en aquests moments de gran dificultat. L'acte va comptar amb la participació de representants institucionals, treballadors municipals i ciutadania que es van aplegar davant de l'Ajuntament per mostrar el seu condol i escalf. L'Ajuntament de Castelldefels va traslladar el seu més sincer condol i suport a totes les persones que estan patint conseqüències d'aquest tràgic succés.
1: Castelldefels desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: 9, bon dia. Comencem per saber si hi ha incidències a aquesta hora per circular la xarxa viària del país. Endavant, equip viari.
2: El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'AP7. Hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla ara un carril. A la B30, Barberà del Vallès, direcció nord cap a Girona. Encara retencions des de Cerdanyola per un accident ja retirat. I recordem que segueix tallada encara l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut entre dos camions de matinada.
1: Els bombers continuen treballant per estabilitzar el foc que des d'ahir crema aigua Múrcia, al camp. Les possibles revifades fan que l'estabilització no es prevegi abans del vespre. Preventivament, aquest matí s'ha ordenat l'evacuació de més de 300 veïns d'urbanitzacions ja confinades al municipi de Querol. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos, Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desapareguts. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. A França, un gran incendi arrasa el foc de Fontmebleau, un dels principals pulmons verds de la regió de París. Ja hi ha 800 hectàrees cremades i prop de 400 bombers lluiten contra les flames. L'incendi va començar ahir a la tarda al voral de la carretera en plena onada de calor a França. És la tercera que viuen des del maig i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Doncs un país, França, que s'ha indignat amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui coincidirà a París amb el president Emmanuel Macron. Els incendis i els alts costos de producció marquen una campanya de cereals que entra en la recta final. Pels productors ha estat complexa però positiva, malgrat una reducció del 10% de la sega. Ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga de Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin. I aquest divendres arriba a Netflix El mapa de los anhelos, protagonitzada per Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie britànica Heartstopper.
3: Esports. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
1: I el temps, l'aixafogó s'intensificarà tot el país, però sobretot a la costa, temperatures una mica més altes, amb valors pròxims als 40 graus a Ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim, amb núvols baixos al delta de l'Ebre. Més serè a la resta, amb pols sahariana en suspensió.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou.

0: Doncs continuem amb el repàs de totes les notícies locals. L'Ajuntament de Castelldefels ja ho té tot preparat per donar tret de sortida al nou curs escolar. Com és habitual, abans que els alumnes i docents tornin a les aules, la ciutat organitza l'acte d'inici de curs, una trobada que serveix per reunir a tota la comunitat educativa i compartir experiències i reflexionar sobre els reptes que planteja el nou curs acadèmic. En els darrers dies, al programa de Castelldefels Coffee, la Estefania González va conversar amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, que ens ha avançat tots els detalls d'aquesta cita. Avui al Castelldefels Desperta recuperem algun dels moments més destacats d'aquesta entrevista. Escoltem el Ramon Amador, regidor d'Educació.
1: Des de l'Ajuntament ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això és un esforç per part de l'Ajuntament, però també el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa.
0: Aquest acte s'ha consolidat amb els anys com un espai de trobada més enllà de l'àmbit estrictament institucional. És una oportunitat perquè els professionals de l'educació comparteixin un mateix espai abans de començar el curs, en un ambient distès però també orientat a la reflexió. El Teatre Plaza tornarà a ser part de l'escenari d'aquesta jornada, que reuneix representants dels centres educatius, equips directius, professorat i diferents agents vinculats al món educatiu de la ciutat. Escoltem el Ramon Amador.
1: Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, privades i públiques, les concertades, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, estarem enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? És que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
0: Tal com escoltem el Ramon Amador, un dels aspectes més destacats és que la convocatòria va dirigida a tota la comunitat, no només als equips docents, sinó també totes aquelles persones que formen part del dia a dia dels centres i contribueixen al seu funcionament. La voluntat és que sigui una jornada compartida i que ens posi en valor la feina que es desenvolupa al llarg de tot el curs i que serveixi també per començar aquesta nova etapa amb il·lusió i amb un sentiment de comunitat. Escoltem el Ramon Amador, regidor d'Educació.
1: Divendres 4 de setembre a l'una. A la una, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si algun familiar vol venir, serà benvingut, benvinguda. I aquí farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'André.

0: Vila Jonga, no sé si la coneixeu, però va a sortir a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar doncs, en Operació Triunfo per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar. I doncs, el que tenim allí doncs, és tota una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
1: Durant l'acte també hi haurà un dels moments més esperats, com és la conferència inaugural. Cada any, com ha comentat el regidor, es convida un ponent de referència per abordar alguna qüestió d'actualitat relacionada amb l'educació i aportar noves mirades als professionals dels sectors. A més, el regidor aprofitava l'entrevista per recordar la data i l'horari de tots aquells detalls pràctics perquè les persones interessades hi puguin assistir. Escoltem el Ramon Amador, regidor d'Educació.
0: L'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat i és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà, fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició.
1: Tal com comentava el Ramon Amador i explicava aquest curs, tots els centres educatius de Castelldefels compartiran els mateixos dies de lliure disposició. Una decisió que facilita l'organització de moltes famílies, especialment aquelles que tenen fills escolaritzats en centres diferents i que també contribueix a una millor coordinació entre la comunitat educativa. Escoltem ara el Ramon Amador, que ens parla sobre l'objectiu d'enfortir la comunitat educativa.
0: I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això. O sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
1: I aquest és, en definitiva, l'esperit que hi ha darrere d'aquest acte d'inici de curs. Reforçar els vincles entre totes les persones que formen part del sistema educatiu de Castelldefels. Més enllà de donar el tret de sortida al nou curs, la jornada busca generar espais de trobada, d'intercanvi d'idees i de col·laboració entre professionals, perquè l'educació és una tasca compartida que implica escoles, famílies, administracions i tota la comunitat. Així doncs, l'acte d'inici del curs es convertirà novament en el primer gran punt de trobada abans que els centres educatius obrin les portes i comenci un nou curs escolar amb la voluntat de continuar treballant plegats per una educació de qualitat a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs continuem parlant amb un dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana. Les festes del mar ja són història, però deixen enrere una edició que, segons el balanç que fa l'Ajuntament, ha estat tot un èxit de participació. Durant tres dies, el barri marítim de Castelldefels s'ha omplert de veïns i veïnes i visitants que han gaudit d'una programació pensada per totes les edats i que s'ha tornat a convertir aquesta celebració en una de les cites més destacades de l'estiu. Passejar aquest cap de setmana pel passeig marítim o per la plaça de les Palmeres era sinònim de trobar-hi ambient. Les activitats han registrat una gran afluència de públic i en molts moments els diferents espais de la festa s'han omplert de gom a gom. Les festes del mar han tornat a demostrar que la combinació de tradició, cultura popular, música, esport i gastronomia continua funcionant. El públic va poder gaudir de propostes tan diverses com el voleibum, el mercat del mar, la sardinada popular, el tardeo dels 90, les actuacions musicals, la diada castellera, les tradicionals habaneres amb rom cremat i un espectacular castell de focs artificials que va posar el punt culminant a una de les nits més multitudinàries del cap de setmana. Un dels moments més esperats, sens dubte, va tornar a ser el desembarcament pirata a la platja. Centenars de persones van seguir aquesta recreació històrica que ja és un dels símbols de les festes del mar i que cada any atrau famílies, infants i curiosos per veure arribar els pirates a la costa de Castelldefels. Aquesta edició, però, també ha estat marcada per una decisió que es va haver de prendre a última hora. L'elevat risc d'incendi forestal va obligar a suspendre l'encesa de bengales que hi havia de donar tret de sortida a les festes i que aquest any, a més, celebrava el seu desè aniversari. Malgrat aquesta cancel·lació, l'ambient festiu no es va veure afectat. La música va agafar el relleu amb el concert d'Ismael González i la sessió del DJ Miquel Urmaran, que van omplir la plaça de les Palmeres i van demostrar que les ganes de festa continuaven ben presents des del primer dia. Durant tot el cap de setmana, el Mercat al Mar també ha estat un dels punts neuràlgics de la celebració. Les paradetes d'artesania i alimentació i productes diversos han compartit protagonista amb les activitats familiars i l'oferta gastronòmica, convertint el passeig marítim en un espai de trobada durant tot el dia. Des de l'Ajuntament s'ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han participat en aquesta edició, a entitats locals, els voluntaris, els serveis municipals, la policia local, Protecció Civil i tots els professionals que han treballat perquè les activitats es desenvolupessin amb normalitat. El consistori destaca que aquestes festes del mar han tornat a demostrar que són una cita imprescindible de l'estiu a la comarca. Tres dies de festa a tocar de mar, plens de música, tradició, cultura popular, gastronomia i molt bon ambient que han omplert Castelldefels de vida durant tot el cap de setmana. I ara sí, amb el comiat d'aquesta edició, la ciutat ja mira cap a l'any vinent amb una voluntat de continuar fent créixer les festes del mar que s'han consolidat com un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris del calendari festiu de Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I com comentaven, les festes del mar han estat un dels grans temes d'aquesta setmana. Divendres s'havia de celebrar un dels actes més emblemàtics, com estaven comentant, i que era l'encesa simultània de les bengales de les tordes de guaita de la ciutat, una tradició que enguany arribava al seu desè aniversari. Ara bé, a última hora, l'Ajuntament va decidir suspendre aquest acte per motius de seguretat. La decisió es va prendre davant de l'elevat risc d'incendi forestal provocat per les altes temperatures, la sequedat de vegetació i les condicions meteorològiques d'aquests dies. Per prendre millor context, recuperem un dels talls que vam escoltar aquesta setmana al programa amb el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil, que explicava quins són els factors que fan augmentar el risc d'incendi.
1: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació. També tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Aquesta informació ens ajuda a entendre per què es va optar per la prudència. Castelldefels ara mateix es troba al nivell 2 del Pla Alfa, que correspon a un perill alt d'incendi forestal. Això implica que qualsevol activitat amb foc o pirotècnia a prop de les zones forestals pot comportar un risc important. De fet, des de l'Ajuntament es recorda que està prohibit utilitzar pirotècnia a menys de 500 metres de la zona forestal. També es demana evitar fogueres, cremes agrícoles, barbacoes no autoritzades i l'ús de maquinària que pugui generar espurnes davant de les hores de màxima insolació. En aquest sentit, Joan Álvarez també ens deixava algunes recomanacions bàsiques de prevenció que convé tenir molt presents durant aquests dies de calor intensa. L'escoltem.
1: Bueno, principalment, actuar en seny. Si anem a la natura, primer de tot, que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats, i bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Els consells són molt clars: no llançar burilles ni llumins, no deixar residus al bosc, mantenir nets els terrenys amb vegetació i respectar totes les restriccions relacionades amb el foc. També és important no aparcar davant de camins forestals perquè els vehicles d'emergència necessiten tenir sempre lliure accés. Pel que fa als focs artificials, de les festes del mar, aquests sí que es van mantenir. La diferència és que es disposàvem de més de 500 metres de la zona forestal i comptaven amb un protocol específic establert per la Unitat de Protecció Civil Municipal. La suspensió, per tant, va afectar exclusivament l'encesa de bengales, però no la resta de programació festiva. Una decisió que, tot i que va ser difícil perquè es tractava d'un acte molt simbòlic, es va prendre amb l'objectiu prioritari de garantir la seguretat de la ciutadania i protegir l'entorn natural. I si durant aquests dies detectem fum o qualsevol incendi o inici d'incendi forestal, Protecció Civil ens recorda que cal actuar amb rapidesa i avisar immediatament els serveis d'emergència. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, bueno, ens hem perdut una mica, no sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
0: Així doncs, el missatge és clar, màxima prudència, prevenció i col·laboració ciutadana. Les festes del mar han continuat, però aquest episodi ens recorda que, en situacions del risc d'incendi, la seguretat ha d'estar sempre per davant de qualsevol celebració.
2: Castelldefels desperta.

0: Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta setmana es presenta de nou força càlida. De cara a dimecres s'espera un dels dies més càlids d'aquesta setmana i fins i tot de l'estiu, i és que es podran superar o es superaran aquests 40 graus a diversos municipis de l'interior del territori. Avui encara no, avui farà calor, però no superaran aquests 40 graus, sinó que es fregaran. S'arribarà als 38-39 graus a diversos municipis de l'interior, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I en conjunt, a banda de la temperatura, també cal dir que a hores de la temperatura ja és de 25 i 26 graus en molts casos, però a més, també destaquem aquest cel interbolit per la presència de núvols alts que deixen aquest cel entrenyinat, aquesta calitja també força destacada, i també tenim alguns núvols mitjans a punts del litoral i fins i tot cap a l'extrem sud del territori, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble de cara al migdia. Això és tot de moment.

Doncs recordem que la nostra ciutat es retrobarà amb una nova edició del Dissabte Solidari aquest 18 de juliol. Serà a la plaça de l'Església i serà una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. L'horari on podrem gaudir de tot aquesta, d'aquest acte tindrà lloc a les 7 de la tarda fins a 1:45. Serà a la plaça de l'Església i la jornada està organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que convida la ciutadania a conèixer de prop la feina que desenvolupen les activitats del municipi en l'ambient de la cooperació internacional, la justícia global i la solidaritat. Durant tota la tarda i al vespre hi haurà parades d'entitats amb informació sobre els seus projectes, activitats d'artesania, degustacions i propostes participatives. Enguany hi participen Advance for Africa, Associació Castelldefels Sàhara, Etiops, Mans per Etiòpia, Grup de Dones de Castelldefels, Malaika Solidària, Malària 40, Mans Unides, Rotary Club i Solidaritat Castelldefels Casando. El programa també inclou un taller familiar organitzat per la Fundació Acawaba, on els participants podran personalitzar una bossa de comerç just, una activitat que combina creativitat i sensibilització sobre el consum responsable. La música serà una de les protagonistes de la jornada. El grup Mestumacat oferirà un espectacle familiar, gaspatxo de colors, a les 19:15. A les 9 de la nit serà el torn de rumba catalana en Ciscus Carbonell. A partir de 11:15 la festa es tancarà amb un concert de versions a càrrec de Fugados d'Alcatraz. I aquest dissabte solidari és un dissabte que ja s'ha consolidat com un espai de trobada entre la ciutadania i les entitats que treballen per construir un món més just. La jornada combina activitats lúdiques, culturals i divulgatives amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i donar visibilitat a aquests projectes solidaris impulsats per Castelldefels i arreu, impulsat des de Castelldefels i arreu del món.

0: I si aquest mes de juliol teniu previst passar alguna tarda per la platja i busqueu una activitat diferent, preneu nota perquè la Biblioplatja Carme Romaní va tornar a obrir per omplir l'estiu de propostes gratuïtes pensades sobretot per gaudir en família. Ja sabeu que la Biblioplatja no és només un espai per llegir o agafar un llibre de préstec. Cada estiu es converteix també en un punt de trobada on s'organitzen activitats per conèixer millor l'entorn natural que tenim ben a prop, especialment al nostre litoral. Aquest juliol, tots els dijous a les 7 de la tarda, sota la pèrgola que hi ha al davant de la Naturaula i de la mateixa Biblioplatja, s'hi celebra una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. El millor de tot és que són activitats gratuïtes i no cal fer cap inscripció prèvia, així que és tan fàcil com acostar-s'hi i participar. El 16 de juliol, la Fundació CRAM parlarà de Mar de Plàstics, una bona ocasió per reflexionar sobre l'impacte que tenen els residus als nostres mars i oceans, però també per conèixer petits gestos que tots podem incorporar al nostre dia a dia. La setmana següent, el 23 de juliol, serà el torn de dofins i balenes, una activitat per descobrir algunes de les espècies més emblemàtiques que habiten els nostres mars. I per acabar el cicle, el 30 de juliol, els protagonistes seran els taurons, una proposta que servirà per desmuntar alguns mites i entendre per què aquests animals són tan importants per mantenir l'equilibri d'ecosistemes marins. A més, aquestes activitats compten amb la col·laboració de diversos establiments de temporada de la platja, que també s'impliquen en les campanyes de sensibilització ambiental que impulsa l'Ajuntament. I si sou dels que quan cau la nit us agrada mirar cap al cel, també hi ha una altra proposta molt interessant. El divendres 24 de juliol, Cal Ganxo acollirà una nova edició dels Divendres Astronòmics. A partir de les 10 de la nit, l'agrupació astronòmica de Castelldefels us convidarà als participants a descobrir què es pot observar des del cel d'estiu des de l'observatori. En aquest cas, sí que caldrà inscriure-s'hi prèviament, però és una activitat gratuïta i una bona oportunitat per conèixer una mica millor el nostre univers sense sortir de Castelldefels. En definitiva, són propostes que ens recorden que l'estiu també és un bon moment per aprendre a descobrir el nostre entorn i gaudir de la natura d'una manera diferent, aprofitant els espais tan privilegiats com la platja o Cal Ganxo.
1: Castelldefels desperta.

0: I recordem que la platja va acollir la tercera prova del circuit Volley Boom. Les festes del mar van incorporar una de les grans cites esportives de l'estiu amb aquest circuit Volley Boom. Aquesta va ser la tercera prova de la 26a edició d'aquest circuit. Va ser una de les cites esportives més destacades d'aquest cap de setmana al municipi. Aquesta competició va tenir lloc en l'entorn del Chiringuito Tiburón i va coincidir amb la sessió, amb la celebració d'aquestes festes del mar que hem estat comentant fa una estona. El torneig va reunir jugadors i jugadores de diferents edats i nivells, consolidant una proposta que combina competició esportiva, participació familiar i promoció del vòlei platja en un dels entorns més emblemàtics de la ciutat. La programació esportiva va començar dissabte amb les competicions de 2x2 masculí i 2x2 femení, i la categoria Open 4x4. Diumenge va ser el torn de les proves 4x4 masculí, 4x4 femení, 2x2 mix i les categories de menors, sub-11, sub-13, sub-15 i sub-17. Fidel a la filosofia que ha caracteritzat el circuit durant els seus 25 anys d'història, la prova manté categories obertes per tant esportistes amateurs com per a jugadors i jugadores en etapa de formació, afavorint la participació i la pràctica esportiva entre totes les edats. Una de les principals novetats d'aquesta edició va ser l'impuls de les categories 4x4 masculí i femení, amb premis en metàl·lics, adreçades a esportistes amb experiència federada, tant en vòlei pista com en vòlei platja. Aquesta modalitat aportarà un nivell competitiu elevat i permet oferir petits partits de gran intensitat i espectacle sobre la sorra. Aquesta tercera prova és tradicionalment una de les més multitudinàries del circuit i any rere any atrau a participants procedents de diferents punts de Catalunya, d'altres comunitats autònomes i també en l'àmbit internacional, reforçant així la projecció de Castelldefels com a destinació esportiva vinculada al vòlei platja. El circuit Volley Boom va continuar consolidant-se com una de les activitats esportives de referència d'aquesta temporada estival, gràcies a aquesta fórmula que combina esport, platja, música i comunitat. Cada prova és independent i, tot i que el club manté un premi de fidelització per a les persones que participen en totes les cites del circuit dins d'una mateixa categoria. Després d'aquesta tercera prova i la competició va encarar la seva recta final amb la celebració de la quarta i última prova. Aquesta última prova està prevista pels dies 19 i 20 de setembre, que posarà punt i final a la 26a edició del circuit Volley Boom by Omoda Jaeco Autovivo.
1: Castelldefels Desperta.

0: I Castelldefels es prepara per viure la semifinal del Mundial amb una pantalla gegant. El Mundial de Futbol de 2026 entra ja en la seva recta final i aquest dimarts arriba un dels partits més esperats del torneig. La selecció espanyola s'enfrontarà a França en les semifinals amb un objectiu molt clar. Aquest objectiu és aconseguir una plaça per la gran final del campionat. Espanya arriba després de superar a Bèlgica als quarts de final, mentre que França va eliminar el Marroc. L'altra semifinal la disputarà Anglaterra i Argentina, de manera que ja només queden 4 seleccions en la lluita pel títol mundial. I a Castelldefels aquesta cita esportiva es podrà veure en comunitat. L'Ajuntament ha preparat una pantalla gegant a la plaça Teresa Calaramunt al costat dels instituts perquè tots els aficionats puguin seguir el partit en directe i animar junts a la selecció. La festa començarà a les 8 del vespre, una hora abans del partit, i hi haurà música, un DJ, animació per escalfar l'ambient i convertir la plaça en un autèntic punt de trobada pels seguidors de futbol. A partir de les 9 de la nit començarà la retransmissió en directe d'una semifinal que promet emocions fortes sobre la gespa i hi haurà 2 dels grans favorits al títol. Un duel que torna a enfrontar 2 de les seleccions més potents del futbol internacional. Espanya buscarà tornar a disputar una final mundialista, mentre que França intentarà continuar el seu camí cap a un nou títol. Serà també un partit ple de grans noms propis i de molt nivell futbolístic, amb 2 seleccions que han mostrat gran solidesa al llarg del torneig i que arriben a aquesta semifinal després d'un recorregut molt convincent. Tot fa pensar que serà un enfrontament molt igualat amb una plaça a la final en joc. Des de l'Ajuntament s'anima tota la ciutadania a acostar-se a la plaça Teresa Claramunt per viure aquest gran esdeveniment esportiu en un ambient festiu i familiar. Serà una oportunitat per compartir l'emoció del futbol, donar suport a la selecció espanyola i gaudir d'una nit que pot ser històrica si Espanya aconsegueix el bitllet cap a la final del Mundial.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ens queda uns pocs minuts per acabar el programa i tenim aquí l'Estefania González, que ens farà una mica de resum, que és el que presenta per aquest nou programa de la Xison. Molt bon dia.
1: Bon dia, Fent. Com què estàs?
0: Doncs de dilluns. Avui dilluns.
1: Tornant al cap de setmana.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé, doncs sí, d'aquí uns minuts comencem la Xison. Ja sabeu que sempre arrenquem amb el butlletí informatiu, els titulars destacats de primera hora. Aquest butlletí l'anirem fent al llarg de les 3 hores del magazine, a cada hora en punt. I per començar amb el magazín Així Som, com cada dilluns, avui ens toca el Coffee, aquesta tertúlia política amb Som Castelldefels. Avui ens visitarà la Paquita Cruz, la regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament. Parlarem, òbviament, una mica de balanç del cap de setmana amb aquestes festes del mar. També hi ha hagut el volley boom, un dels temes esportius també rellevants d'aquest estiu. I parlarem de la pantalla... Disculpa. Doncs parlarem de la pantalla de demà dimarts, que tenim aquesta semifinal del Mundial amb aquest Espanya-França, a veure si hi ha sort, i també tindríem una gran final aquí a la ciutat, això doncs, a veure demà el partit. Parlarem també del Fem Esport als Barris Jove, aquesta iniciativa que s'ha encetat a principis d'aquest mes de juliol i que s'adreça a joves de 16 a 25 anys. Va començar l'1 de juliol a la platja i les sessions són gratuïtes tots els dimecres i divendres d'aquest mes. Aquests són alguns dels temes que abordarem. Òbviament també tota aquesta part d'esport i també aquesta part de salut amb aquesta valoració i les novetats d'aquesta presentació que feia l'Ajuntament a la Generalitat pel tercer cap, aquest ABS de la muntanyeta. De tot això en parlarem una mica amb la regidora d'aquests àmbits, la Paquita Cruz. I avui ens toca, com és dilluns, farem un repàs d'incidències amb policia local. Ens acompanyarà el sotsinspector del cos de seguretat local, el Leo Piqué, i farem aquesta mirada general. Haurem de parlar del dispositiu de les festes del mar i, òbviament, perquè va ser un èxit, hi va haver sí. moltíssima gent, per tant, molt important aquest paper de policia local, protecció civil, tots els serveis que hi ha darrere. Doncs d'això parlarem amb Leo Piqué i també un avançament del que està per venir aquesta setmana. Òbviament, també amb un dispositiu especial per la pantalla gegant i que s'espera molta gent. I per acabar, avui parlarem també d'una iniciativa europea de transparència. Ens visitarà a Ràdio Castelldefels la Sungrau, que és la responsable de l'àrea de transparència de l'Ajuntament, i ens parlarà que Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en una prova pilot d'un projecte europeu.
0: Perfecte, llavors tenim un dilluns molt esportiu, no?
1: Sí, sí, sí, haurem de parlar, d'entrar molt en detall perquè hi ha un calendari ben carregat de cosetes també aquest estiu.
0: Doncs ens sembla perfecte encetar la setmana justament amb esport i salut i t'escoltarem. Moltes gràcies, Estefania González, per donar-nos una mica d'informació sobre el que comportaran aquestes 2 hores a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a tu, Zen, i molt bon dia. Fins ara.
0: Fins ara, bon dia.

0: Doncs ja arribem gairebé al final d'aquest Desperta Castelldefels i el que sí que volíem recordar que aquest dissabte passat, 11 de juliol, el Centre Cívic Frederic Mompou va acollir una jornada de donació de sang, però des de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat ens expliquen que les reserves continuen sent baixes i que especialment durant aquests mesos d'estiu les donacions disminueixen mentre les necessitats als hospitals es mantenen. És per aquest motiu que davant aquesta necessitat de reforçar les reserves de sang, l'entitat ha decidit organitzar una altra jornada aquest mes de juliol a Castelldefels. Aquesta segona jornada serà el dissabte 18 de juliol, en aquest cas amb un horari ampliat des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 9 del vespre a l'esplanada de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Des de l'associació recorden que una sola donació pot ajudar fins a 3 persones i animen a totes aquelles persones que compleixin els requisits a participar en aquesta campanya solidària. Recordeu que per més informació o per resoldre qualsevol dubte es pot contactar amb l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat. Recordeu, és una oportunitat més per fer un gest senzill que només requereixen uns minuts però que pot salvar vides.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10.

0: Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va resultar ferida en el mateix sinistre. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. La represa de la guerra a l'Orient Mitjà serà un dels temes que tindran sobre la taula els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea a la reunió d'avui, una trobada on també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre, com una baixada generalitzada de les ràtios. La proximitat de l'eclipsi solar fa créixer la venda d'ulleres per poder observar el fenomen de manera segura. L'única empresa que en fabrica a casa nostra, amb certificació, admet que la gent s'ha despertat tard. Amb l'objectiu d'evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen a Catalunya. I troballa sorprenent a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. I ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin.
1: Esports.
2: El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Des de Dallas, La Porta recorda que l'oferta per Julián Álvarez té caducitat. El Tour de França, avui primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vinegar. L'italià Jannik Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig de Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: I el temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols saharian en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes s'assoliran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus.
3: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Més de 200 establiments de la ciutat se sumen al repte de les banderes verdes. La restauració de Castelldefels es mobilitza per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en aquest àmbit de la sostenibilitat. La nostra ciutat es retroba amb el dissabte solidari. La plaça de l'Església acull aquest dissabte 18 de juliol una nova edició del dissabte solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. Avancen les millores d'accessibilitat a l'entorn de la platja. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat un total de 13 treballs entre el 6 i el 10 de juliol. L'Ajuntament reforça les millores a la via pública amb actuacions d'accessibilitat a la platja. I fins aquí el repàs informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Greta Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia i benvinguts a una nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels, que us acompanya cada matí amb l'actualitat de la ciutat. Al control tècnic tenim en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Ens atem una nova setmana aquí a Castelldefels i amb un programa ple d'informació i diferents entrevistes. Després del butlletí informatiu que acabem de fer, ara és el torn de seguida de recuperar i començar una nova edició del COFI. Avui ens toca amb Som Castelldefels, amb entrevista a la regidora d'Esports i Salut, la Paquita Cruz. Repassarem l'actualitat d'aquestes àrees de l'Ajuntament i a mirada també una mica com ha estat el cap de setmana, ja que teníem les festes del mar i també amb un acte esportiu, amb el voleibum, aquest circuit que continua i que ara ja ens acabem de venir d'aquest cap de setmana. Tornaran a estar al setembre un altre cap de setmana i ja serà al final d'aquest aquest circuit que s'ha anat celebrant al llarg de diversos caps de setmana aquí a la ciutat. Des d'Esports, important recordar que demà tindrem una pantalla per viure la semifinal de la Mundial, aquest Espanya-França. El podrem viure en directe a la plaça Teresa Claramunt. I avui ens toca fer repàs de les incidències més destacades de la darrera setmana amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Com és habitual, també sortirem al carrer amb aquest voltant pel comerç per conèixer de prop els establiments i les persones que fan bategar el nostre comerç local. I per acabar amb aquest Així Som de dilluns 13 de juliol, coneixerem el programa de transparència, un programa, una prova pilot en el que l'Ajuntament s'hi ha sumat, ha estat seleccionat. És un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en aquesta prova pilot del projecte europeu LOCRIS. En aquest cas parlarem amb l'Assum Grau de l'Ajuntament, que ens explicarà tots els detalls sobre aquesta selecció per part del projecte europeu que ha seleccionat la candidatura de Castelldefels. Doncs molt bé, amb tot això per davant, gràcies per començar el matí amb nosaltres, poseu-vos còmodes que arrenquem aquest Així Som.

0: Castelldefels Coffee.
1: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'actualitat política municipal del magazine Així Som. Com cada dilluns, és el torn de Som Castelldefels. Avui m'acompanya la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz. Paquita, molt bon dia.
2: Hola, benvinguda. Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, tornem a reincorporar-nos d'un cap de setmana molt intens. Recordem que ja veníem del Tour de França i ara venim de les Festes del Mar.
2: Sí, sí, el Tour de França va ser una mica estressant, però sobretot per tots els treballadors de la casa. Però bueno, ara aquest cap de setmana venim d'un cap de setmana supercultural. Hem tingut a les Festes del Mar, com saps, a la plaça de les Palmeres, amb el Palm Market, tots els puestos dels comerciants de Castelldefels i els que no són. Després hem tingut el super, que cada any ens sorprèn, que sembla que sigui igual, però no, mai és igual, que és on el desembarcament pirata, que és preciós i cada vegada ve més gent. Jo no ho entenc, algun any tindré que agafar tota la platja, els 5 quilòmetres, perquè és bestial. I després, amb Espós, hem tingut el Voleiboom, que és una competició internacional. Dissabte no vam poder estar perquè teníem el desembarcament pirata, però vam estar diumenge a l'entrega de trofeus dels femenins i per la tarda jugava tot el que eren les categories masculines. I la veritat és que l'ambient superxulo, com sempre. Jo crec que cada any hi ha més gent i no sé si és el boca a boca o les xarxes socials, però bueno, estem molt contents de tot el que tenim a Castelldefels els caps de setmana.
1: Mm-hmm. O sigui, és cert, venim de dos caps de setmana, aquest amb el Voleiboom que ens destacava ara mateix i sí, l'anterior amb el Tour de França, per tant, des de l'àrea d'esports, una valoració molt positiva de tot plegat.
2: Bueno, sí, nosaltres som una ciutat d'esdeveniments i estem acostumats, totes les àrees de l'Ajuntament estan acostumats a muntar, desmuntar, fer i desfer, i tenim grans treballadors. Això tinc que felicitar a totes les àrees, sobretot a totes les del Tour que van participar, la secció d'esports, la policia local, protecció civil, els serveis d'emergència, el personal del SAC, els voluntaris. Vam tindre 60 voluntaris, que això és molt fàcil dir-ho, però després estar amb tot el sol que va fer i totes les hores que van estar allà. Bueno, tinc agraïment per tot. També tinc que agrair a la ciutadania el seu comportament, el seu saber estar, tantes hores sota el sol, els talls dels carrers. Tinc que agrair a la ciutadania i la veritat és que la valoració del Tour va ser bueno, espectacular. Hem demostrat una vegada més que Castelldefels és una ciutat esportiva i que organitza esdeveniments millor que cap ciutat.
1: I s'ha aconseguit una projecció internacional
2: bueno, això,
1: impactant.
2: Això impactant, això només amb les imatges que han tret del Tour. La veritat és que les imatges amb l'helicòpter són fantàstiques i amb totes aquestes imatges que han tret de la nostra ciutat, del nostre passeig marítim i de les nostres platges, això és cap al món, és una pel turisme uh-huh. esportiu, per nosaltres és 100% perfecte.
1: Uh-huh. I precisament aquest estiu l'activitat esportiva no s'acaba, l'agenda continua amb moltes coses preparant-se. Comencem pel més proper, perquè demà mateix el futbol torna a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tenim aquesta pantalla gegant que s'instal·larà a la plaça Teresa Claramunt amb motiu de la semifinal del Mundial.
2: Doncs sí, doncs tornem. Nosaltres, sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
1: En aquest sentit, precisament en una estoneta tindrem aquí a Ràdio Castelldefels també la policia local, entrarem més en detall en aquest dispositiu que de ben segur ja estan al tema ultimat. I sobre aquesta fórmula també li volia preguntar, justament ho mencionava, és una fórmula que ja es ve repetint i no només amb selecció masculina sinó amb selecció femenina, és una fórmula que ha funcionat anteriorment. Quina resposta esperen en aquesta ocasió?
2: Bueno, la resposta és molt positiva. Ara he vist a les xarxes que Gavà també ho farà. Vam començar nosaltres i ara avui he vist les xarxes i pensava, ostres, hem anunciat, i no, era l'Ajuntament de Gavà que també posarà una pantalla. Llavors és una cosa molt positiva, és una cosa que demanda la ciutadania. Jo entenc que a molts ciutadans no els hi agradi el futbol, però bueno, és una cosa que la ciutadania ens ho demanda. Sempre que ens veuen pel carrer, la pantalla, posareu pantalla per la final o per la semi? Bueno, per la semi també, o sigui que és una demandada, hi haurà molta gent jove, hi haurà moltes famílies i bueno, jo crec que això ja queda amb l'ADN de Castelldefels cada vegada que hi hagi alguna semifinal o final i no només de futbol, vull dir que això m'agradaria que fos en un altre esport i no només amb el futbol.
1: Perquè com comuniquen també a les xarxes socials, l'esport no només es practica, sinó que també es comparteix, es genera comunitat.
2: Clar, perquè bueno, a nosaltres normalment sociabilitza, l'esport sociabilitza i t'ajuda a fer-ho. Llavors, nosaltres ho fem perquè la gent convisqui, perquè la ciutadania es trobi en un punt de disbauja i alegria i per això ho fem.
1: I amb aquesta mirada que esperem que si Espanya guanya demà, repetim aquesta fórmula amb una nova pantalla per la gran final, òbviament, no?
2: Com no? Ara farem porra demà, espero que guanyem. Si guanyem, pues, bueno, la final ja veurem. A veure si ens toca Argentina, no sé, tindrem que buscar un lloc més gran, perquè aquí tu ja saps que a Castelldefels ja la comunitat argentina és molt gran, i bueno, però bueno, jo crec que ho farem amb respecte, amb convivència, i si ens toca jugar amb Argentina, pues, ho disfrutarem i ho gaudirem tots.
1: I després d'aquest acte que ja tenim a tocar, que ja és demà i l'actualitat d'aquesta setmana, ens toca fer una mica de repàs a l'agenda. Què més està per arribar en l'àmbit esportiu?
2: Pues mira, tenim molts events. Jo vaig dient així, mira, ho llegiré perquè que no m'ho sé de memòria, però tenim el Hockey Beach el 18 de juliol a la platja, tenim un torneig de tenis taula joves, que és Ciutat de Castelldefels, al pavió de Can Roca, el dia 17 i 19 de juliol de 9 a 21, tenim un campionat internacional de jiu-jitsu a l'1 d'agost, en el pavelló de Can Vinader, de 8 a 22, tot el dia, tenim el partit de festa major el 15 d'agost al camp de Canyars a les 7 de la tarda. A Malhorta jugarà la Unió Esportiva Castelldefels i a l'Horta. Tenim el torneig d'ajedrez, escaig. També tenim un campionat d'Espanya de vela ligera el 28 i 29 d'agost. Tenim marxa aquàtica el 19 de setembre. Tenim una velada de boxa el 26 de setembre. I un torneig que acabem la temporada de platja d'Ultimate, que és el frisbee, del 16 al 19 d'octubre. I amb tota aquesta xerrada que t'he fet, acabarem els esports, que això acaba l'octubre, els esports de platja. Després ja ha començat la temporada i ja tenim tantes entitats que comencem la temporada una altra vegada.
1: Doncs justament li volia preguntar això sobre les entitats, perquè ha mencionat moltíssimes tornejos, activitats al llarg d'aquests mesos de juliol i agost, i entenc que moltes d'aquestes són possibles gràcies a les entitats locals, aquesta col·laboració des de l'àrea d'esports amb elles.
2: Sí, bueno, nosaltres, com tu saps, els equipaments esportius són d'àmbit municipal i nosaltres els cedim gratuïtament a les entitats perquè facin les seves aportacions a la ciutat en mena de promoció de l'esport. Llavors, totes les entitats i ho fan durant tot l'any, fan les seves temporades. Algunes, desgraciadament, no ho poden fer amb edificis municipals o instal·lacions municipals perquè no en tenim. I les fan, per exemple, al Canó Olímpic, que com saps no és nostre, és de la Generalitat. Tenim allà tres entitats que fan allà la seva temporada esportiva, com és el tiramarc, el piragüisme i el rem. i les altres pues, intentem donar cabuda a totes, aunque la demanda és infinita i mentre més pavellons i més coses fem, la demanda continuarà sent infinita, però bueno. Les activitats de platja, això és un pla d'abús a demanar permís, perquè nosaltres demanem permís a l'AMB per a les nostres entitats, i és un pla d'ús i funcionem així. I la veritat és que cada vegada hi ha més activitats, més esdeveniments, i estem molt contents.
1: I més iniciatives, perquè hem de parlar també d'aquesta nova edició del Fem Esport als Barris Jove, que arribava a la platja aquest mes de juliol, tot just ha començat.
2: Bueno, això és la joia de la corona. No sé, el programa de Fem Esport als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports i ara pues, vam pensar, ostres, i els joves ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esport als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 Bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent. I la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis perquè s'ha de fer inscripció i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat. L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
1: Clar, és la manera d'avaluar realment l'èxit d'una activitat. En aquest cas és claríssima, 15 places i al final s'ha ampliat a 30 perquè era la demanda.
2: Sí. Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més i evidentment el tècnic no els hi ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
1: I recordem que aquesta activitat té lloc al llarg d'aquest mes de juliol, tots els dimecres i divendres a la tarda, així que aquesta setmana encara els joves que vulguin es poden apropar. Sí. Ens recordava que és una activitat adreçada a persones entre 16 i 25 anys i també ens parlava del gran èxit del Fem Esport als Barris, o sigui, és que és una iniciativa que ja ve d'un gran projecte que ha funcionat molt bé, amb molt bones dades, un balanç molt positiu que ja feien al juny, quan arribava la cloenda, i que ara enllacen amb aquesta novetat, que també són tot sessions gratuïtes.
2: Sí, he de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris, aquesta és la mare, i ara li aniran sortint fills i hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
1: Molt bé, doncs mencionava precisament el SEM Centre també aquesta gran necessitat per la ciutadania per incrementar els espais tancats amb aquestes possibilitats de pràctica esportiva i en aquest cas hem de parlar de les licitacions, de com avancen.
2: Doncs mira, el SEM Centre de moment el vam adquirir a l'Ajuntament, l'equip de govern el va adquirir perquè teníem la necessitat de treure les 5.000 persones de la llista d'espera del CEM Can Roca. No teníem possibilitat de construir un nou pavelló, un nou CEM, perquè era inviable. i ens va sorgir l'oportunitat d'adquirir el CTC, l'antic CTC. 18.000 metres quadrats d'equipament, bueno, d'equipaments no, perquè ara l'equipament és pistes de tennis, pistes de pàdel i la casa club, que és la casa central. Però bueno, ens aportava moltes possibilitats per fer moltes més coses que no només una instal·lació deportiva. L'inicial, o sigui, l'objectiu nostre inicial és fer instal·lació esportiva primer de tot. Llavors, hem fet un avantprojecte, que és la reforma de la casa club, que és la casa inicial, aquí es farà una reforma. Després, la segona fase, on estarà la piscina, allà es faran dos plantes més per fer instal·lacions de dirigides i fitness. I la tercera fase, que serà l'última, que no serà, no, igual són 5 o 6 anys, la piscina, que anirà ubicada en un altre lloc del qual no està ara. On estarà ubicada la piscina, està tot molt deteriorat, i ja és una mica perillós, i llavors el que farem, hem aprovat a la Junta de Govern l'enderroc de l'actual piscina, perquè aquesta actuació és necessària principalment per un tema de seguretat. I llavors la ubicació de la piscina nova, com no podia anar allà, el que farem serà enderrocar-la i deixar-ho enderrocat ja per preparar els edificis quan comenci la fase 2. L'avantprojecte ja està, és un avantprojecte superxulo, i ara està amb licitació al projecte executiu.
1: Uh-huh. I per les persones que ens estiguin escoltant, parlant de totes aquestes fases, per la tercera sí que ja ens avançava que ja és a llarg termini, estava sí. Parlant de 5-6 anys, entre 5-6 anys, però per la primera fase, quin seria aquest calendari que podem esperar? Quins són els terminis que s'estan plantejant?
2: Jo crec que ara fem la licitació, bueno, estem fent el projecte executiu. La licitació de l'enderroc, una vegada estigui feta l'enderroc, jo crec que cap al desembre, gener del 27, es podrien començar, si es liciten les obres i tot va bé, jo crec que per principis d'any que ve es podria començar les obres de la primera fase. Mm-hmm. Jo dic la primera fase perquè és la Casa Club, però la fase anterior a totes ha sigut rehabilitar les pistes perquè la ciutadania les pugui fer servir, tant les de pàdel com les de tennis. Estan treballant professionals, oferint els seus serveis a nanos de Castelldefels que ja feien tennis o pàdel, i quan es va tallar, quan es va comprar i es va tallar l'activitat, ho vam deixar de fer, i ara nosaltres tenim professionals aquí que ho estan donant aquest servei a la ciutadania. Llavors tenim el pàrquing de la zona azul, això ha sigut una prefase, o sigui, abans de la fase 1. I la fase 1 serà aquesta, començar per rehabilitar l'edifici. Quan acabem tot, entre aquestes fases i les obres, jo crec que s'hauria de fer un procés participatiu perquè la ciutadania realment digui què vol que hi hagi allà. S'ha parlat d'un centre de dia de gent gran, s'ha parlat d'una nova escola de dansa perquè la que tenim es queda petita, una escola d'idiomes, una escola de música, a ajuntar tot el que és el centre cultural aquí a Roca de Baix amb tot el que és la instal·lació per darrere i fer un parque i connexionar tota aquesta plaça Neus Català amb tot el que és el SEM Centre. Bueno, jo crec que la ciutadania també podrà fer aportacions i bueno.
1: Són 18.000 metres quadrats que ofereixen moltíssimes possibilitats.
2: Moltíssimes. I ja, com he dit sempre, com ho hem dit a l'equip de govern, això no és un projecte de l'equip de govern, és un projecte de ciutat. Això no acabarem nosaltres que governem ara. Això possiblement passin 10 o 15 anys i els que estiguin governant tindrà que continuar amb aquest projecte. O sigui que això és...
1: Uh-huh. I quin seria el missatge que li agradaria enviar també a aquestes persones que estan a la llista d'espera i que ara també esperen ja amb il·lusió que arribi aquest SEM Centre?
2: Pues mira, jo estic a la llista d'espera, també. Jo quan vaig entrar de regidora el 2023 em vaig posar a la llista d'espera. Jo sé que hi ha gent molt abans que jo, molt abans. Jo necessito fer esport, per tant, tinc la possibilitat doncs, d'anar a un altre gimnàs i bueno, vaig a un altre gimnàs. Jo sé que hi ha gent que no té possibilitat i per això és el Femmes pels Barris. O sigui, per això estem traient uh-huh. aquestes activitats que són gratuïtes per la ciutadania perquè no tinc una altra manera de fer-ho. No tinc una altra manera. També vam crear l'abonament de piscina que no hi era. Hem tret 700 persones de l'abonament fitness que s'han fet a l'abonament piscina i aquestes 600 persones és les que estem trucant. Ara estem trucant al setembre del 2021, a la llista d'espera, imagina't. O sigui, ara anem per setembre del 2021. I bueno, a mi ja m'agradaria que poguessin entrar totes, però és una mica inviable. Tenim la instal·lació una mica sobresaturada amb el tope que a l'aforo que tenim marcat com a llei. O sigui que ara de moment anem cridant perquè hi ha moltes persones també que es donen de baixa o que no venen i es donen de baixa. Llavors, totes aquestes persones que van sortint de la llista d'usuaris, nosaltres ens dona peu per trucar a la llista d'espera. I anem fent de 50 en 50. També vam obrir els abonaments de piscina i vam també tindre com una llista d'espera perquè també molta gent volia només piscina, sobretot la gent gran que no fa fitness. Llavors, ara ja no tenim llista d'espera a piscina, hem donat més places també, per tant, que bueno, anem jugant. I a totes aquestes activitats que tenim a fora al carrer i també activitats de fitness que hem posat al mateix centre, hem posat un contenidor amb molt material i hem posat rutines i fem classes a fora i tot això també ha fet que la gent surti a fora, que la gent també deixi una mica de joc també per bueno, moure la llista d'espera.
1: Doncs amb aquesta mirada positiva el que està per arribar a la ciutat en l'àmbit esportiu, amb aquesta menció de nou d'aquest gran projecte, el Fem Esport als Barris Jove, que ara es dona aquest mes de juliol, i al setembre ens tornarà ja el Fem Esport als Barris en general, no?
2: A l'octubre
1: la tindrem de tornada.
2: Sí, sí.
1: Doncs amb això ja la ciutadania que ens estigui escoltant ja s'ho pot apuntar al calendari amb aquestes opcions de practicar esport a l'aire lliure també, totes aquestes opcions que s'ofereixen des de la seva àrea. Paquita Cruz, regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Carrer de Ràdio Castelldefels.
2: A vosaltres sempre, gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Les 11.

0: La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol, els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc de cara a aquest vespre. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Font Cal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va quedar ferida en aquest mateix sinistre. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu del petroli puja al voltant d'un 3%. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre com una baixada generalitzada de ràtios. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. I troballa sorprenent en les últimes excavacions a l'antiga vil·la romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins d'una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que, previsiblement, formava part d'una ofrena als déus de fa 1.800 anys.
1: Esports. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. El Tour de França, avui primera jornada de descans amb Pogacar, líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. L'italià Jannik Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig a Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa a només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: Pel que fa al temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols subsahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes es registraran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus.
2: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa de la ciutat. Castelldefels, un municipi més intel·ligent. La ciutat continua avançant en la seva transformació digital amb el desplegament de la plataforma intel·ligent de Castelldefels, un model d'innovació al servei de les persones impulsat amb el suport dels fons Next Generation dins del projecte de plataforma d'intel·ligència turística liderat per Segitur. L'Institut Josep Lluís Sert, Escola Ambaixadora Europea, un curs més. L'Institut de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el pròxim curs 2026-2027. El centre és un dels 31 instituts i escoles catalanes seleccionats per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada per l'Eurocambra per apropar la ciutadania jove al funcionament de les institucions europees. I continuen les activitats de la programació estival de la Biblioplatja. La Biblioplatja Carme Romaní acull durant tot aquest mes de juliol diverses sessions de l'Hora del Medi Ambient adreçades al públic familiar. Paral·lelament, Cal Ganxo oferirà una nova observació astronòmica oberta a la ciutadania el proper 24 de juliol. I fins aquí el repàs a la informació, al context informatiu de la ciutat. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Encetem ara un nou espai dedicat a repassar l'actualitat de la policia local de Castelldefels. Ens acompanya el sotsinspector Leo Piqué per fer un balanç de les principals incidències dels darrers dies, conèixer els dispositius que s'han desplegat i compartir també alguns consells de prevenció. Leo, benvingut, bon dia.
1: Hola, Estefania, bon dia.
0: Doncs venim aquest cap de setmana d'unes festes del mar multitudinàries. Quin balanç en feu des de policia local?
1: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i com ja venim observat de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gent se ven arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs, i amb temperatures que relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
0: Mm-hmm. Com mencionaves, hi ha activitats molt concorregudes, com és el desembarcament pirata, teníem també el Pal Market, els concerts, el mercat, el propi Mercat del Mar, tot un seguit d'actuacions, el Tardeo, que també mencionaves, que es veia a xarxes socials, que va ser tot un èxit amb moltíssimes persones. Com es gestiona la seguretat en esdeveniments d'aquest tipus? Com prepareu un dispositiu especial?
1: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs, ja a ser multitudinàries fins ara, doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres. No? Abans era el mercat del mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb guinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes. No? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeos van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs, amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori. I de robatoris importants, doncs, bueno, avui he escoltat que el company Xesco explicava per xarxes de que havien sostret unes baralles del Pokémon allà amb una parada, no? I tenen un valor econòmic important. Doncs poder que sigui l'únic robatori així important que tenim constància ara mateix. O sigui que en principi el dispositiu ha funcionat i la prova està que no tenim que parlar de cap incident greu ni robatoris tampoc.
0: Uh-huh. I fent un repàs també a més dispositius de la setmana passada, justament el dimecres, vivíem moments de preocupació amb un incendi forestal molt a prop, aquí a Gavà. De fet, ciutadania de Castelldefels, que a causa pel tema de la connexió telefònica, doncs rebien també aquest avís, aquesta alerta als telèfons mòbils. Uh-huh. Quin paper va tenir la policia local de Castelldefels en el dispositiu de suport que es va engegar?
1: Doncs mira, com no pot ser d'altra forma, nosaltres amb tots els municipis i veïns tenim una relació molt fluida a nivell de comunicació i a nivell de col·laboració, vull dir, tenim reunions periòdiques, ens tractem bastant bé, i en el moment que qualsevol municipi té qualsevol circumstància excepcional, vull dir, la resta de municipis, tant nosaltres com ells, actuem i oferim la col·laboració. Va ser curiós perquè el dimarts vam estar parlant aquí de l'últim que vaig dir, me recordo perfectament, sí, que va ser sobretot molta cura amb el foc, estem en una situació límit, i desgraciadament el dimecres a Gavà, doncs, va produir un incendi que va entrar molta virulència, va ser a la zona de les Ferreres, va engegar, les condicions són extremes, no ho oblidem, va engegar amb una virulència tremenda, va amenaçar bastantes vivendes, i aleshores nosaltres d'immediat ja vam oferir el nostre ajut, vam anar cap a Gavà i vam col·laborar del desallotjament d'algunes vivendes d'alguns barris de Gavà, sota el comandament, evidentment, de lo que és la policia municipal de Gavà. Nosaltres vam enviar tres cotxes i vam estar col·laborant sota les seves ordres amb l'allotjament, concretament al barri de Can Trias, on les flames ja estaven entrant en alguna vivenda, no? I per sort va canviar el vent, va marxar el foc cap a l'interior i va estar cremant un dia o dos, però no va ser, per sort, lo agressiu que inicialment se va engegar. I recordo que la col·laboració intermunicipal entre policies és fantàstica, estem en contacte permanent, d'igual forma que si a Castelldefels tenim un fet excepcional, podem comptar amb els veïns que d'immediato, i així ha succeït més vegades, han estat aquí. Nosaltres vam anar a acabar, ho tornarem a fer les vegades que calgui, igual que ells venen aquí.
0: I continuem també amb una prealerta per risc elevat d'incendi forestal. De fet, el passat divendres ja l'Ajuntament reunia els serveis implicats també per reforçar les mesures preventives davant aquest elevat risc d'incendi. Entre les mesures es va haver d'anul·lar aquesta encesa de bengales, l'encesa de les torres de guaita, que s'acostuma a fer anualment amb les festes del mar, i el divendres al vespre doncs aquest acte es va anul·lar, i es van establir també una sèrie de mesures. Es va fer tot un recordatori a la ciutadania de quines són aquestes mesures més que hem de tenir més presents aquests dies, no? Que quines serien, Leo?
1: Doncs mira, degut a que està succeint, ja no sols a Catalunya, vull dir, a la resta d'Espanya, no podem oblidar el que ha passat desgraciadament a Almeria, que per ser les nostres condolències de la policia local a la ciutadania d'Almeria, del que ha viscut i està vivint, no? Doncs el que no podem més oblidar és tot el tema de evitar riscos, ser conscient d'on estem i tenir molt clar que el perill el tenim a sobre. Fins que les condicions climatològiques no canvien, que no se veu ara cap canvi important, favorable, m'ho vull referir, doncs l'Ajuntament va decidir el divendres fer una reunió extraordinària per afrontar aquest escenari que estem vivint, que és una mica excepcional, insisteixo, perquè estem amb una càrrega de biomassa als boscos tremenda, brutal, del que es va produir aquesta primavera passada. La vegetació va créixer, la biomassa va créixer, això s'ha secat. La gestió dels boscos, la veritat és que deixa molt que desitjar, tot i que aquí estem fent les franges i intentem fer el màxim possible, però amb aquesta situació el risc està. L'Ajuntament, en bon criteri, va decidir suspendre algunes activitats, com pot ser, com tu has dit, les bengales de la Torre de Guaita, que és un fet molt, molt xulo, no? Quan s'encenen, que d'alguna forma avisava de que arribaven pirates, té un simbolisme especial per la Festa del Mar, però evidentment les condicions eren les que eren i s'ha de tenir molta cura. I estem una mica preparats, tant de bon cap dia tingui que parlar aquí de cap incendi, i estem tots alerta del que es pugui passar. Però una vegada més, aprofito els vostres micròfons per demanar a la ciutadania, ho faig sempre, puc arribar a ser pesat, de que estem en una situació excepcional de risc d'incendis, és vermella plus màxim, com vulguis dir-li, i hem d'evitar qualsevol cosa, perquè qualsevol fet, una radial, una hormigonera fent materials a una casa al costat del bosc, vull dir, paciència, deixem coses de banda, no passa res, ja arribarà moments diferents, però intentem salvaguardar els nostres boscos, que és un dels béns més preciats que tenim.
0: Clar, perquè estem tot just començant aquest mes de juliol, ja veníem de juny, que començàvem amb onades de calor, ara ja estem a la tercera onada de calor, i precisament abans de començar, així fora de micro, Leo, em comentaves que hem de tenir en compte un trio d'aspectes que s'assumen, com són les temperatures, i també m'explicaves la humitat i el vent.
1: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen, la simultaneïtat. D'abord, la simultaneïtat, no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu que dius del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no? Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin, no?
0: Ja per acabar aquesta mirada a tot el que ha succeït durant la darrera setmana, quines altres actuacions destacaries de la setmana?
1: Doncs bueno, a part de tot el que és la festa del mar, que ens ha suposat un sobreesforç molt important, no hem de perdre vista que la policia local està oferint el servei de seguretat i de control de trànsit i de control d'ordenances que se'ns demana. No hem tingut coses greus. Malauradament, ahir per la tarda sí que tenim que nombrar, que cita un fet que va succeir a la platja, que és que va haver una agressió en arma blanca, i amb això vull dir amb tota la cautela, perquè va ser una agressió, diguem, lleu, no va ser una agressió, doncs, una punxada o en risc per la vida, però no podem de perdre de vista que va ser una agressió en arma blanca i això es preocupa tremendament. L'ús d'arma blanca s'ha incrementat d'una forma desproporcionada i es preocupa a totes les policies. Castelldefels, per sort, fins ara toquem fusta, no hem tingut fets greus, però sí que pensem que Barcelona, per exemple, o tota l'àrea metropolitana està establint protocols de control d'aquestes armes blanques que abans no es veien i ara n'hi ha molta gent que les porta. Això pot suposar un ús indegut, evidentment, i sobre el risc de les persones. Ens preocupa, aquest tema ens preocupa molt.
0: Doncs ara ja sí que hem de posar la mirada als pròxims dies, perquè, de fet, hem estat parlant d'aquest gran dispositiu de les festes del mar i, de nou, esteu preparant també un dispositiu perquè demà a la tarda Castelldefels tornarà a reunir a moltíssima gent a la plaça Teresa Claramunt amb motiu d'aquesta pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial.
1: Doncs sí, Estefania, això és un non-stop, no? Com se sol dir. Acabem d'una cosa i entrem a una altra. Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediat ja vam començar el dispositiu, perquè l'any va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no? A la Teresa Claramunt, com ja va passar ara fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment que esperem que sigui de gaudir, això vol dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer el salvatge pel nostre municipi.
0: Quines recomanacions faríeu des de policia local per viure també l'esport i aquesta comunitat que es crearà demà a la tarda a la plaça Teresa Claramunt de manera segura?
1: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs els visitants que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té les seves mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Vull dir, ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
0: I clar, i com ens explicaves, entenc que també ja esteu en aquest supòsit de que demà Espanya guanyi, esperem que sí, i llavors un nou dispositiu per la gran final.
1: Sí, si demà Espanya guanya, doncs evidentment ja saben que hi ha una celebració sense incidents a Castelldefels, la gent gaudirà molt, però que no hi haurà cap incident, i caldrà preparar ja aquesta gran final, si se dona aquesta situació, en la qual, doncs, una vegada més, la policia local, juntament amb Mossos d'Esquadra i tots els recursos disponibles, protecció civil, SEM, tothom, estarem una vegada més allà per garantir la seguretat del nostre municipi i que la gent pugui gaudir amb garantia i en seguretat d'un dia xulo que pot arribar a ser aquest dia.
0: Perfecte, doncs Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos avui per tot aquest repàs als dispositius que heu ja acabat, com el de Festes del Mar, i els que estan per arribar ara, amb demà aquesta gran pantalla, també tot el que hem comentat, aquesta importància de la col·laboració entre municipis en el cas d'aquest incendi, que malauradament hi havia la setmana passada a Gavà, i com també des de l'Ajuntament i des de Policia Local, Protecció Civil, s'està treballant, es continua treballant en totes les mesures, en aquestes precaucions davant d'aquest gran risc elevat que tenim d'incendis també a la ciutat, o sigui, amb aquest missatge també de precaució i responsabilitat ciutadana. Així que moltes gràcies, Leo Piqué, i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Subscribe till The Films, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu, ho anuncia la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema aigua a Múrcia, l'Alt Camp, després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu de petroli puja al voltant d'un 3%. El govern espanyol implica el líder del PP en la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Enmig d'acusacions de racisme des de França, el ministre Álvarez reclama a Núñez Feijóo que desautoritzi l'expresident del govern espanyol per haver dit que no hi ha cap jugador francès a l'equip. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell. Ho apunta la investigació de IES Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. I les fotografies analògiques dels àlbums familiars troben el seu aparador al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, recopilades en encants i botigues de vell per part del fotògraf Jordi Barón. Ara es presenten a l'exposició Portes endins, els arxius dels altres.
1: Esports. 10 jugadors del primer equip del Barça comencen avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Araujo fa proves de la lesió que es va fer abans del Mundial i no s'incorporarà fins al dia 20. No hi són avui fins a 15 jugadors mundialistes. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge després de la incorporació ahir d'Olivier Camoa. I el Tour de França, avui primera jornada de descans amb Pogacar, líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, dia assolellat avui amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per la pols sahariana. Avui també en els propers dies la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogor s'intensifica sobretot al litoral. Radio
2: Castelldefels, avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Prop de 20.000 visitants omplen la platja en unes festes del mar de rècord. La ciutat ha viscut 3 dies de cultura popular, música, gastronomia i tradició marinera, amb un èxit rotund d'assistència i participació. Les festes del mar han tancat l'edició d'enguany, amb un èxit de prop de 20.000 persones visitants que han participat en les diverses activitats programades al llarg del litoral de la ciutat. Continua activa la prealerta a Castelldefels per risc elevat d'incendi forestal. La ciutat va activar el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis forestals la setmana passada i es manté activa fins a nou avís. L'Ajuntament demana no realitzar activitats a la franja forestal i zones boscoses davant el gran risc que es produeixi un incendi per la situació climatològica. I en l'àmbit d'esports, pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa, presa per l'Ajuntament, fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial demà dimarts 14 de juliol a les 9 del vespre en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig s'enfronta a les seleccions d'Espanya i França. L'acte s'acompanyarà de música, DJ i animació prèvies a partir de les 8 del vespre. I fins aquí el repàs informatiu d'aquest butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

Doncs parlem ara d'un tema, l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila, es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García, i els caps del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquests espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors,

0: aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no?, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no?, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues, són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no?, que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de Punt Lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no?, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes Punts Liles que són complementàries als Punts Lila d'oci. I el que fem és que instal·lem Punts Liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
1: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com deia, s'ha adreçat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no?, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
0: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no?, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
1: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
0: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
1: Sí, va, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
0: Vale, mira, en els punts liles, t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació, després de la pandèmia, portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només és a l'estiu i vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
1: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
0: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no?, la majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no?, la majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no?, de manera molt puntual, Dintre els punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, bueno, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals que hi treballen. I bueno, això ens recorda, no?, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, doncs, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar, però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
1: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
0: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és la xarxa dels punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí, que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
0: Igualment, adéu.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de la Songrau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directa d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
1: doncs
0: quin punt esteu?
1: Sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la van confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una, no, de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estic midint, com ho estic midint i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no? Que al final coneixen tots els intríngulis, no? De tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'espai català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb l'Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquell moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs, la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i, perquè, i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
0: Mm-hmm. Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, val?, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. No? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm. És així com arriba.
0: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un, com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
0: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és, sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns i dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
0: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. Si hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de bienes i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
0: Mm-hmm. I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima, solo porque lo tengo no és solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, si no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però sí, van haver uns anys, no?, en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres al 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat doncs una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017 i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? El tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
0: Mm-hmm. Mm. Doncs, és un grau. Amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, molt bon dia.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde. En Radio Castelldefels. Castelldefels.

Molt bé, doncs és moment d'acomiadar-nos fins demà, que ràpid ha passat aquest matí de dilluns, un dilluns que ha canviat la temperatura. Bueno, les temperatures més o menys, la xafogó ens acompanyarà encara, estem en aquesta tercera onada de calor, però el sol no apareix, no, avui una mica així ennuvolat. Doncs amb aquesta darrera entrevista de Transparència ja ens toca dir adeu fins demà. Hem fet també aquest repàs a les incidències de policia local i, com sempre, també la tertúlia política d'avui. Recordeu que ha estat amb Som Castelldefels, tot això ja ho podeu recuperar online a través de radiocastelldefels.org, i demà més i millor, si encara és possible, aquí a l'Així Som de nou, de 10 a 1 del migdia. Que acabeu de passar molt bon dilluns. Gràcies, adeu.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 13 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El programa Fem Esports als Barris duplica les places després de l'èxit de participació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant aquest programa Fem Esports als Barris Joves, una iniciativa adreçada als joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa presa per l'Ajuntament fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial el proper dimarts 14 de juliol a les 9 de la nit, en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig enfronta les seleccions d'Espanya i França i l'acte anirà acompanyat de música, DJ i animació a partir de les 8. Protecció Civil manté la prealerta per incendis, tot i la millora de les condicions meteorològiques. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, el PAM Infocat, que continua vigent des del passat 6 de juliol. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició del Dissabte Solidari. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 8:15 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
1: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passaran a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 i 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que, bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat és que l'activitat va començar el dia 1 i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis perquè s'ha de fer inscripció i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda i hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
0: Per participar, cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
1: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
0: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
1: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
2: I recordem que aquesta activitat té lloc al llarg d'aquest mes de juliol, tots els dimecres i divendres a la tarda, així que aquesta setmana encara els joves que vulguin es poden apropar. Sí. Ens recordava que és una activitat adreçada a persones entre 16 i 25 anys i també ens parlava del gran èxit del Fem Esport als Barris, o sigui, és que és una iniciativa que ja ve d'un gran projecte que ha funcionat molt bé, amb molt bones dades, un balanç molt positiu que ja feien al juny, quan arribava la cloenda, i que ara enllacen amb aquesta novetat, que també són tot sessions gratuïtes.
1: Sí.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explica Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
1: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat, fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat, és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esports als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern. Castelldefels instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es convertirà aquest dimarts

0: aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment, i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat. Hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
1: Per garantir que l'esdeveniment es desenvolupi amb normalitat, l'Ajuntament també ha preparat un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local. El sotsinspector de policia local de Castelldefels, Leo Piqué, explica com s'ha organitzat aquest operatiu.
2: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediat ja vam començar el dispositiu, perquè l'any va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no? A la Teresa Claramunt, com ja va passar ara fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs, ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs, màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé, i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment que esperem que sigui de gaudir, això voldria dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
1: Des de la policia local es recomana assistir amb temps suficient per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el sotsinspector Leo Piqué.
2: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi el si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs és veritat que tinguem que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té els seus mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs, es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
1: L'Ajuntament convida la ciutadania a viure aquesta semifinal del Mundial amb un ambient festiu i familiar, compartint una de les cites esportives més destacades de l'any des de la plaça Teresa Claramunt. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, el PAM Infocat, que continua vigent des del passat 6 de juliol. En les darreres hores, el nivell de perill diari d'incendi ha passat des de dalt a baix i el Pla Alfa de la Generalitat s'ha rebaixat del nivell 2 al nivell 1. Tot i això, la direcció del Pla considera que encara no es donen les condicions suficients per desactivar el dispositiu preventiu. La millora també ha permès donar per finalitzat els avisos preventius per contaminació atmosfèrica, tant per l'elevada contaminació d'ozó troposfèric com de partícules en suspensió PM10. Malgrat això, la previsió apunta que les temperatures podrien tornar a augmentar durant els pròxims dies i amb elles el risc d'incendi forestal. La situació d'alerta per risc d'incendi forestal s'ha allargat durant diversos dies i això també ha obligat als serveis d'emergència

0: De Castelldefels a mantenir un dispositiu preventiu permanent. El sotinspector de la policia local ens explica que aquesta acumulació de jornades d'alerta fa que, si es produís un incendi forestal al municipi, els cossos d'emergència enfrontarien la situació després de molts dies de màxima exigència operativa. L'escoltem.
1: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que, tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen la simultaneïtat. D'abord, la simultaneïtat no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu dius, del 30-30-30, famós, no? de més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia. No?
0: Precisament aquesta situació va portar els responsables municipals a celebrar diverses reunions de seguiment i coordinació per avaluar l'evolució del risc. D'aquestes trobades en va sortir la decisió de suspendre l'acte d'encesa de bengales que hi havia de donar tret de sortida a les festes del mar. La mesura es va adoptar aplicant el principi de màxima precaució per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar qualsevol possible focus d'ignició a tocar de la massa forestal. En canvi, el castell de focs artificials es va mantenir perquè dispara a més de 500 metres de les zones boscoses i compta amb un protocol específic de seguretat supervisat per Protecció Civil. Segons ens expliquen els serveis d'emergència, tot i la millora registrada aquests darrers dies, l'estiu continua sent un període especialment delicat i qualsevol episodi de calor intensa pot tornar a incrementar ràpidament el risc d'incendi. En aquest sentit, el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, recorda que els períodes de calor intensa són cada vegada més freqüents i s'allarguen i allarguen la temporada de màxim risc d'incendis forestals. L'escoltem.
1: Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest dia en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin. No?
0: Per aquest motiu, els serveis d'emergència insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i fan una crida a mantenir totes les mesures de prevenció, especialment a les zones forestals i als espais propers al bosc. A continuació, escoltem els consells preventius davant del risc d'incendi forestal que el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha difós i que Protecció Civil de Castelldefels comparteix amb la ciutadania.
2: Davant del risc d'incendi forestal. No llencis borilles ni llumins, encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Neteja el jardí de vegetació, mantingues la distància de 6 metres entre els arbres i evita que les capçades es toquin entre elles i toquin la façana. Evita activitats de risc que puguin provocar incendis forestals. Si vas al medi natural en vehicle particular, no aparquis als vorals de camins i carreteres, cal deixar lliures les vies perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència. Si l'incendi arriba a casa teva, refugia't a dins, tanca portes i finestres, tapa qualsevol forat i truca al 112. No et moguis d'on ets si no ho indiquen les autoritats o els serveis d'emergència. En cas de dubte, truca al 112.
0: Les autoritats recorden que la prevenció continua sent la millor eina per protegir l'entorn natural i garantir la seguretat de la ciutadania durant els mesos d'estiu. En cas de detectar una columna de fum o incendi forestal, cal avisar immediatament al telèfon d'emergència 112 i seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència. Protecció Civil insisteix en que la prevenció continua sent la millor eina per evitar nous incendis. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició de Dissabte Solidari, Una jornada oberta a tota la ciutadania que reunirà entitats del municipi per donar a conèixer la seva tasca en l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global i la pau. L'activitat organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat es desenvoluparà entre les 7 de la tarda i 1:15 de la matinada, amb estants informatius, tallers, degustacions i activitats familiars i actuacions musicals. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, ens explica en què consistirà aquesta nova edició del Dissabte Solidari. L'escoltem.
3: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: En aquesta edició hi participaran 9 entitats solidàries de Castelldefels. Al llarg de la tarda oferiran informació sobre els seus projectes, productes d'artesania, degustacions i activitats per donar a conèixer la seva feina. La jornada també inclourà propostes pensades per tots els públics, entre elles un taller familiar de la Fundació Acagua per personalitzar bosses de comerç just i diferents activitats de sensibilització. Així ho destaca el regidor Ramon Amador. L'escoltem.
3: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tots aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: La música també tindrà un paper destacat durant tota la vetllada. A les 7:15 començarà l'espectacle familiar Gaspatxo de Colors del grup Més Tomacat i a les 9 de la nit actuarà Siscus Carbonell amb un concert de rumba catalana. I a partir de 11:15 la jornada es tancarà amb un concert de versions del grup Fugadors de Alcatraz. El regidor recorda els horaris de la jornada i posa en valor la implicació de totes les entitats participants. L'escoltem.
3: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Siscus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els 2 més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs, podem gaudir de tot el que tenim preparat. No, nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: El Dissabte Solidari s'ha consolidat al llarg dels anys com un espai de trobada entre les entitats i la ciutadania, amb l'objectiu de visibilitzar els projectes solidaris que es desenvolupen des de Castelldefels i fomentar la participació ciutadana en iniciatives de cooperació i ajuda internacional. Segons ens explica el Ramon Amador, més enllà de les activitats lúdiques, aquesta jornada també té una important funció educativa i de sensibilització. L'escoltem.
3: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també, doncs, s'aprèn.
0: L'Ajuntament convida tota la ciutadania a participar en aquesta jornada solidària que combinarà informació, cultura, música i activitats familiars amb l'objectiu de continuar promovent els valors de cooperació, la convivència i la solidaritat. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló Gaudí, al SEM Centre i a la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en les instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. A aquesta xarxa fixa s'hi sumen també 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i de protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, els mòduls de socorrisme i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que, davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria, cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que s'incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts de cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
4: Sabies que a Castelldefels tens un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
5: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
4: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de socors.
5: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
6: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
4: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
5: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
0: Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 13 de juliol a Castelldefels. Fem esports als barris joves, duplica les places després de l'èxit de participació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem esports als barris, una iniciativa adreçada als joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa presa per l'Ajuntament fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial el proper dimarts 14 de juliol, en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. Protecció Civil manté la prealerta per incendis tot i la millora de les condicions meteorològiques. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició del Dissabte Solidari. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zenaida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Avui la Fons és una mica diferent. No parlarem d'un projecte municipal ni d'un gran equipament, sinó del talent que tenim a casa. El nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda, presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara de Ràdio Castelldefels coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
2: Hola, gràcies.
1: Què tal estàs?
2: Molt bé.
1: Tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que sí. Ja ets dissenyador.
2: Oficialment, sí.
1: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
2: Bé, pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
1: Uh-huh. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit com ens explicaves ara, no? aquesta vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
2: Bé, doncs això també és una cosa que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un a extrems que a lo millor no pensaves que n'hi havies d'arribar, però al final jo crec que és gratificant.
1: Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no dins del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
2: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és una cosa que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també hi ha una part com molt personal, llavors al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que t'havia parlat abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
1: Uh-huh. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Àxel va començar el primer any de carrera fins ara que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
2: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara doncs, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora també amb molta il·lusió perquè és que no estaria fent una altra cosa, o sigui que és això.
1: Uh-huh. I, ja està. I de la carrera hi ha algun professor o alguna experiència que t'hagi marcat especialment?
2: Sí, va haver un professor que a segon vaig xocar una mica. Jo vaig venir sense absolutament cap tipus de formació ni res, llavors jo donava per fet que a la universitat se m'ensenyaria certes coses i no va ser així, o potser el tipus d'ensenyament no va ser el que jo m'esperava, i va haver un xoc bastant fort amb aquell professor i malentesos, no? I sobretot quan ets tan jove, a vegades quan et trobes en una situació tan hostil, o no hostil, però que surt de la teva zona de confort i no és com tu t'esperaves, però després amb el temps acabes, vaig tenir aquell profe fins i tot de tutor del TFG i m'ha acompanyat fins al final i li tinc molt de carinyo per això, perquè m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
1: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
2: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquell profe, i de fet ho vam parlar, però allà som bastant són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no? No t'agafaran algú amb qui és, la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, i jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
1: Vau poder trobar un bon balanç aquí, sí, en aquest
2: exacte.
1: Punt i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot.
2: Sí.
1: D'on neix aquesta idea?
2: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
1: I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar? Què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes,
2: sí,
1: que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
2: A veure, doncs mira, realment no es parla, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també, doncs, hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
1: Uh-huh. També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
2: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb, pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que toca viure per l'època en la que has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura també són elements que vulguis o no, pues, conviuen amb la forma en la que es representa, pues, tota la història, i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
1: Uh-huh. El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
2: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara de... Això és el que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser, doncs, precisament com trobar la forma de que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules, i que em permetin justificar d'alguna manera, doncs, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no?, que consolidi, pues, tot això a nivell com més conceptual.
1: Uh-huh. I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que, per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
2: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou. Uh-huh.
1: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament, i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat? Com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
2: Pues la veritat és que va ser molt empàtic, en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre realment el meu perfil i, bueno, el meu perfil, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne, pues, sigui molt honest i faci realment algú, un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final, llavors com treball final és molt important com a culminació de tota aquesta carrera, doncs, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar, doncs, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
1: Uh-huh. Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat, arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquesta següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
2: Moltes més de les que gent es pensaria. Sí. És un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat, però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també, doncs, et forma més.
1: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot... tot enllaçar, totes les idees. Quan arriba a la confecció, t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius, això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte de la peça concreta, vull dir.
2: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cusin. En aquest sentit, no dono molt de marge a la creativitat, en el sentit de, bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? Per lo general, dono gràcies entre cometes, perquè no és algo dolent, no, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segut, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser, doncs, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després al provar-les amb el profe, doncs, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així? I al final, doncs, a última hora decidir que es queda així, no? I que es queda ja per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
1: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir aquesta paraula?
2: Pues el fitting és simplement provar el prototip de lo que serà la peça final sobre un model i veure, pues, més o menys, no, totes les siluetes i tots els arreglos que s'hagin de fer abans d'allà, pues, passar a la tela final.
1: Uh-huh. I de les peces que has creat, quina diries que ha estat la més complicada?
2: Cadascuna ha tingut la seva complexitat, però et diria que la peça que he portat avui, la jaqueta, ha sigut una de les que m'ha donat més guerra, perquè és una peça molt totxa. És molt totxa i va ser també molt guarro, perquè la vaig pintar amb vernís de fusta i per cosir això va ser horrible, perquè era pell, estava duríssim, se'm van trencar 40.000 agulles i a nivell de silueta també vaig fer molts fittings. O sigui que sí, diria que la jaqueta.
1: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció, per tota aquesta complexitat que mencionaves?
2: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces, perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt. Sí.
1: M'acaba de sonar, perdona Axel, és que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també un ànima.
2: Sí, perquè, o sigui, són mini idees que tenia... I clar, tu imagina't les idees que tens al principi, ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com los hijos, todos son igual de importantes, cada uno es único y ahí están, saps?
1: Molt bé. Doncs insist també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'història que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
2: Sí.
1: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat, una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn de que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar. Clar. I que puguis tenir una desfilada.
2: Clar. Sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer i, com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors, Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors, presentar-ho aquí òbviament és un honor i em fa molta il·lusió.
1: I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem, com t'agradaria, a màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
2: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
1: No, en general una mica el que t'imagines. Com t'imagines el lloc on desfilar, la música...
2: Sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, una música que acompanyés també una mica, no sé com anar a venir bé de paraules a explicar la música, que m'imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, alguna així. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
1: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats, sí, per veure si és possible arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
2: Sí.
1: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
2: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina és una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball, aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que... Molt agraït, molt agraït.
1: Uh-huh. I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
2: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram. Llavors, vas obrint a la gent. Escrivint. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica va anant fent pel seu compte.
1: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
2: Sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, òbviament no té el budget, no? El pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica la gent que fa això ho fa també com a forma de col·laboració, no? com un favor. I també hi ha un exchange, perquè a vegades també els models també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica com un exchange, no? Que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
1: Mm-hmm. Treballar en aquest intercanvi, sí. Que hi hagi guanys en els dos costats.
2: És parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
1: Mm-hmm. I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
2: Les finals... 7, 8, però han estat implicades moltíssimes persones en el procés, com et deia, hi havia fittings, hi havia proves, hi ha hagut companys i companyes que, pel que sigui, si aquestes persones que no estaven disponibles en aquests fittings havien de venir i cobrir, no? Aquestes persones que havien de posar-se la teva roba, llavors moltes persones.
1: Mm-hmm. Doncs m'agradaria acabar ja l'entrevista amb aquesta mirada al futur, preguntant-te, i ara què? Més enllà d'ara mateix, òbviament, ja hem parlat d'aquesta desfilada, que estàs en procés, que esperem que tot surti bé, però sí, mirant-ho massa allà...
2: Pues la pregunta maldita, no?, de quan et gradues, no ho sé. La veritat és que no ho sé, i si et soc sincer, no em preocupa. O sigui, no em preocupa. Òbviament em preocupa el meu futur, no? Però em refereixo a que estic oberta, que el que hagi de venir vingui, i òbviament estic provant de buscar-me la vida, no? La veritat és que... Ara estic una mica obert al que està venint, òbviament intentaré buscar-me una feina i així com a mirant més al futur, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder portar aquesta roba a nivell d'una escala més gran.
1: Ara ja, també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
2: Home, Luda, això no ho puc fer, algo més convencional. Jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, bueno, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... muy corny, però és la veritat. O sigui, ja...
1: Si d'aquí, posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
2: Pues... El que et comentava, jo crec...
1: La teva pròpia marca,
2: sí.
1: No?
2: Sí, clar, idealment m'agradaria pues, poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor treballar per algú, no? Per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, pues, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria pues, portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament, feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada,
2: sí.
1: O estava també Emily in Paris, on hem pogut veure també desfilades,
2: sí.
1: Què té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
2: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí, i et diria que és... De real, jo diria que poco y menos. O sea,
1: com passa sempre, no? A la ficció és
2: clar,
1: ficció.
2: O sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar amb empenta la teva carrera professional, ja passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
2: Moltes gràcies.
1: I seguirem pendents de la teva trajectòria.
2: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
2: Merci.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Busquen un piròman que hauria provocat els tres incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al camp. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: L'últim incendi d'Aiguamúrcia al camp continua sense estabilitzar mentre la policia busca un més que possible piròman. Natàlia Ramon.
3: Tots els indicis apunten que tant aquest foc com els altres dos dels últims dies a la zona han estat provocats. Hi ha molta preocupació entre els veïns mentre la policia reforça la vigilància.
1: Anem al centre de control d'aquest incendi, Manel Sastre.
4: No sento res.
1: Doncs en Manel, que no ens sent, però en tot cas la notícia és aquesta. Els Mossos d'Esquadra, que estan buscant aquest possible piròman, ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat.
1: De seguida recuperem la connexió amb aquest incendi, mentre a Lladurs, al Solsonès, aquest migdia estem pendents d'un altre foc que ha revifat a la zona del Collet dels Lladres. Els bombers hi són ja amb 22 dotacions. És una zona de difícil accés, de seguida tots els detalls. Mentrestant, en crònica política, el PP evita desautoritzar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, per una columna esportiva racista, on sosté que la majoria de jugadors de la selecció francesa de futbol no són d'aquesta nacionalitat perquè tenen ascendència africana.
3: El govern espanyol carrega amb duresa contra Rajoy i el PP el dia que Pedro Sánchez viatja precisament a França.
1: Anem a Madrid, Dani Sanzeja.
6: A la Moncloa acusen Rajoy de provocar un embolic internacional en França, titllen les seues paraules de racistes i reclamen a Feijóo que se'n desmarque, però des del PP intenten minimitzar la polèmica, diuen que no tenia mala intenció i s'escuden amb les habituals sortides de to de l'expresident.
7: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención.
8: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
1: Ens quedem a Madrid, on el president Salvador Illa ha titllat de mals espanyols els contraris al nou model de finançament autonòmic.
3: En una setmana marcada pel pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, Illa s'ha mostrat confiat en una sentència favorable, clara i contundent.
1: Més detalls, Tania Tàpia.
9: Illa defensa que el model de finançament és bo i que no es pot criticar només perquè Catalunya l'hagi reivindicat i treballat. Afirma que beneficia tots els territoris i corregeix desigualtats i acusa el PP de bloquejar-lo sense alternativa. Promet, a més, que treballarà a fons perquè surti endavant.
10: Ya basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: I és notícia de fa pocs minuts, vist per sentència al judici per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra els responsables del Departament de Salut, Cristian Roldán.
11: La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Tot i això, els sindicats de policia mantenen viva la causa com a acusació popular i demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació pels exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia.
1: I atenció també avui a això, el Tribunal Suprem sentencia que els rètols dels espais de les escoles i instituts, com el que indica on és la sala de professors o el menjador, han de ser bilingües.
3: Una decisió que és ferma i afecta els cartells de 5.000 centres educatius.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports, Laia Tudel, amb el Barça, que insisteix que l'oferta per Julián té data de caducitat.
12: Ho ha dit públicament el president del Barça, Joan Laporta, qui també ha assegurat que Rafinha no marxarà del Barça aquest estiu. Al Mundial, Espanya i França preparen la primera semifinal que juga demà. Anirem als Estats Units amb el Roger Bosà i la Sònia Gelmà. A segona divisió, Pere Pons fitxa pel Sabadell. A la Lliga F, Mapi León marxa a London City, com ho ha fet Alexia Putellas, i Vicky Lozada arribarà cedida al Badalona Women. I un fitxatge més, encara, de bàsquet, el Barça anuncia Justin Robinson.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip Viari, Clàudia Serra.
4: Doncs a aquesta hora, aturades en trams intermitents a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits. Recordem que l'AP2 està tallada entre Montblanc i Barberà de la Conca sentit Barcelona per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Per últim, hi ha una nova incidència a Rodalies. Ara hi ha demores de 20 minuts a la línia R11, mentre que a la línia R1 ja s'han normalitzat els horaris.
1: I ara, temps pel temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, va fent calor, però la bufetada grossa encara l'esperem.
14: Efectivament, bona tarda. Sí, sí, l'esperem entre dimecres i dijous. Serà quan tocarà màxim aquesta onada de calor, que possiblement té data de finalitat, té data de caducitat cap a dijous i divendres. I a partir d'aleshores sembla que es normalitzarà una mica més la situació. Però sí que és veritat que fins aleshores parlarem de calor intensa. No, a hores d'ara no fa la calor de fa uns dies, però tot i així, déu-n'hi-do, 37 graus a Montesquieu, Tremp i Cardona. Tot això en un dia que s'espera amb aquest cel tèrbol carregat de pols en suspensió, amb aquesta cel terrós que ens ha d'acompanyar no només avui, sinó també de cara als propers dies. Avui, tot i l'aparició d'alguns núvols a la façana costanera o també cap al Pirineu, de precipitacions en principi no n'esperem, i si n'arriba alguna, seria de caràcter tímid cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça o també cap al massís dels Ports.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 6 minuts de les dues del dia que us expliquem que les primeres investigacions apunten que l'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat. El foc ha cremat unes 150 hectàrees i els bombers esperen donar-lo per estabilitzat completament al llarg del dia d'avui. Anem a Sant Jaume dels Domenys, allà hi ha el centre de control, és el Baix Penedès. Manel Sastre, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, aquí una setantena d'efectius terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes prop de 150 hectàrees de zona cremada que afecta els termes municipals d'Aiguamúrcia, de Pontons i de Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. Aquest és el tercer foc en menys d'una setmana a la zona. I mentre els bombers intenten apagar el foc, els Mossos d'Esquadra busquen un piròman, segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que confirma que hi ha indicis d'intencionalitat.
5: Agents Rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i Agents Rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
15: Per precaució, aquest matí s'han desallotjat 200 veïns dels ranxos de Bonany i de Can Llenes i també d'algunes masies aïllades, i es manté el confinament per més de 2.000 veïns de les zones més pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que estan fent els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat al vespre.
16: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se facin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
15: I això comportaria que una seixantena dels desallotjats que s'estan a Vila-rodona, juntament amb la resta que han abandonat les seves cases, i també tots els que estan confinats, poguessin tornar a fer vida normal a les seves cases si s'aconsegueix aixecar aquest confinament i també aquesta situació que ara per ara està dominant en aquest incendi que afronta les hores més greus ara, perquè és quan pot entrar una mica més de vent i quan les temperatures són més altes.
1: Aquesta és la situació a Aiguamúrcia, però ara mateix també estem molt pendents de Lladurs, al Solsonès. Poc abans de la una hi ha començat un foc que continua actiu en una zona forestal, Noelia Caselles. A més, és una zona a la qual no és gens fàcil d'arribar.
17: Hola, Joan. No, perquè és una zona molt boscosa, amb alguns punts complicats als quals cal arribar per pistes forestals. Parlem de la zona del Collet dels Lladres. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 i justament perquè és difícil d'arribar-hi, de seguida han decidit atacar aquest incendi també amb mitjans aeris. Ara hi treballen 22 dotacions, de les quals 6 són aèries. Entre elles hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha agafat intensitat, encara creix, i preocupa sobretot el flanc esquerre, que és el que ara ataquen amb més contundència. També fan descàrregues a la cua del flanc dret. Ens diuen, això sí, que l'incendi està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants.
1: I mentrestant, a Andalusia, l'incendi mortal de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Aquest matí, el president del govern espanyol ha visitat la zona i ha anunciat ajudes als damnificats, Montse Poblet.
12: Els bombers encara trigaran a donar el foc per extingit, però confien poder-lo controlar avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes que podrien correspondre's amb els cossos que encara no s'han identificat. Aquest matí, Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada, acompanyat del president andalús, Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
18: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
12: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric que ha tocat un restaurant que estava tancat des del 2009.
1: En crònica política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident del govern espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres

0: Una rectificació també exigeix a Feijó que se'n desmarque.
1: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
0: Però des de Génova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Sémper, és l'estil de l'expresident.
2: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España y, sin, y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
0: I tot plegat quan Pedro Sánchez viatja avui a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
3: Doncs bé, sobre aquesta polèmica racista n'ha parlat avui des de Madrid el president Salvador Illa. Creu que és un error més cap a aquest país després de bloquejar la setmana passada el tractat d'amistat amb França.
4: ¿Esto es lo que nos espera? ¿O un señor, unos señores... que bloquean un tratado de amistad con Francia, que es el vecino nuestro, que yo necesito hablar con los franceses día a día, y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
3: Paraules d'Illa en un esmorzar informatiu on també ha parlat de l'amnistia. I és que aquesta serà una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia i el president ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
5: Bon dia, sí, Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Constitucional i que hauria de permetre, per tant, el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
4: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, que pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
5: I a les portes d'una reunió amb les comunitats sobre el nou finançament, serà a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar, sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons diu, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa parteix de Catalunya.
4: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
5: Segons Illa, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
3: Doncs bé, Junts per Catalunya qualifica d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalan.
6: Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts d'entrada està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
7: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
6: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
8: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
6: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
3: I a tot això, el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. És el que revelen els documents classificats del CNI. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Des de la CUP, Sumoreno sosté que aquest reconeixement demostra l'existència del Catalan Gate.
9: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques

0: polítiques i judicials.
1: I encara relacionat amb el Tribunal Suprem, atenció, perquè la sala contenciosa administrativa sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que permetia que el castellà quedés fora de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part, això, de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. Sara Canyete.
2: Sí, en la sentència el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació s'acaba de referir a aquesta decisió, interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23 perquè no preveia que la retolació fos en les dues llengües i que aquest aspecte ja no es recull a la normativa actual.
1: I continuem els tribunals. En aquest cas, per explicar-vos que ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. L'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tot i que la Fiscalia ha fet marxar enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de Salut acrediten una voluntat política. Una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
4: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
5: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
3: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
6: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
7: Si tú te quieres comprar un traje, tienes 2 opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
3: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. La policia local de Santa Susanna, al Maresme, ha detingut l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per haver-se masturbat davant de menors a la piscina d'un hotel del municipi. Pere Albó està acusat d'exhibicionisme. És una notícia que podem ampliar des de Girona. Núria Pereira.
8: Hola, bon dia. Doncs cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
1: Doncs així tenim el país. Mentrestant, de la crònica internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. És una nova escalada que continua posant traves al fràgil alto el foc provisional firmat el mes passat. Els dos països ja fa gairebé una setmana que s'intercanvien bombardejos i que s'enfronten per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Enmig de la tensió, el preu del petroli ha pujat avui més d'un 2%, Jordi Baró.
0: Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera a prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha colpejat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau pel comerç del petroli mundial, bloquejat durant la guerra, i que la treva acordada el mes passat es van comprometre a normalitzar, però l'expectativa d'un acord final cada vegada s'allunya més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
9: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
0: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli avui un 2% fins als $78 al barril de Brent.
1: I la Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat, com fins ara, Albert Manyà.
10: S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells, i alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Kallas explica que tots estan d'acord en el punt de partida. Everybody agrees.
11: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
10: No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus.
1: I més notícies procedents de Brussel·les, que restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials pels menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és restringir l'ús de les xarxes fins als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Hola, bon dia. La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen, era important actuar a escala comunitària.
13: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
12: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors. They must
13: prove. Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
12: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
1: Falten una mica menys de dos mesos perquè comenci el pròxim curs escolar i l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs, que és el que ha demanat aquest cap de setmana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Sara Canyete.
2: Sí, avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
14: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
2: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
1: Avui també es notícia que han desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
15: La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava materials procedents de grans obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven en documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portador del cos a Barcelona.
16: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
15: De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
1: Hem començat aquest Catalunya migdia parlant-vos de noves incidències a Rodalies. Doncs bé, els lladres de coure a les vies del tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei. Els ha seguit, com sempre, en Joan García.
17: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
18: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
17: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
19: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
17: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
1: 15 segons i seran 2/4. Ja gairebé s'ha assecat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal a la qual produir ha estat més car pels pagesos. Sentiu els senyals horaris, efectivament, de 2/4. I si parlem de quantitats, Noelia Casellas, s'ha assegat una mica menys que l'any passat.
20: Sí, un 10% menys. En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llares, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
21: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
20: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
1: I en plena calor, atenció també a això, un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Diesa Global, l'Institut de Salut Global, vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlam, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament. Mònica Mas.
4: Sí, l'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys i ara mateix, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora d'ISGlobal, Mònica Guixens.
5: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes, tenint en compte les temperatures que estem vivint actualment aquí a Catalunya.
4: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern implicats en la formació del tàlem i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de la vida del nadó. Els investigadors d'ISGlobal, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament lent del tàlem cerebral, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal amb la calor.
1: I un últim apunt abans de la cultura. Els treballs arqueològics de l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior que ja han portat a analitzar Fèlix Martín.
22: Sí, exacte, han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquesta ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra que, de forma ovalada, doncs, estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi en aquesta vila romana i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
22: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: Ara farem una pausa per la publicitat. Seran 2 minuts i a la tornada us parlarem de Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park, ha mort.
24: Catalunya migdia.
25: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
26: Sona Qashqai e-Power.
25: I el 0% TAE.
26: Que estreno un Nissan.
25: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
29: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Catalunya migdia.
1: Us ho dèiem abans dels anuncis, ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible, Montse Mas.
33: Actor de llarga trajectòria a la fama mundial, li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
34: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. i penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
0: Look, I'm grateful to have made it and...
34: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. Una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
33: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano o en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
1: I ara canviem de banda sonora.
2: La majoria de les persones no sabe por qué ha venido este mundo.
1: I us parlem de les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper. Marta Vives.
4: Sí, Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alex Killin al mapa de los anhelos i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona el dol per la seva germana morta de leucèmia, qui li ha preparat un joc per omplir el buit existencial que ha deixat. Netflix també té a punt per al mateix dia divendres Heartstopper, per a sempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
3: Everyone thinks teenage relationships don't last.
4: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció protagonitzada per Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà dijous arriba Tiptoe a HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies. Sona així.
6: Morning, everybody.
7: Morning, boss.
6: So, this morning, I'm locked out of my own house.
4: I altres sèries que s'estrenen aquesta setmana són la comèdia Còmplices hasta el final a Prime Video o La vida en la sombra a Movistar Plus sobre un professor que fa classes en una presó.
1: Ara deixem les pantalles. Les dues novel·les en català més venudes aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobre Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Clàudia Roses.
8: Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
9: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
8: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran García o Elisenda Solsona, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura.
10: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. No ens sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
8: Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries.
1: Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel amb el mòbil encès i Joan Laporta fent aquest repàs del mercat de fitxatges.
11: Què passa amb l'oferta de Julián Álvarez i amb Rafinha i amb el futur de Ferran Torres? Ara ho sabrem.

0: Entrem en la recta final del Mundial, setmana de semifinals i de final. Demà, primera semifinal, Espanya-França. Una semifinal que Joan Laporta viurà en directe. El president del Barça ha viatjat fins a Dallas i des d'allà ha parlat dels principals noms del mercat de fitxatges del club blaugrana. Per on comencem, Roger Arbusà?
1: Doncs mira, per Julián, convidat per la Federació Espanyola, Joan Laporta aquí a Dallas, va arribar ahir per veure aquest França-Espanya de demà i també una possible final diumenge, i en la seva arribada li van preguntar per tots els temes d'actualitat, començant pel possible fitxatge de l'argentí, i Laporta insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid té caducitat i que el ritme aquí el marca el Barça.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Una gran oferta, va dir Joan Laporta també, de grans quantitats, va dir el president, que també va aclarir qualsevol rumor sobre Rafinha. Descarta que el brasiler marxi en aquest mercat d'estiu, tot i l'arribada d'extrems com ara Gordon o Adeyemi.
2: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
0: Doncs ara que parlava d'Adeyemi, el president del Barça, aquests dos noms propis més, Arbusà, Adeyemi, però també un altre nom que podria marxar, com és el de Ferran Torres.
1: Sí, Adeyemi ell mateix va confirmar el fitxatge, eh? Laporta, ara ho sentíeu quan parlava de Rafinha, també després li van preguntar per aquesta arribada i diu que és un fitxatge que il·lusiona, que almenys Laporta l'il·lusiona, el descriu com un jugador ràpid i perillós i també posa en valor un cop més la feina que fa Deco als despatxos. I sobre Ferran, sobre aquesta possible sortida al PSG, diu Laporta que li ha arribat la notícia, però que no té constància que el davanter tingui números de marxar. Sí que li deu constar que el PSG el vol, que és així, i que està interessat en el valencià, però diu que de moment cap notícia que el davanter hagi de marxar del Barça.
0: Doncs tot això és el que ha dit el president del Barça a la prèvia de la primera semifinal del Mundial. Demà a les 9, Arbusà es juga a l'Espanya-França.
1: Espanya contra la gran favorita, aquesta França d'Mbappé, Dembélé i Olise, que són tan letals al davant. A la concentració de la selecció espanyola es respira molt respecte, la veritat, cap a aquesta selecció francesa, fins i tot una mica de temor, diria, però també confiança per poder superar-la, com ja va fer a l'Eurocopa de fa 2 anys, també a semifinals, quan Espanya va guanyar per 2-1. Avui, per cert, el Tot Costa, protagonista d'aquesta selecció espanyola, és el català del Real Madrid, Marco Corella, jugador molt important a la selecció espanyola, Cucurella, que, entre d'altres coses, en aquesta entrevista ens ha explicat com està vivint aquest estiu, un estiu tan intens en què d'una banda ha fitxat pel Real Madrid i de l'altra està a les portes d'una final del Mundial.
3: Molt content, és veritat que aquí tots els dies són iguals i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant, però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui dia i redisfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix i que estem fent les coses molt bé.
1: Per cert que avui aquí a Dallas sentirem Lamine Yamal, que és l'escollit per acompanyar Luis de la Fuente en la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà. Parla a la tarda, seran 1:15 a Catalunya, però sentirem demà Lamine Yamal junt amb Luis de la Fuente avui en aquesta prèvia del França-Espanya.
0: Doncs el Mundial que arriba al tram final i ho fa amb les quatre seleccions que a priori havien de ser les més fortes. Les quatre millors seleccions segons el mateix rànquing de la FIFA. Sònia Gelmà.
4: 100 partits després, ja només queden 4 dels 48 equips en competició, 4 seleccions que ja han estat campiones del món prèviament i probablement, com deies, les 4 grans favorites, amb el permís de Portugal. Demà a Dallas, a partir de les 9 del vespre, ho deia ara l'Arbusà, la que per molts és la final anticipada, aquest França-Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, la selecció de Lamine, Cubarsí i companyia, contra la selecció més exuberant a nivell ofensiu amb Olise, Dembélé, Doué i Mbappé al seu 11. Aquí en defensa també hi ha el blaugrana Koundé. Els dos últims enfrontaments han caigut del costat espanyol amb victòria a la Nations League ara fa un any per 5-4 i a l'Eurocopa de fa dos anys també semifinals per 2-1. El guanyador jugarà la final diumenge a Nova York contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina que juga dimecres a Atlanta. La reedició d'un dels partits més recordats de la història dels Mundials, que a més té un rerefons polític entre totes dues seleccions. Aquells quarts de final del 86, quan Argentina va guanyar per 2-1 amb dos gols de Maradona, un ha passat a la història com la mano de Dios i l'altre és probablement el millor del crac argentí i un dels millors gols de la història, si més no dels Mundials. Per cert, en joc aquesta setmana també el títol de màxim golejador del campionat. Messi i Mbappé sumen 8 gols cadascun. Kane i Bellingham els persegueixen amb 6. Enrere queda ja Haaland amb 7, però sense poder sumar després de l'eliminació de Noruega aquest cap de setmana.
0: Doncs mentre un bon gruix de jugadors del Barça preparen aquesta semifinal, aquest partit entre Espanya i França al Mundial, la resta ha començat oficialment la pretemporada del primer equip aquí a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, han tornat tots bé?
5: Sí, tots bé. Aquest era un matí de proves mèdiques dels 25 futbolistes citats avui, 10 del primer equip, 15 del planter, 10 del primer equip, Marc-André Ter Stegen, Wojtek Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Marc Bernal, Araujo i Runi Bardagi. Tots han passat aquest matí les proves mèdiques i demà estan citats a 9:45 en el primer dia d'entrenaments sota les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que evidentment també era avui en aquesta ciutat esportiva de cara a preparar una pretemporada que aquest any a causa del Mundial no hi haurà gira, però sí que hi haurà stage del 27 de juliol al 3 d'agost a Anglaterra, St. George's Park, en un complex esportiu de la Federació Anglesa de Futbol, on el Barça disputarà dos partits amistosos contra el Birmingham el 31 de juliol i contra el Preston North End, un altre equip de Championship, un partit a porta tancada.
0: I avui també han començat la pretemporada el Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid amb el Cholo Simeone al capdavant. L'Espanyol ja fa dies que ha començat la pretemporada. De fet, comença la segona setmana de pretemporada amb doble sessió d'entrenaments abans de marxar dimecres cap a l'Empordà, on farà l'estatge a Udal Serra.
6: Els blanquiblaus encara treballaran avui i demà en doble sessió a la ciutat esportiva de Níjar, que dimecres a la tarda sortiran cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran l'estatge de pretemporada. Un dels capitans de l'equip, Pol Lozano, ha explicat avui que les sensacions en aquest inici de pretemporada són molt bones.
7: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
6: Coincidint amb l'estatge de Navata, l'Espanyol jugarà dissabte el primer amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. D'altra banda, segona divisió, el Sabadell ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Pere Pons. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre i firma per una temporada. I per la seva banda, el Girona ha confirmat el sisè amistós de pretemporada que jugarà endavant al Qadàssia de l'Aràbia Saudita el proper 18 de juliol a les 6 de la tarda.
0: Moviment de mercat de fitxatges a la Lliga F. Concretament, avui n'expliquem tres i un d'ells feia temps, Marcos García, que l'estàvem esperant.
8: Sí, un d'aquells que teníem pendents. El London City ha confirmat el fitxatge de Mapi León amb el dorsal 44. Han fet una promoció a les seves xarxes socials. Mapi té 31 anys, firma fins al 2029. Era una sortida que ja coneixíem del Barça. Mapi León, definitivament, al London City Lionesses. A l'Espanyol, anunciada la central que defensarà la samarreta blanqui blava durant les properes dues temporades. Es tracta de Patri Ojeda. Es descriu així.
9: Pues mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
8: I un altre nom important d'aquells que sonen a casa nostra, la Lliga F encara, el Badalona Women ha anunciat la cessió per una temporada de Vicky Losada procedent del Bristol City. Demà mateix, al matí, presenten Vicky.
0: 10 minuts a les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
10: I mean, obviously having this opportunity to play in such an amazing and prestigious club...
0: El Barça Bàsquet anuncia el seu primer base per la pròxima temporada.
11: Catalunya migdia.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
13: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Barça de Bàsquet anuncia qui serà el director de joc la propera temporada. És el segon fitxatge en 24 hores del Barça que ja ha triat l'entrenador, Ernest Macià.
18: Sí, és un base de 28 anys que ha explotat aquest any a l'Eurolliga amb 14 punts i 5 assistències per partit. Bé, segons l'estadística avançada, és un dels 9 millors bases d'Europa, però també hem de dir que ho ha fet en un equip petit. Veurem ara si el Barça és capaç de seguir fent el mateix i veurem si el Barça continua sent un equip gran. En tot cas, Justin Robinson ha parlat aquest matí pels mitjans del club i això és el que deia.
19: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
18: Bé, ell s'ha definit com un líder, amb molta capacitat per comunicar i, de fet, ho ha demostrat en aquestes primeres declaracions. No és l'únic fitxatge. Ahir el Barça va oficialitzar que fitxava un aler pivot finlandès del que ja se n'havia parlat, Olivier Nkamoa, fill de mare finlandesa, de pare camerunès, serà el segon jugador de nacionalitat finlandesa que juga al Barça després de Petteri Koponen. I estem pendents què passa aquesta setmana, que ja sabem doncs, que passarà que Aleksandar Sekulić serà el nou entrenador, fins ara a Dubai Basket, nou entrenador al Barça de bàsquet, s'ha d'acabar d'oficialitzar, però sembla que ja hi ha un preacord. Un base que fins ara estava al Barça i que se'n va a Múrcia, l'argentí Juani Marcos. Notícia ja oficial. I a nivell d'Eurolliga, aquestes últimes hores, torna una de les peces de caça major, Jonas Valanciunas. Més de 1.000 partits a l'NBA, el pivot lituà que torna al seu país, l'AIA, per jugar a les files dels Alguiris de Kaunas.
0: Doncs tot això pel que fa al mercat de fitxatges. Ja veieu que hi ha molts moviments al bàsquet, però a Manresa pot ser que els seguidors puguin somiar en jugar amb el primer equip?
18: Sí, si tu ets un seguidor que sap jugar bàsquet i que la vida no t'ha brindat el que seria l'oportunitat de lluir a l'elit, de dedicar-te professionalment a això, el Quinzenàs Manresa et dona la possibilitat d'intentar-ho doncs, i el 12 i el 13 d'agost es farà un càsting, unes proves, per decidir quin jugador podrà començar a participar de la pretemporada del Baxi Manresa aquella mateixa setmana. Per tant, el millor d'aquest càsting, doncs, que gràcies a la Fundació del Bàsquet Manresa li donarà la possibilitat d'entrenar sota les ordres de l'Aia de Diego Ocampo.
0: T'has apuntat, Ernest, al càsting?
18: Bona idea. Vaig a fer-ho.
0: Molt bé, veurem si t'acaben triant. Doncs això, el bàsquet. I avui, el Tour, primera jornada de descans.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: dia.
1: Doncs jornada descans del Tour i aprofitem per fer balanç fins ara d'aquesta cursa francesa i ho fem, Isaac Vilalta, amb tu.
2: Doncs amb el domini de Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, com a nota predominant. Pogacar va deixar el Tour pràcticament sentenciat tot just a la sisena etapa, pel temps que va guanyar respecte a la resta i, sobretot, per les sensacions transmeses. A banda, el seu equip ha imposat un ritme molt alt en la majoria de dies, com volem deixar clar qui mana. Veurem si amb això n'hi ha prou, si aquestes diferències són suficients, perquè encara queda molt Tour, amb una segona setmana que amaga diverses trampes i amb un enemic comú per tots els ciclistes, però que cal veure a qui afecta més, la calor. Han estat dies molt durs, que fins i tot han obligat la direcció de la cursa a retallar una etapa. Més enllà de Pogacar i l'UAE, cal destacar l'exhibició d'ahir de Mathieu van der Poel i el domini i l'elegància del mag Tim Merlier en els sprints.
1: I a partir de demà, què ens espera, Isaac?
2: Una segona setmana molt dura. Ja sabem que la tercera ens espera un intensiu pels Alps, però abans s'ha de superar aquest segon bloc, que sempre és molt enganyós, amb etapes carregades d'emboscades, amb carreteres desconegudes i també amb molta duresa d'entrada. Demà una jornada amb 7 ports, 2 dels quals de primera categoria i gairebé 4.000 metres de desnivell acumulat. I just després d'un dia de descans, que és quan acostumen a fer més mal. I a finals d'aquesta segona setmana, 3 dies consecutius, amb ports molt durs que poden deixar algun dels favorits fora de joc. Després quedaran els Alps, però ara mateix els veig molt lluny.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: El Mundial de MotoGP se'n va de vacances. Marc Márquez ho fa amb la confiança de qui sap que pot lluitar per revalidar el seu títol de campió, malgrat haver passat per quiròfan Damià Aguilar.
4: Va començar la temporada amb dubtes. No se sentia ell a sobre de la moto. Va planejar una intervenció que es va haver d'avançar per l'accident de França del 9 de maig. Dos grans premis sense puntuar i torna a Itàlia a finals de maig. Des de llavors, ningú ha sumat més punts que ell, però necessita descansar. El seu físic ho reclama.
5: Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
4: Ahir després de la cursa festejava amb l'equip a l'estil dels aficionats noruecs del Mundial de Futbol, i el tro colpejava amb ganes un bidó com si fos un tambor amb el braç dret. En fi, Marc Márquez ha recuperat 84 punts des que va tornar, quan s'havia trobat a més de 100 del líder. Ara és tercer de la general, a 18 punts del líder Jorge Martín. El tro de Cervera té encara 11 caps de setmana per trencar nous rècords.
1: En tenis, Jannik Sinner es consolida com a líder del rànquing ATP després de guanyar Alexander Zverev, que puja a la segona posició, Josep Gaya.
6: Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP Wimbledon després d'imposar-se a Alexander Zverev per 3-16-1 en una final molt igualada. Zverev va guanyar el primer set, però Sinner va aconseguir remuntar el partit, guanyant 3 sets consecutius i es va proclamar campió del torneig. Amb aquest triomf, Sinner arriba a les 100 victòries i aconsegueix el seu cinquè Grand Slam, el segon consecutiu.
7: It has been an amazing final once again and
8: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat. We both
6: played and després d'aquest gran slam, Sinner continua líder de l'ATP ranking i se situa a gairebé 5.000 punts de Zverev, que és segon en avançar Carlos Alcaraz, que ara és tercer.
1: La selecció espanyola femenina fa una estada a la Xina per preparar la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà, Marcos, del 22 al 26 de juliol a Sydney.
9: Sí, en aquesta preparació, diversos amistosos contra la selecció anfitriona, també contra Rússia, dos compromisos contra possibles rivals al Mundial. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, confia seguir la línia que porten i continuar creixent dins l'equip.
10: Sí, jo espero donar un bon nivell, tant personal com grupalment. Això és el meu objectiu, seguir creixent dia a dia els entrenos i mantenir-me aquí fixa tot el temps que pugui.
9: En aquesta superfinal de la Copa del Món, el primer obstacle serà Hongria. Al quarts de final, la convocatòria té dues absències destacades. La capitana Bea Ortiz fa poc ha passat pel quiròfan i Queralt Anton. Aquest estiu disputarà l'Europeu Júnior i el Mundial Juvenil. Això l'equip femení, perquè el masculí s'instal·la al CAR, també per preparar competició, la Final World Cup a Sydney 2026. Per tant, l'equip espanyol de waterpolo concentrat a hores d'ara al CAR de Sant Cugat també per preparar.
1: I encara tenim temps per un apunt més, en aquest cas de golf, Matos.
9: Sí, el nord-americà Scottie Scheffler fa 200 setmanes que és el número 1 del món de golf. D'aquestes, 165, Scheffler ho ha estat de manera consecutiva. Aquestes 200 setmanes, per fer-vos una idea de millor golfista del món, només les han superat dos golfistes. Tiger Woods, en el seu moment, amb 683 setmanes, i l'australià Greg Norman, amb 331 setmanes.
1: Doncs fins aquí repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, avui amb protagonista un dels noms de l'estiu, Marc Cucurella, entrevista avui al Tot Costa, i a les 11 al Club de la Mitjanit, especial mundial, com cada nit. Seguim al Catalunya Mitjà amb el Joan Bota.
0: Són les 3.
11: Catalunya Migdia.
0: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que els Mossos d'Esquadra busquen un piròman que hauria provocat els 3 incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al Camp. Tots els indicis apunten que els focs intencionals en plena onada... que aquests focs serien intencionats, i això en plena onada de calor. Els bombers alerten que tenim al davant, a més, altra vegada aquest escenari que tant temen de la simultaneïtat, perquè a aquesta hora també estem pendents d'un altre foc a Lladurs, al Solsonès. També us hem parlat de la polèmica pels comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre la selecció francesa. El govern espanyol i el francès troben inacceptable el comentari de Rajoy, que considera que a la selecció francesa hi falten francesos per l'origen africà de molts dels seus integrants. El PP, en canvi, hi veu només sarcasme i evita desautoritzar Rajoy. I ens hem fixat també en la sentència del Tribunal Suprem que obliga a incloure el castellà als cartells de les escoles i instituts catalans que fins ara rotulaven els seus espais només en català. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
12: Doncs que els Mossos d'Esquadra i els tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on ahir una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques en una zona de banys a tocar de Gandesa, això és a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una jove de 24 anys. Anem fins a Tarragona, colla Ballester Brumós.
13: Bona tarda. Les inspeccions continuaran fins demà per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on ahir es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida. Està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
14: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut lesions traumatològiques a la cama o al peu, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
13: L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial i aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci.
12: I més d'una vintena de dotacions continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat a Lladurs, això és el Solsonès. És una zona boscosa on és difícil d'accedir. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
15: Bona tarda, sí. El foc ha començat a 3:15 en una zona forestal de difícil accés, concretament al Collet dels Lladres. Ha agafat intensitat ràpidament i crema ara en línia descendent. Amb tot, ja s'ha pogut fer arribar una línia d'aigua al cap de l'incendi i es treballa amb contundència al flanc esquerre. Hi treballen ara 26 dotacions, 6 mitjans aeris i també membres de l'agrupació de defensa forestal. El foc té un potencial d'unes 400 hectàrees de terreny forestal, tot i que no es troba a prop de cap zona habitada.
12: I la jutge que ha investigat la gestió de la Dana València de l'octubre del 2024 ha dictat una resolució que eleva a 231 el nombre de morts per la catàstrofe al País Valencià. Aquesta nova víctima, que estava en estudi, és un home d'edat avançada que va morir el mateix dia dels aiguats, el 29 d'octubre, a causa d'un infart quan era a casa seva, això és a Benetússer. I aparten un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abús a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi, hauria acompanyat un altre nen al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el traje de bany, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà tots aquests protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia. I encara un apunt més, perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat calma al sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està amoïnada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Corresponsal del Penedès, Montse Genés-Ribà.
16: Hola, bona tarda. La taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant dels 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
17: Jo que he demanat com a conseller, diu, escolteu, digueu-me la previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
16: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.
0: Ara passen 5 minuts de les 3.
18: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
0: I avui també amb l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda als tres.
19: Bona tarda. Bona tarda.
0: I com diu sempre l'Òscar en aquests casos, avui també de cos present. I viva, perquè l'heu sentit riure, l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Què ens portes avui?
20: Molt contenta de sentir el conseller Ordeig dient que ha d'haver-hi vi català a les taules dels restaurants i que els guiris se'l prenguin. I tant que sí, perquè és molt bo. Sí, sí, a favor.
0: Però no és la teva dèria d'avui.
20: No. La meva dèria va d'una pregunta per escrit, d'aquestes preguntes que estan per escrit al Parlament, en aquest cas és d'Esquerra Republicana. La pregunta diu: el govern tenia constància prèvia que el coneixement de la llengua catalana no seria un requisit obligatori per dirigir una institució cultural referencial del nostre país? Per què no va fer res per incloure aquest requisit? Es refereix a la Fundació Joan Miró. La resposta, que també és per escrit, de la consellera deia això. Aviam si jo us trobo la resposta de la consellera, si es mou el meu ordinador, boi. A veure, d'acord. Diu ella: un dels requisits de les bases és tenir el coneixement suficient d'una de les llengües oficials de Catalunya i comprometre's a assolir el domini de l'altra en el termini d'un any en cas que no es pugui acreditar d'entrada. A veure, tenir el coneixement... Continua més, eh? Tenir el coneixement d'entrada d'una. Ja ens podem imaginar quina és la probable. Per tant, diu el govern, que el que cal és vetllar perquè es compleixin els requisits que estableixen les bases i assegurar que la persona seleccionada per ocupar el càrrec de la Fundació Miró, que és aquí d'on estem parlant, en cas que no tingui el nivell suficient de català, es comprometi a assolir-lo en un any. Les paraules sempre són molt concretes. Vetllar, coneixement suficient, assolir-lo. Vetllar no és complir, si assembla. Coneixement suficient no vol dir nivell C, si assembla, i assolir-lo no vol dir anar a una acadèmia, però també si assembla. Per tant, per dirigir els grans museus del país, d'entrada potser no cal el coneixement d'una de les dues llengües que estem pensant, que és el català. A Catalunya tenim el cas de la directora del Mercat de les Flors, per exemple, María José Cifuentes, que és xilena, que dirigia el Centro Cultural Gabriela Mistral a Santiago de Chile. A mi, personalment, la seva manera de treballar m'encanta. La Marta Vives va anar a una roda de premsa d'ella i va posar-nos un tall de veu de la directora del Mercat de les Flors. Què és aquest que sentirem?
19: La institució inicia un període de programació extramurs que transforma una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitats.
20: És a dir, que la Maria José Cifuentes de Santiago de Chile ho fa en català. Així, les preguntes de la Marta Vives o dels altres periodistes poden ser també en català i no convertim una roda de premsa del Teatre Nacional de Catalunya en una conversa en castellà, com seria molt lògic i desitjable, al Teatre Nacional. És a dir, aquesta senyora fa com l'entrenador del Girona i s'esforça per aprendre el català. Com que és una persona intel·ligentíssima, com ho demostra la seva feina, doncs entenc que haurà estat un esforç molt relatiu. Fer una convocatòria pública pensant en el talent internacional i donant, doncs, un marge d'un any està bé. Però llavors, al cap d'un any, s'han d'exigir resultats, perquè si no ens podem preguntar si no hi ha a Catalunya cap persona de prou talent per dirigir un museu. És a dir, està bé que vinguin de tot el món i tant, però també està bé que com el vi català, no? Que hi hagi també la gent que viu aquí, no? Però llavors, què passa, per exemple, amb el cas del director del MACBA, que és de Ripollet, però fa les rodes de premsa en castellà? Hi ha una qüestió. Si aquests càrrecs de són persones amb molta intel·ligència, molta preparació cultural, molta sensibilitat, espero i desitjo que ben pagats. Si aquestes persones doncs arriben al càrrec i no parlen català, puc jo llavors exigir que el que neteja el MACBA parli català? Perquè per càrrecs inferiors al de director, jo crec que s'ha demanat català al MACBA. És a dir, jo em queixo que no m'atenen en català als bars. Però si em queixo que no m'atenen en català als bars, haig de poder tenir satisfet el dret que les rodes de premsa del MACBA siguin en català. Per cert, i parlant de tot una mica, una sentència del Tribunal Suprem acredita avui que els cartells de l'interior de les escoles han de ser en català i castellà. O sigui, sala de lectura, sala de lectura, sala de professors, sala de professores. Això demostra, doncs, que la immersió és la que m'impenja del muro.
0: Doncs ja ho veieu, estava pensant que tenim... Tu has parlat de la doctrina Mitchell, però en aquest país durant molts anys hi ha hagut la doctrina Messi, també.
20: La doctrina, la doctrina Messi i fills de Messi, que vam veure en aquell documental, que els llegien contes... és a dir, potser els fills de Messi han sentit a parlar d'aquest conte nacional nostre, que és aquest nen expulsat per via rectal, que és el Patufet. Cosa que m'encanta.
0: No, havíem parlat del recti del mugró. No sé si teniu alguna cosa a afegir.
21: No, a veure, jo diria que s'estan perdent batalles importantíssimes.

0: a la direcció dels museus, evidentment, tot aquest redactat es podia haver redactat d'una manera que convidés la persona de fora, reconegut internacionalment, amb molt de prestigi internacional, a venir i aprendre la llengua catalana en un any, posant-hi més detall, més concreció i més condicions i més exigència. És a dir, estàs convidat, pots entrar, pots ser director. No és que ens agradi molt, perquè estaria bé que la coneguessis, però si no t'ha donat temps, tens un any, i si no és un determinat nivell, i si no l'assoleixes mínimament, aleshores poder-lo fer fora. Com a mínim, poder-lo fer fora. Per això de recomanar, i veurem, però estudiem aquest temps per una de les dues llengües, sense nivell concret, etc., em sembla que és massa ample, i si la intenció era aquesta, si la intenció era convidar i obrir, que em sembla que hem de ser una societat oberta, obrir a candidats internacionals a poder accedir a la Fundació Miró o altre tipus de museus, em sembla que es podia haver fet d'una manera tan oberta.
1: Fixa't
0: com
1: que la internacional, la persona internacional, la xilena, des del minut 1 ha parlat català.
0: És a dir, la
1: directora del Teatre Nacional és de Santiago de Xile i parla català.
0: Amb això sempre hi ha categories d'interès o de no interès. Sí, sí.
2: Clar, i a part, el que deies en part, no? que quan mirem l'oferta pública, la major part de llocs que s'ocupen amb l'oferta pública tenen, un dels requisits és el coneixement de la llengua catalana. Llavors, d'alguna manera, jo crec que al final no es tracta d'expulsar ningú, al contrari, de protegir un bé essencial pel nostre país, com és el català, que també això que diu Jordi, que d'aquí un any ho mirarem... no sé qui llavors, si la persona no assoleix un nivell de català acceptable,
0: clar,
2: seria...
0: Clar, què fem?
2: Clar, què fem? Vull dir, llavors, jo crec que al final a mi em preocupa, perquè veient els nivells de l'ús del català, que són tan i tan preocupants, jo crec que abans aquests temes durant molts anys no es posaven en dubte. Teníem clar que la persona havia d'utilitzar el català i que havia de saber el català. Ara, entre això, entre aquests dobles cartells a les escoles, és preocupant, perquè tenim l'obligació, jo crec, com a país, de cuidar i protegir la nostra llengua, i constantment ens venen atacs per tot arreu. I, a part, també ens fem una mica les trampes nosaltres mateixes. Jo crec que aquest tipus d'institucions han de requerir, evidentment, que es conegui la llengua catalana, perquè no és només la llengua, és tot el que passa a Catalunya. No? Llavors, si és allò del que dèiem, no? Com uns mínims, com una voluntat, si jo me'n vull anar a treballar, el que dèiem, als Estats Units, evidentment hauré de saber parlar no, l'anglès. Llavors, bueno, a mi em sobta, i crec que al final no ens ha de... A vegades anem una mica amb la... No? Allò quasi demanant perdó, no? I crec que al final, per exemple, a Girona, el que parlaves, Michel, nosaltres a Girona, jo no me l'estimava perquè fos entrenador del Girona, me l'estimava realment per l'esforç que feia d'integració a molts nivells, no només amb la llengua, amb el dia a dia, amb la pròpia ciutat, no? I jo crec que això, la llengua té a veure també quin nivell tindrà també de voler integrar-se i formar part d'un context català per entendre també què fa amb la seva feina en el seu dia a dia, no?
3: Sí, a mi em sembla que atraure talent sempre és bo, i que, per tant, que el talent estranger vingui i vulgui apostar per una qüestió professional vinculat amb institucions catalanes, culturals, esportives, etc., em sembla que és un punt a favor del que és Catalunya i de les institucions catalanes, i, per tant, em sembla que és un valor a tenir en compte i posar-lo en positiu del fet de que siguem capaços d'atraure talent. I jo estic d'acord amb que quan tu guanyes una plaça en un àmbit d'una institució pública, cultural, hi ha una sèrie de compromisos que tu adoptes a l'hora d'assolir aquesta plaça. I en aquests compromisos, si el plantejament del català com a requisit, català i el castellà, com a requisit formen part d'aquests objectius, així s'hauria de complir. És a dir, que al cap del temps prudencial que se't donen, doncs tu has de tenir l'obligació d'haver demostrat que has fet un esforç i que, per tant, ets capaç de demostrar que aquell esforç té una determinada rentabilitat, no? Que el parlis bé o que no el parlis bé, o que l'acabis d'entendre o no l'acabis d'entendre, doncs segurament això és una cosa comprensible, perquè té molt a veure també amb una qüestió emocional i una qüestió emotiva que té a veure amb el sentiment que tenim tots quan algú fa un esforç i perquè se'ns fa proper, perquè entenem que és una manera de traslladar una sensibilitat i un compromís també amb la cultura, en tant que la nostra llengua és cultura. Per tant, jo entenc que això hauria de ser una exigència exigible, en tant que, si és un compromís, doncs, d'alguna manera, la institució, l'administració, hauria de tocar el crustó i dir, escolta'm, un dels compromisos era, per exemple,

0: aconseguir que hi haguessin tants visitants a la Fundació Miró, doncs un dels altres compromisos era, i això valia tants punts, i un dels altres compromisos era doncs, assolir o tenir uns coneixements de la llengua catalana, i això valia tants altres, no? I amb això tu estàs fallant i per tant necessites allò, necessites progressar millor.
1: Tu parles de qüestions emocionals, de cap manera ha de ser així.
0: També és així.
1: El castellà, que ja... el coneixement del castellà mai és una qüestió emocional a Catalunya. Pot ser-ho per la persona interessada, etc, etc, però ha de ser una qüestió un requisit imprescindible.
0: Del tot, però...
1: imprescindible, vull dir, no
0: és vull dir,
1: no hem de cantar la lluna i la pruna.
0: Però jo, és evident. Jo no estic dient que sigui que tingui que veure amb una exigència emocional. Dic que el fet de parlar en català implica que la ciutadania, és a dir, aquells que estem... Quan parlem de Mitchell i quan en Mitchell es refereix en català en les seves rodes de premsa i fa unes declaracions en català i no necessita traducció, és una qüestió objectiva, evidentment, però també, inherentment, pel fet de que el català ha sigut, i hem reivindicat que el català sigui una llengua que tenim una necessitat de que sigui present en tots els circuits d'incidència pública, també té a veure amb allò que rep, allò que percep el que rep aquella declaració.
1: Tu parles de que està molt bé atraure talent, evidentment, no? Evidentment que
0: I
1: està molt bé.
0: També sí, n'exportem.
1: I exportar-ne. Està superbé. De qui estem parlant no és del talent atret de la senyora de la Fundació Miró, que està fent un curs de català, segons ens diu el govern, sinó del senyor que és de Ripollet. Vull dir, no hem atret el talent perquè ja era aquí, aquest
0: perfecte,
1: talent.
0: Però igual que...
2: Aquesta és la qüestió. Aquí tens un altre maó que clar, tu pots tenir, i això clar, ho veiem a la sanitat,
1: aquesta és la
2: ho veiem
1: qüestió,
2: a la
1: qüestió.
2: Tu però pots tenir el nivell C2 i no parlar el català, i després si deixes ser dolent, agafant els dos temes que ens deia l'Empar i algunes de les coses que heu anat comentant, ara posem un cas hipotètic, perquè aquest tema dels cartells a les escoles, això ve del Tribunal Suprem, és per un recurs de l'Assemblea...
1: De l'Escola Cristiana...
2: Una escola bilingüe,
1: sí.
2: I aquest, el recurs atacava un article, una instrucció que deia els rètols de les escoles i instituts els posarem en català, que per cert això ja no estava vigent. Ataquen aquesta frase concreta i el Suprem la tomba i diu, efectivament, tu no pots obligar a que els cartells siguin en català. Molt bé. Imagineu-vos que ara una institució cultural catalana fitxa algú...
1: Un neerlandès que no parla castellà i que parla només català.
2: No, espera. L'exemple és que d'aquí un any passa això que dieu, que no ha assolit l'objectiu de parlar en català. I dius, és que en aquest contracte hi deia que t'acomiadaríem, i l'acomiades. Home, doncs, evidentment, un acomiadament també el pots recórrer i també acaba a la sala.
3: Per això deia que d'aquí un any...
1: Però en el contracte no diu que t'acomiadaran perquè les paraules són vetllarà per... És a dir, són paraules inconcretes.
2: I si això acaba al Suprem, què creus que passa?
1: Home, imagina tu. O sigui, manis, res a dir...
4: A partir de la sentència de l'Estatut, aquí van perdre bous i esquelles, perquè tot se'n va cap a una interpretació determinada de la Constitució, que va ser la que va ser, d'aquí les manifestacions, fins i tot el procés, tantes coses, eh?
2: Parlava, l'Alba diferenciava entre els consensos, potser, de fa
1: correcte,
2: dècades ja, i l'esperit de la llei i la interpretació de la llei, que són tres coses una mica diferents, no?
4: S'ho van carregar i tampoc veig el govern de la Generalitat batallant-hi molt per intentar recuperar-ho o per intentar combatre-ho, no?
0: Però segurament tots els governs de la Generalitat han treballat poc amb aquesta aspecte.
4: Jo diria que n'hi ha alguns que han estat molt més combatius que aquest.
0: Pues no, el resultat ha sigut... El resultat ha sigut igual de dolent o igual d'ambigu.
4: I és la Concòrdia, francament, que sempre acaba fugint els mateixos. I a més a més, em sembla que segueix bastant...
0: Jordi, jo crec que un bany de realitat és precisament...
4: Segueix bastant el discurs de la societat civil catalana.
0: No, és que jo penso que precisament un bany de realitat és assumir les responsabilitats que tothom ha tingut en aquest tema. És a dir, que ens donem compte fa 4 anys de una realitat tremenda, negativíssima amb l'ús del català, no eximeix de responsabilitat, i jo crec que és un gest de responsabilitat col·lectiva de dir tots aquests governs que des de fa molts anys han estat governats no ho han treballat. El d'ara ho ha de fer millor, per suposat, però els altres no ho han fet bé. Pues assumim-ho.
4: El que passa és que el d'ara té la possibilitat de canviar moltes coses a nivell de l'Estat, a nivell de lleis orgàniques, legislatives i de tribunals bastant suprems i bastant constitucionals. I no sembla que estigui per la labor d'anar-hi i fins i tot sembla que s'hi aplana moltíssim. I pel que fa a la Fundació Miró, no només és un tema lingüístic, és a dir, i només vull apuntar-ho, l'elecció d'aquesta persona també ha estat molt discutida internament pel patronat en termes de perfil. és un perfil, pel que sembla, ho desconec, però pel que sembla bastant dirigit a l'augment d'audiència i d'assistència i poca cosa més, i del màrqueting, i segurament amb una manca de sensibilitat pel que fa al coneixement més profund de la feina de Miró.
0: Jordi, però ara que dius ho desconec, per què fas aquesta afirmació si primer dius ho desconec?
4: Perquè hi ha un membre del patronat que ha plegat per
0: això. Em sembla una mica perillós.
4: Perquè hi ha un membre del patronat molt important que ha plegat per aquesta qüestió.
0: Poso-ho damunt la taula perquè és molt important. Per tant, tens un bany d'informació realista. Perquè si no és perillós.
4: Conec això.
2: Doncs aquesta és la situació que tenim quan barregem llengua amb qualsevol altre tema, perquè avui l'Empara ens ho ha portat a les escoles i a les institucions culturals, però sempre que apareix la llengua passen coses en aquest país.
1: Home, és que ja fa temps que anem així.
2: En fi, ara és un quart i mig de 4 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat. A la tornada continuarem parlant d'incendis, però ara no seran metafòrics, seran de veritat.
5: Catalunya migdia.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
5: Catalunya migdia.
12: Qui diu que a l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick.
13: La sortida del Tour des de Barcelona.
12: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
14: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
15: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I com us dèiem, ara, després dels anuncis, parlem dels incendis de veritat. Tenim aquest incendi d'Aiguamúrcia al camp, que ja està pràcticament estabilitzat. Els bombers controlen el 90% del perímetre després d'haver afectat unes 150 hectàrees i confien que al llarg del dia d'avui es podrà donar per estabilitzat completament. En canvi, aquest migdia hem tingut aquest altre ensurt a Lladurs, al Solsonès, i els bombers diuen que tenim al davant un nou escenari d'aquests que tant temen, de la simultaneïtat de diferents focs que provoca que s'hagin de dividir els efectius. En tot cas, les primeres investigacions dels agents rurals i els Mossos d'Esquadra apunten que aquest foc d'Aiguamúrcia podria haver estat intencional. De fet, la consellera Núria Parlon ho ha dit així aquest matí.
16: Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
2: I el fet és que els últims dies s'han declarat dos incendis més al mateix lloc i, lluny de ser casualitats, els investigadors creuen que tots podrien tenir un origen intencionat. La consellera fins i tot ha dit que no descarten que pugui ser la mateixa persona, però que de moment no s'ha fet cap detenció. Per tot plegat, Núria Parlon ha explicat que es reforçarà la vigilància al perímetre de l'incendi i també que hi haurà vigilància específica a les cases que s'han hagut d'evacuar per evitar robatoris. A aquesta hora podem saludar l'Anna Boza, que és advocada penalista. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
2: I sovint parlem de piròmans per parlar d'aquestes persones que provoquen incendis de forma intencionada, però això em sembla que no és del tot així perquè normalment els que calen foc de manera intencionada els hem d'anomenar incendiaris. Quina és la diferència?
17: Hola, bona tarda. Aviam, jo crec que aquesta diferència entre incendiari i piròman és més aviat de psicologia jurídica i forense. És a dir, la provocació d'un incendi és el que es preveu en el Codi Penal. El piròman, com a tal, és el que té un trastorn psiquiàtric que se li pot aplicar el tipus penal igualment. El que passa és que, com que no té facultat cognitiva o volitiva, és a dir, té una inimputabilitat que se'n diu, podria ser o un eximent o un atenuant que, en comptes d'entrar a la presó, doncs hauria d'entrar en un centre psiquiàtric. Però en si mateix, l'acte de provocar-lo, es vol aquesta intencionalitat, existiria amb tots dos. L'única diferència és que si tu tens aquest trastorn psiquiàtric, després el puguis al·legar, doncs perquè en comptes de complir una pena en una presó, hagis d'anar a un centre psiquiàtric.
2: I és gaire freqüent que s'apliquin aquests eximents o aquests atenuants de ser un piròman diagnosticat en un procés per haver provocat un foc?
17: Ha de quedar ben acreditat. Són dels punts que un metge forense, un psiquiatre forense, ho ha de poder acreditar i demostrar que realment aquella persona, doncs, té aquest trastorn psiquiàtric. Perquè simplement perquè m'agrada o vull veure el foc no és un trastorn, sinó que seria precisament aquest dolor, aquesta voluntat de provocar aquest incendi. Es necessita tant aquest propòsit de cremar que hi hagi un perill i que tu sàpigues que es poden causar aquests danys. Llavors, després, inclús l'abast d'aquests danys que s'hagin causat pot agreujar o no, però el delicte ja s'ha comès.
2: I quines són les penes per una persona que provoca un foc intencionadament, sigui piròman o no?
17: Clar, si és per posar en perill la vida de les persones, és de 10 a 20 anys de presó. Si és un incendi de muntanyes, de massa forestal, la presó ve a ser d'1 a 5 anys, però si igualment ha existit aquest perill per la vida i per la integritat física de les persones, també ja s'eleva de 10 a 20 anys de presó. I igualment, en casos concrets de que la superfície sigui de considerable importància, que s'hagi causat uns greus efectes pel sol. Hi ha una sèrie de punts, per exemple, que s'afecti a condicions importants de vida animal, també s'agreuja de 3 a 6 anys de presó. Vull dir que sí que són penes elevades que consten. El que passa que sí que es distingeix entre aquesta voluntat amb el tema de la diferència de una imprudència greu, no? Que ara amb aquests supòsits que explicàveu, per exemple, amb el que hem passat de la Bisbal, doncs, que si estava fent unes feines que no s'haurien de fer. Fins a quin punt pot ser una imprudència greu, no lleu, no és no una cosa de despiste, sinó greu de saber que amb aquella activitat podries provocar un incendi, pot haver-hi, però sense voler-lo arribar a causar, a provocar-lo efectivament doncs d'una manera més intencionada. Són potser aquestes les diferències a l'hora d'aplicar la pena.
2: I ara ho mencionaves una mica, llavors les penes depenen del volum d'hectàrees que es cremen quan es provoca un foc?
17: Sí. Sí, aquest greuge. I dependrà també de la normativa de cada comunitat autònoma, segons les seves hectàrees i segons la seva extensió i segons si és una zona doncs, protegida, efectivament, això ho agreuja.
2: Doncs són les explicacions d'Anna Boza, advocada penalista, el dia que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que estan buscant un piròman o un incendiari. Haurem de veure quin és el perfil en aquest incendi, en aquests tres incendis d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Anna Boza, gràcies, bona tarda.
17: Gràcies a vosaltres.
2: I ja hi tornem a ser. Tenim per davant una altra setmana d'aquelles complicadíssimes. Ara els bombers fa uns minuts deien que tenim una altra vegada aquest escenari de simultaneïtat. Estan treballant a Aiguamúrcia, també estan treballant al Solsonès i avui no és ni molt menys el dia que ha de fer més calor d'aquesta setmana. I clar, a nivell de ciutadà, quan enmig d'aquest panorama, cada dia amb tants municipis en risc extrem, i t'imagines una persona amb un bidó de gasolina, o com es faci això, anant fent foc, m'anotava del que ens deia l'Anna Boza, que s'ha de veure des del punt de vista psicològic i jurídic quina és la situació. Bueno, tenim
18: representants de la sala.
2: Un parell, per tant, per al·lusions.
18: No, a veure, la part que, com comentava, no, hi ha d'haver un diagnòstic que apunti realment aquesta afectació en la salut mental, aquest trastorn que té a veure amb la piromania. A veure, realment la major part de conductes incendiàries, normalment, alguns casos sí, però normalment tenen més a veure doncs, amb venjances, motivacions diverses, que no tant un tema salut mental, però els que realment mostren aquestes conductes piròmanes és gent que et sent molta atracció, no?, pel foc, també pels serveis d'emergència.
2: Hi ha algú que no pot aguantar-se les ganes?
18: No, és com una ansietat, un neguit, no?, que senten dins seu, i que l'única forma de calmar aquest neguit, aquesta ansietat, aquestes ganes de fer, no?, d'alguna forma, de generar o de treure, no?, aquest neguit, és calant foc, val?, a partir d'encendre foc. Llavors, l'observació, no?, un cop han cremat o han pres foc i ho veuen, és la forma que tenen de lleugerir d'alguna forma aquest malestar, aquest neguit que senten, val? Llavors quan veuen el foc, veuen els serveis d'emergència, senten doncs una atracció bestial per tot allò que està passant. Llavors és una cosa que ens costa d'entendre, perquè és com una atracció malaltissa, podríem dir, perquè és així, val? Per tot el tema que té a veure amb el foc, no? I llavors en aquest sentit jo també, bueno, me notava d'alguna manera que sí que tenim alguns casos, val, de persones doncs, amb aquest problema de salut mental, aquesta piromania, i que en un moment donat doncs, poden ser eximents o atenuants, però que la major part de focs, no, el 90% diuen que estan, no, que tenen naturalesa humana, val, i que d'aquests ara en parlàvem, no, que no, comptàvem que aquestes negligències o accidents que estan entre el 55 i el 65% són la major part de casos. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu, ostres, és que tants incendis, no? Home, en una mateixa localitat d'Aiguamúrcia, evidentment hi ha alguna cosa estranya. Però aquesta disseminació de tants incendis també té molt a veure amb conductes o d'irresponsabilitat o conductes que, d'alguna forma, hi han com molts factors, no?, que estan confluint entre el que dèiem, no?, una onada de calor, boscos secs, realment sota boscos molt carregats, molt de combustible dintre els boscos. Per tant, ho dic perquè a vegades ens dona la sensació, quan hi ha molta gent que et pregunta, un piròman, val, hi ha tota aquesta explicació, i sí, és un trastorn mental, i per tant hi ha persones que responen a això. Però la major part d'incendis tenen més a veure doncs, amb aquesta falta, aquesta irresponsabilitat, i en moltes ocasions també és aquesta sensació d'una mica de dir, bueno, és que el problema el té aquell, no? I jo crec que en aquest moment on estem veient aquesta simultaneïtat d'incendis, no podem baixar la guàrdia, i com a ciutadania hem de ser supercorresponsables en estar amatents a tot el que passa. L'altre dia, per exemple, un ciclista deia, no?, l'incendi de les Gavarres, ostres, vam veure com estava utilitzant una radial, i fins i tot li vaig arribar a dir, no?, a dir, tio, en aquest moment no pots estar utilitzant això. Ho dic perquè és molt fàcil sempre carregar determinats temes amb temes de salut mental, i per tant, sí, existeix, però la major part d'incendis no hi ha al darrere un piròman.
2: De fet, en Carlos Barreber, de la unitat de verificació de Tres Cars, la setmana passada en feia una notícia, posava aquesta forquilla entre el 16 i el 25% d'incendis intencionats. Per la descripció que estàs fent, el gruix d'aquests incendis intencionats no són de piròmans, perquè estàs fent una radiografia molt específica.
18: Sí, no, la major part d'incendis provocats tenen més a veure pues, amb temes diversos, ja et dic, o per algun tema d'alguna... A vegades, no?, hi ha venjança, alguna història que a tu t'interessa cremar aquella zona per X motius, per interessos, bueno, pel que sigui, val? Per diversitat de motius, però realment temes de salut mental darrere de focs, el tant per cent és molt petit. Ho dic perquè a vegades, i és això, no?, jo crec que a vegades és fàcil, no?, dir, l'altre dia jo estava en un xat de la meva família i algú comentava, tants incendis, segur que està ple de piròmans, Catalunya. No. O sigui,
2: de fet,
18: realment...
2: avui és notícia per això. Una notícia és allò que no és habitual. Sí, és notícia
18: totalment.
2: Que es busqui un piròman o un incendiari. S'haurà de veure amb quin és el perfil, perquè els bombers, els Mossos, els agents rurals, que són els que fan aquestes investigacions, han vist que hi ha un patró que no és el patró habitual d'una negligència o d'un llamp o del que sigui, no?
4: Sí, és a dir, que fem servir llenguatge de manera molt gratuïta. Anem parlant de piròmans amunt i avall, que ens agrada molt la paraula, suposo, i en veritat, molt sovint estem parlant simplement de persones amb poca consciència o amb poca solidaritat social o amb un problema personal que no és aquest. Exactament, no és un problema mental ni de filia inevitable ni irreprimible, no? Que és un cas que, a més, aquest d'aquesta filia irreprimible, el qual suposo que també es pot intentar detectar amb una mica d'antubi, una mica d'antelació, que és si hi ha aquests perfils realment d'una persona que ja suposo que no li ve de nou, sinó que ha tingut comportaments d'aquest estil, suposo que es pot intentar vigilar d'alguna manera, tot i que m'imagino que és una percentatge petitíssim de la població. Tota la resta, que són radials, imprudències, negligències, etc., és la part majoritària, més majoritària d'aquests accidents, d'aquests fenòmens tan malaurats, i és el que més hauríem de vigilar tots, perquè la major part de nosaltres no estem malalts al cap i la major part de nosaltres no tenim una venjança personal suficient com per cremar tot un parc natural o tot un bosc, i per tant la majoria de nosaltres el que som és negligents. I aquí és on em sembla que el servei públic i també tothom amb el dia de la seva vida ha d'intentar vigilar, perquè és on se s'escapa tot.
0: Sí, jo poc aportar de la perspectiva o l'anàlisi del que pensa o el que fa un piròman o un incendiari. Jo l'únic que penso és que més enllà d'aquesta qüestió, el problema és què es troben quan provoquen això, no? El problema és que segurament un incendiari o un piròmana doncs podria tenir una acció delictiva o una acció doncs però que segurament si no trobés un terreny abonat perquè aquest incendi es descontrolés, doncs no passaria això, no? És a dir, que tornem una mica a l'inici de tot. Tu pots doncs tenir una negligència o ser un malalt mental o en un moment tenir un esperit de venjança i voler cremar el bosc del teu veí, però possiblement cremaràs el bosc del teu veí si tinguéssim un terreny que estigués ja lo suficientment endreçat i que s'hagués fet una política forestal que s'està reivindicant, que a més jo crec que cada estiu parlem d'això, no? És a dir, cada estiu reclamem en els governs anteriors o en els governs actuals que tornin a fer o que segueixin fent o que facin per primera vegada realment una política de gestió forestal, no? Per què? Perquè al final tenim uns bombers que fan les coses molt ben fetes, però no és suficient. És a dir, fer les coses molt ben fetes no implica que no hi hagin incendis, i el que hauríem d'aconseguir és tenir un país on la gestió forestal permetés que s'apaguessin els incendis, però que no es desbordessin aquests mateixos incendis, perquè durant l'any s'han fet totes les qüestions necessàries com perquè així passi, no? Jo crec que, per tant, és censurable, criticable, punible, i és un element delictiu, sens dubte. Hi ha un tema de responsabilitat personal, sens dubte, però després hi ha una realitat de terreny, que aquesta realitat de terreny, per més responsables que siguin, sempre pot acabar passant que hi hagi un accident i aquest accident acabi provocant incendis de gran envergadura, com el que va passar fa 2 setmanes a les Gavarres i com el que ha passat fa molt poquet doncs aquí al costat nostre, no?
18: No, jo crec que estem, el que diem, en un canvi de paradigma, no? En el que, evidentment, jo crec que els casos on hi ha realment aquest factor de salut mental darrere doncs són anecdòtics, però que el gran gruix ens situa en un altre escenari en el que tot allò que té a veure amb grans emergències, ara hi ha tota una part de la ciutadania que hem de començar a aprendre nosaltres també com actuar, no únicament sent corresponsables en no generar-ho, també quina pedagogia hi ha al darrere i com hem d'actuar davant, per exemple, d'un gran incendi. Perquè ara amb tot el tema dels confinaments, evacuacions, autoevacuacions... O sigui, ens hem de començar a plantejar que aquell món en el que vivíem, aquell tipus d'incendis, de pluja, tot això està canviant, o estem, desgraciadament, ho estem visquent a marxes forçades, i que la forma en què ens relacionàvem amb les emergències ara implica que nosaltres, com a ciutadania, ens posem en el centre, també, i que entenguem i que respectem, sobretot, el que ens diuen les autoritats, que aprenguem, sobretot, allò que dèiem, actuar de forma contraintuïtiva davant d'un incendi i no sortir, no? Perquè el que necessites quan veus el foc que ve cap a casa teva sortiries pitant per la porta que fes el cotxe i potser et trobes amb un atrapament i és quan t'enganxa l'incendi. Vull dir que realment jo crec que estem entrant a marxes forçades amb un canvi, no, de model en el que hem de començar a aprendre moltes coses. I ho hem vist amb el que ha passat a València, el que ha passat, no, també a Andalusia. Llavors, com a ciutadania, els bombers estan molt tensionats, ho diuen, vull dir, tenen els recursos limitats que tenen, no? I per tant fan molt bona feina, però evidentment, vull dir, la realitat és la que és, i com molt bé apuntaves, tenim en algunes zones polvorins claríssims, però jo crec que com a ciutadania hem de començar a entendre que tenim un rol actiu, també, evidentment, amb la part de la prevenció, però també amb la part de la resposta. I aquí crec que, bueno, s'haurà de fer molta pedagogia i intentar, entre uns i altres, ajudar-nos, perquè el món en què vivíem ja no existeix, un canvi de paradigma. Per desgràcia, les grans emergències ja formen part de les nostres vides i cada cop aniran a més.
2: 4 minuts i seran 3 quarts. És 13 de juliol, per tant, segur que al llarg de l'estiu, lamentablement, haurem de tornar a parlar de focs. Ara parlarem d'una cosa que passarà demà. Deia que és 13 de juliol, demà, per tant, és 14 de juliol, és el Dia Nacional de França, i a França estan molt pendents de Mariano Rajoy per un article que ha escrit ara com a comentarista de futbol i concretament del Mundial. L'expresident del govern espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que demà s'enfrontarà a Espanya per un lloc a la final, però sobre l'equip de Didier Deschamps, que és el seleccionador francès, Rajoy hi feia un retret. Deia que no juguen amb francesos. El govern francès ho considera inacceptable i fins i tot alguns ministres de Macron l'han acusat de racista. Sense anar més lluny, el ministre de l'Interior, Logan Núñez, que és d'ascendència espanyola, ha qualificat aquestes paraules de Rajoy d'inacceptables.
19: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
2: També Pedro Sánchez creu que Rajoy ha avergonyit a Espanya amb aquestes declaracions, que ha qualificat ell també de xenòfobes, i avui mateix el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Feijó que exigeixi una rectificació a Rajoy. Però no hi ha hagut rectificació. De fet, des del PP, Borja Sémper no ha volgut parlar de racisme, sinó que, senzillament, s'ha referit a la personalitat de Rajoy i ha parlat de sarcasme.
20: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención.
2: Tenim Rajoy fent de Rajoy, però amb alguna coseta més, avui molts recordaven també, i ahir també, les últimes hores arran d'aquest article, les paraules de Jean-Marie Le Pen, del pare de Marine Le Pen, l'any 98, abans del Mundial, quan va dir que la selecció francesa, que després va ser campiona del món, amb Zidane al capdavant, d'origen algerià, que eren, ell va dir, francesos burocràtics, però que tampoc els veia prou francesos. A vegades hi ha aquella frase d'Into the Ney que pone, aquí sembla que s'està demanant què posa el color de la pell, no?
4: I què posa el teu cap i el teu cor, no? Que és una cosa molt més difícil de detectar. Sí que és veritat que a banda d'aquest capítol em sembla recordar que també la selecció francesa fa uns anys va haver una polèmica perquè no cantaven l'himne i que, per tant, no sentien prou els colors, etc. Bé, en qualsevol cas, només hi ha una manera objectiva de determinar qui és francès, que són els papers burocràtics, i, per tant, això va a missa, i em sembla que és la manera que tothom es pot entendre. Després ve la discussió més de com et sents. Jo no tinc per què entrar i desconec. És una altra cosa de la qual no tinc coneixement, de quin és el sentiment de cada jugador, no ho sé. Sí que sé que aquí Mariano Rajoy ha estat amb una barra de bar, amb un escuradents a la boca, fent una broma que no s'ha entès i que és de mal gust i que no està ben feta. Jo penso que és una broma, però és una broma que realment va molt més enllà del tolerable, que expressa una mena de racisme segurament mal dissimulat i que no li ha sortit bé. Li aconselleria que demanés perdó perquè tothom pot tenir aquest tipus de relliscades, però francament puc entendre que França estigui encesa, que és per molt que sigui un tema que a mi m'afecta poc a aquest partit següent, perquè jo no sóc espanyol, però sí que és veritat que puc entendre que tot França estigui revolucionada contra l'expresident espanyol per aquestes declaracions. Em sembla que ha estat molt desafortunat, em sembla que ha de vigilar moltíssim i em sembla que especialment al món de futbol, que on s'expressen tantes emocions, els que poden, els que tenen selecció, els que on poden expressar tantes emocions, han d'anar en compte, han de vigilar i ser molt respectuosos, perquè estem en terreny ja no només esportiu, sinó també polític i diplomàtic.
0: Sí, jo crec que, a més, no és gratuït que el president Rajoy faci això. És a dir, representa el que representa. És un expresident espanyol, per tant, les seves paraules... jo no crec que siguin una broma. És a dir, ni un quan escriu, i els que fem articles d'opinió ho sabem, sabem les conseqüències que té un article d'opinió, no? I aquest senyor fa temps que n'escriu. I, a més, és expresident del govern. Per tant, amb una corresponsabilitat del que diu i del que ha dit i del que dirà. Per tant, jo crec que per mi no és una broma, crec que és un error que el que ha fet avui el senyor Sémper. Bueno, és intentar doncs, relativitzar i minimitzar una gran responsabilitat que té el senyor Rajoy fent aquestes paraules. Perquè jo crec que, a més, hi ha una realitat. El racisme ara no rarament es planteja com de cara. És a dir, no es diuen frases que siguin obertament plantejant una raça com inferior. No, el que fa avui el president, o que va fer en l'article el president Rajoy, és posar el dubte, no, de que, o bueno, no posar el dubte, deixar molt clar que no responen a una genealogia francesa. És a dir, que aquestes persones, que aquests jugadors de futbol, per un tema de color, per un tema de raça, no són francesos. I jo crec que aquesta és una vegada més, el qüestionament perillós. No? Quan un qüestiona la nacionalitat perquè és negre, el que fa és que, evidentment, hi ha un biaix racial. Jo faig una associació, que faré un salt conceptual, però és quan a nosaltres ens diuen és suficient dir que no sóc racista? No, el que s'ha de fer és ser antiracista. És suficient dir, no, és que jo no sóc masclista. Bueno, llavors tu ets feminista. Ah, no, feminista no. Pues no. Si no ets masclista és que has de ser feminista. Pues igual, si no ets racista és que has de ser antiracista. I després jo crec que, a més, hi ha una qüestió molt important, que aquest és un perill que ens estem trobant, no?, a tot el que és a Europa, no? Com les vinculacions de pertany a un territori depenen de la genealogia, d'uns cognoms o d'una aparença. I jo crec que això és perillós, no? Quan un comença a plantejar-se d'on són els teus avantpassats i si els teus avantpassats no responen en el patró del que haurien de ser els avantpassats del país, tenim un greu problema. I la pena és que avui n'estem parlant i està molt bé, i Rajoy segurament li passarà una certa factura, per almenys de credibilitat internacional, no? Però el problema és quan aquí ens estem plantejant, a vegades amb una certa frivolitat, que el sentiment de pertinença tingui que veure amb una control d'accés. I té també un altre punt, i acabo, que és una qüestió classista. És a dir, quan tu marques gols, quan tu tens títols, llavors ets reconegut per la teva afició o per teu país, i en canvi quan es reclama igualtat o es reclama o es posa en evidència la discriminació que en un moment donat els jugadors d'una altra raça poden tenir, llavors tornen a ser presentats com a estrangers. I jo crec que aquest és un greu problema.
2: I, de fet, parles de si els considera estrangers. Avui la Natàlia Ramon, de l'equip del Catalunya Migdia, ha tingut la paciència de repassar el lloc de naixement dels 26 jugadors de la selecció francesa. 23 són nascuts a França. I, a més, els 3 que no són nascuts a França, em deia la Natàlia, n'hi ha un, Marcus Thuram, que és nascut a Parma, Itàlia. Un altre, Michael Olise, que és nascut a Londres, Anglaterra. I Brice Samba sí que és nascut a la República Democràtica del Congo, que probablement és el que pensava Rajoy quan escrivia aquestes paraules racistes per la majoria dels analistes i sarcàstiques pel PP.
18: Sí. Que és una mica la trampa, que anem a mirar realment on han nascut, també. Vull dir que al final hauria de ser... És que és igual on han nascut. O sigui, al final jo penso, o realment aquest home és un racista conscient o un racista inconscient, ja està. Jo crec que és un racista conscient, amb un pèl d'inconsciència, pel que fa, sobretot, a l'impacte que pot arribar a tenir el lloc que va ocupar, perquè és un expresident. Però, clar, a mi em fa molta gràcia, perquè quan sempre es parla, no? Ara comentaves del masclisme, l'homofòbia, el racisme... Quan algú es passa de la ratlla, ai, sempre és que és una broma, no? Sempre és que el sarcasme, sempre és que... Bueno, no n'hi ha per tant.
2: Ja no es pot dir res.
18: Ja es pot dir res, escolta tu, total, era una brometa, no? I clar, la brometa és el pòsit aquest, que és la benzina que es va acumulant amb els discursos d'odi. I avui en dia, sabent que tenim l'extrema dreta ja no picant a la porta, a la cuina de casa, aquest tipus de discursos l'únic que fan és reforçar aquells que senten aquella idea del nosaltres, els de casa i els de fora. I això és molt perillós, perquè ara estaves apuntant al tema del classisme, però clar, és que aquí jo no hi veig classisme, perquè ell és com dir, bueno, aquest senyor segurament té molts més diners que en Rajoy, en el sentit de que és gent que es mou, no estem parlant de l'immigrant més prototípic que podríem tenir en ment. Realment és una qüestió identitària molt perillosa, extremadament perillosa, que no ho sé realment, perquè també, bueno, sempre, suposo que al final és una mica de salvar els papers, el que ha sortit dient, no? Però està d'alguna forma, i tots aquests líders, no?, que teòricament eren d'una dreta més moderada, s'estan cada cop escurant més cap a l'extrema dreta, ja no sé si amb voluntat d'estirar realment vots, o si realment eren sempre així, i ara, com que tot, no?, tots els límits estan diferent tant, estem veient personatges com Trump, no?, que amb els ais, vull dir que qualsevol bogeria val, tinc la sensació que ja la gent no té ni l'autocensura. Val?
2: És que el que és simptomàtic d'aquí també és que on ressona més aquest article de Rajoy sigui a Le Pen l'any 98. Per cert, abans parlaves d'això de si cantaven o no la Marsellesa. Michel Platini ha explicat que ell mai cantava la Marsellesa i que en aquella època, com que tots 11 eren blancs, ningú s'hi fixava, i diu, a mi personalment em sembla un himne violent i per tant jo no el cantava. I n'hi havia un altre que també era blanc, de la França del 98, el porter Berté, que deia, jo no la canto perquè m'emociono tant que després surto desconcentrat. Vull dir que, i en aquests ningú els hi pregunta.
4: I després, sí. Això en termes futbolístics, i Mariano Rajoy és un tio que s'ha posat a fer articles. I amb uns articles que, a més, alguns els hi fa molta gràcia per altres raons, perquè diu opietats. Llavors suposo que s'ha anat animant. I ja li ha sortit tot, Però hi ha coses més serioses. En el seu mateix partit és el mateix Aznar, que la setmana passada, o fa dues setmanes, va parlar de majoria nacional. Majoria nacional vol dir uns determinats partits polítics i els altres no. I, per tant, aquí, nacional és qui jo dic. I, per tant, distingeix els graus. És una cosa que suposa que és humana, que és dir, fer graus de pertanyença, posar-se a fer graus. Puc entendre l'impuls. El que passa és que això, si ho portes a l'última conseqüència, és terrible. És a dir, això vol dir que aleshores pots establir categories a nivell oficial. Jo diria que a l'hora d'entendre's és, jo si tinc els papers, sóc d'aquí. I després ja serà cosa meva si m'hi sento més o m'hi sento menys.
0: Bé, jo crec que apuntàvem una cosa que em sembla molt important, i és de la falta de pudor. És a dir, estem amb... Jo crec que els primers anys de la democràcia o d'aquella Europa molt més postal de la guerra, hi havia aquesta voluntat de ser un centre d'acollida, en general, per menys conceptual, no? I des de fa uns anys això ja no passa. És a dir, hi ha conductes, comentaris que queden... Bueno, ho estic dient de broma, però si ho has de dir de broma, no ho diguis. No ho diguis. I precisament, i si ho dius, seràs rebatit. Jo no m'ho plantejaré com que m'ho estàs dient d'una broma. Llavors jo crec que aquesta falta de pudor, que d'alguna manera l'hem permès tots, és a dir, jo crec que hem sigut poc beligerants amb acotar els discursos, no? Hem permès que en una taula, en una conversa, es diguessin segons quines coses, perquè, bueno, t'ho dic de broma, doncs no m'ho diguis, no? Jo crec que hem de reivindicar posar filtres i posar límits en allò que s'està dient, precisament per no relativitzar discursos que són tremendament perillosos i que tenen a veure ara mateix amb un tema de la selecció francesa, però en el nostre àmbit habitual tenen a veure amb qüestions de classe, d'educació, de gènere, etcètera, etcètera, no?
2: Sí. Deixeu m'afegir que Rajoy, en cas que Espanya es classifiqui per la final, pot tenir el mateix problema, si qui es classifica a l'altra banda del quadre és Anglaterra, que té 15 jugadors negres dels 26 seleccionats. En aquest cas n'hi ha dos nascuts fora d'Anglaterra. Un és nascut a la Costa d'Ivori, Gueye, i l'altre, Klovac, és nascut a Sierra Leone. En canvi, potser a Rajoy li semblaran més argentins els jugadors de l'Argentina. Només n'hi ha dos nascuts
4: fora. Ja veus si canten o no canten.
2: Aquest problema a Espanya no el tenen.
4: I el problema a Espanya, sí. Veig que no canta cap. No sé què passa, que no canta cap. Com és possible?
18: Bueno, aquí, o sigui, jo en aquest Mundial, no us he dit que no el segueixo, m'interessa bastant poc, però estan passant coses. L'altre dia també sortia aquella parlamentària, no sé si era de Xile o de que va començar també, no?, a dir-li que...
2: Paraguaiana.
18: Ui. També.
4: Sí.
18: No? I crec que era un jugador també de la selecció francesa.
4: Mbappé.
2: Sí. Diguéssim Mbappé. Que Rajoy no està sol a l'hora de funcionar.
18: Clar, llavors... Però és que també penso, ara fent allò, un exercici de surrealisme...
2: O sigui, tu necessites un substrat. Quan tu llegeixes
18: Totalment.
2: Aquest article, entens
18: Donar
2: perfectament
18: context.
2: Què vol dir
18: Clar.
2: Ser Rajoy. I si ho entens perfectament, vol dir que forma part de la massa
18: social.
2: Però si
18: nosaltres tinguéssim...
0: Exacte, i aquesta és la qüestió, perdoneu. És a dir, aquesta qüestió que estàs dient, això està en l'imaginari de tots. Perquè en l'imaginari de tots hem consensuat que durant molt temps hem normalitzat determinades coses.
2: O quan veus a una pantalla gegant de la selecció espanyola, qualsevol racó d'Espanya, que quan surt Lamine Yamal, que és probablement el seu millor jugador, el xiulen, no saps si l'estan xiulant per català, per ser del Barça, o per ser musulmà, o
4: Exacte.
2: Perquè...
18: Clar, però si ara féssim aquest exercici que us deia, per exemple, aterrar-ho aquí a Catalunya, amb les dades de l'altre dia del CEO, no? Pensem, Aliança Catalana, imagineu-vos que tinguéssim la selecció catalana. Clar, aquesta senyora, val?, també seria una d'aquestes que diria, en funció del color de la pell, pot jugar o no pot jugar, o es mereix o no a considerar-se català. Llavors, això que ens sobta i que ens peta el cap de que Mariano Rajoy o la senyora aquesta al Parlament... O sigui, realment ho tenim aquí a casa. L'extrema dreta està abonant això i ens estan sortint, no?, allò que diuen, enanos per tots costats. Perquè, com molt bé deies, fins ara la gent no ho deia, però molts ho pensaven, perquè el racisme, el masclisme, l'homofòbia encara forma part de nosaltres. I o ets beligerant i acabes amb aquests discursos, o tot allò està per sota, i a la que troba, d'alguna forma, un forat, i ara no és que hi hagi un forat, és que ara hi ha uns esvorancs immensos per als líders que tenim, que estan donant cobertura a aquests missatges d'odi, aquest racisme, aquest masclisme, tot està acceptat, no? Llavors, jo crec que d'alguna forma està molt bé que mirem a Rajoy, però, ostres, jo crec que si baixem la mirada i mirem el nostre entorn, de qui considera català o catalana i qui no, i qui es mereix i tal... Hòstia...
4: Filat en prim, és impossible.
0: No, i reflexionem tots plegats. I tu has parlat d'una cosa, has dit una cosa, la paraula beligerància. Potser és que el que passa és que per què nassos hem de ser beligerants? És a dir, a mi el que em genera tot això és que has d'estar defensant totes les vegades, o moltes ocasions, i posant-te en actituds beligerants quan dius, escolta, és que això no cal. Jo no he de posar-me beligerant davant d'un comentari racista, classista, homòfob, masclista, i en canvi has de fer aquest paper precisament per tornar a fer una contrapedagogia que dius, què ens està passant a tots plegats? I jo crec que, a més, hi ha una qüestió important. No és només un tema generacional, perquè si diguéssim, no, és que això pertany a un tema, a una generació que ara mateix tenen de 60 o de 45... No. Aquest és el problema. El problema ja no és un problema generacional, sinó és un problema estandarditzat a la nostra societat. No?
4: En qualsevol cas, és un honor... Si tu ets d'un país que té la sort de tenir selecció nacional reconeguda, és un honor que vingui gent que no és originària d'aquí, que es faci ciutadana i que jugui a la teva selecció i que ho faci molt bé. Això és un honor ja de per si. Si a més resulta que s'ho senten molt i que s'emocionen, etc., llavors matriculo d'honor. Però això no ni posa ni treu.
2: Al final, un anglès, un francès que habitualment va mirant més cap a la dreta i cap a l'esquerra, i ara aquí parlo només d'est i oest, va mirant cap a Alemanya i cap a Anglaterra, més que no pas cap a Espanya, probablement hauria d'estar molt content que Olise hagi decidit jugar en França quan és nascut a Londres i també podria haver optat per jugar en Anglaterra. Vol dir que ha considerat en algun moment de la seva carrera que era més probable guanyar un Mundial amb França que fer-ho amb Anglaterra. No sé si voleu fer porra de cara a aquestes semifinals de demà i dimecres, a veure quina final ens trobem, i si Rajoy trobarà que hi ha prou nacionals de cada selecció representats en aquesta final de diumenge.
0: Jo no ho sé, perquè jo ja entenc poc de futbol, però divendres vaig estar en un lloc amb familiars, etc, que sí que segueixen la selecció i estaven molt emocionats. També són del Barça, però segueixen la selecció espanyola. I jo, veient la passió que varen posar, jo defenso que Espanya acabarà guanyant el Mundial.
4: Jo no hi ha cap de les dues seleccions que m'entusiasmi, però hi ha una que representa un país que a mi em pren els jugadors, i per tant estic més aviat a favor de la francesa.
18: Jo estic a favor de que s'acabi aviat.
2: Molt bé. Per cert, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que ha contestat a Rajoy, és, la seva família és originària d'Andalusia, que van migrar a Algèria i després és un d'aquests pietnoacs que van acabar...
4: Muy poco espanyol.
2: Sí, és poc espanyol. I poc francès, probablement, les dues coses. En fi, ho deixarem aquí. Hem fet tertúlia amb l'Isabel Lleuge, experta en relacions institucionals, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora, cadascú amb un pronòstic diferent de cara a aquest Mundial, amb un desig fins i tot diferent, incloent el de l'Alba, que té com a desig que s'acabi. El teu és el que es complirà segur.
18: Sí. Segur, veus?
2: A partir de dilluns no hi hauràs de pensar més. Gràcies a tots tres i fins demà.
0: Gràcies, bona tarda.
14: Catalunya migdia.
3: Amb Joan Bota.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Més de 200 establiments de la ciutat se sumen al repte de les banderes verdes. La restauració de Castelldefels es mobilitza per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en aquest àmbit de la sostenibilitat. La nostra ciutat es retroba amb el dissabte solidari. La plaça de l'Església acull aquest dissabte 18 de juliol una nova edició del dissabte solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. Avancen les millores d'accessibilitat a l'entorn de la platja. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat un total de 13 treballs entre el 6 i el 10 de juliol. L'Ajuntament reforça les millores a la via pública amb actuacions d'accessibilitat a la platja. I fins aquí el repàs informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Telecels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia i benvinguts a una nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels, que us acompanya cada matí amb l'actualitat de la ciutat. Al control tècnic tenim en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Ens atem una nova setmana aquí a Castelldefels i amb un programa ple d'informació i diferents entrevistes. Després del butlletí informatiu que acabem de fer, ara és el torn de seguida de recuperar i començar una nova edició del Coffee. Avui ens toca amb Som Castelldefels, amb entrevista a la regidora d'Esports i Salut, la Paquita Cruz. Repassarem l'actualitat d'aquestes àrees de l'Ajuntament i a mirada també una mica com ha estat el cap de setmana, ja que teníem les festes del mar i també amb un acte esportiu, amb el Volley Boom, aquest circuit que continua i que ara ja ens acabem de venir d'aquest cap de setmana. Tornaran a estar al setembre un altre cap de setmana i ja serà al final d'aquest aquest circuit que s'ha anat celebrant al llarg de diversos caps de setmana aquí a la ciutat. Des d'Esports, important recordar que demà tindrem una pantalla per viure la semifinal de la Mundial, aquest Espanya-França. El podrem viure en directe a la plaça Teresa Claramunt. I avui ens toca fer repàs de les incidències més destacades de la darrera setmana amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Com és habitual, també sortirem al carrer amb aquest voltant pel comerç per conèixer de prop els establiments i les persones que fan bategar el nostre comerç local. I per acabar amb aquest Així Som de

0: Castelldefels Coffee.
1: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'actualitat política municipal del magazín Així Som. Com cada dilluns, és el torn de Som Castelldefels. Avui m'acompanya la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz. Paquita, molt bon dia.
2: Hola, benvinguda. Bon dia. Com estàs?
1: Molt bé. Tornem a reincorporar-nos d'un cap de setmana molt intens. Recordem que ja veníem del Tour de França i ara venim de les Festes del Mar.
2: Sí, sí, el Tour de França va ser una mica estressant, sobretot per tots els treballadors de la casa. Però bueno, ara aquest cap de setmana venim d'un cap de setmana supercultural. Hem tingut a les Festes del Mar, com saps, a la plaça de les Palmeres, amb el Palm Market, tots els puestos dels comerciants de Castelldefels i els que no són. Després hem tingut el super, que cada any ens sorprèn, que sembla que sigui igual, però no, mai és igual, que és on el desembarcament pirata, que és preciós i cada vegada ve més gent. Jo no ho entenc, tindré que agafar, algun any tindré que agafar tota la platja, els 5 quilòmetres, perquè és bestial. I després, amb Esports, hem tingut el Voleiboom, que és una competició internacional. Vam estar dissabte, no vam poder estar perquè teníem el desembarcament pirata, però vam estar diumenge a l'entrega de trofeus dels femenins i per la tarda jugava tot el que eren les categories masculines. I la veritat és que l'ambient superxulo, com sempre. Jo crec que cada any hi ha més gent i no sé si és el boca a boca o les xarxes socials, però bueno, estem molt contents de tot el que tenim a Castelldefels els caps de setmana.
1: Mm-hmm. O sigui, és cert, venim de dos caps de setmana, aquest amb el Voleiboom que ens destacava ara mateix i sí. L'anterior amb el Tour de França, per tant, des de l'àrea d'esports, una valoració molt positiva de tot plegat.
2: Bueno, sí, nosaltres som una ciutat d'esdeveniments i estem acostumats, totes les àrees de l'Ajuntament estan acostumats a muntar, desmuntar, fer i desfer i tenim grans treballadors. Això tinc que felicitar a totes les àrees, sobretot a totes les del Tour que van participar, la secció d'esports, la policia local, protecció civil, els serveis d'emergència, el personal del SAC, els voluntaris, vam tindre 60 voluntaris, que això és molt fàcil dir-ho, però després estar amb tot el sol que va fer i totes les hores que van estar allà. Bueno, tinc agraïment per tot. També tinc que agrair a la ciutadania el seu comportament, el seu saber estar, tantes hores sota el sol, els talls dels carrers. Tinc que agrair a la ciutadania i la veritat és que la valoració del Tour va ser bueno, espectacular. Hem demostrat una vegada més que Castelldefels és una ciutat esportiva i que organitza esdeveniments millor que cap ciutat.
1: I s'ha aconseguit una projecció internacional
2: bueno, això,
1: impactant.
2: Això impactant, això només amb les imatges que han tret del Tour. La veritat és que les imatges amb l'helicòpter són fantàstiques i amb totes aquestes imatges que han tret de la nostra ciutat, del nostre passeig marítim i de les nostres platges, això és cap al món, és una pel turisme uh-huh. esportiu, per nosaltres és 100% perfecta.
1: Uh-huh. I precisament aquest estiu l'activitat esportiva no s'acaba, l'agenda continua amb moltes coses preparant-se. Comencem pel més proper, perquè demà mateix el futbol torna a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tenim aquesta pantalla gegant que s'instal·larà a la plaça Teresa Claramunt amb motiu de la semifinal del Mundial.
2: Doncs sí, doncs tornem. Nosaltres, sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
1: En aquest sentit, precisament en una estoneta tindrem aquí a Ràdio Castelldefels també la policia local, entrarem més en detall en aquest dispositiu que de ben segur ja estan al tenen ultimat. I sobre aquesta fórmula també li volia preguntar, justament ho mencionava, és una fórmula que ja es ve repetint i no només amb selecció masculina sinó amb selecció femenina, és una fórmula que ha funcionat anteriorment. Quina resposta esperen en aquesta ocasió?
2: Bueno, la resposta és molt positiva. Ara he vist a les xarxes que Gavà també ho farà. Vam començar nosaltres i ara avui he vist les xarxes i pensava, ostres, hem anunciat, i no, era l'Ajuntament de Gavà que també posarà una pantalla. Llavors és una cosa molt positiva, és una cosa que demanda la ciutadania. Jo entenc que a molts ciutadans no els hi agradi el futbol, però bueno, és una cosa que la ciutadania ens ho demanda. Sempre que ens veuen pel carrer, la pantalla, posareu pantalla per la final o per la semi? Bueno, per la semi també, o sigui que és una demandada i hi haurà molta gent jove. Hi haurà moltes famílies i bueno, jo crec que això ja queda amb l'ADN de Castelldefels cada vegada que hi hagi alguna semifinal final i no només de futbol, vull dir que això m'agradaria que fos en un altre esport i no només amb el futbol.
1: Perquè com comuniquen també a les xarxes socials, l'esport no només es practica, sinó que també es comparteix, es genera comunitat.
2: Clar, perquè bueno, a nosaltres normalment sociabilitza, l'esport sociabilitza i t'ajuda a fer-ho. Llavors, nosaltres ho fem perquè la gent convisqui, perquè la ciutadania es trobi en un punt de disbauja i alegria i per això ho fem.
1: I amb aquesta mirada que esperem que si Espanya guanya demà, repetim aquesta fórmula amb una nova pantalla per la gran final, òbviament, no?
2: Com no? Ara farem porra demà, espero que guanyem. Si guanyem, pues, bueno, la final ja veurem. A veure si ens toca Argentina, no sé, tindrem que buscar un lloc més gran, perquè aquí tu ja saps que a Castelldefels ja la comunitat argentina és molt gran, i bueno, però bueno, jo crec que ho farem amb respecte, amb convivència, i si ens toca jugar amb Argentina, pues, ho disfrutarem i ho gaudirem tots.
1: I després d'aquest acte que ja tenim a tocar, que ja és demà i l'actualitat d'aquesta setmana, ens toca fer una mica de repàs a l'agenda. Què més està per arribar en l'àmbit esportiu?
2: Pues mira, tenim molts events. Jo vaig dient així, mira, ho llegiré perquè que no m'ho sé de memòria, però tenim el Hockey Beach el 18 de juliol a la platja, tenim un torneig de tenis taula joves, que és Ciutat de Castelldefels, al pavillon de Can Roca, el dia 17 i 19 de juliol de 9 a 21, tenim un campionat internacional de jiu-jitsu a l'1 d'agost, en el pavelló de Can Vinader, de 8 a 22, tot el dia, tenim el partit de festa major el 15 d'agost al camp de Canyars a les 7 de la tarda. Amb l'Horta, jugarà la Unió Esportiva Castelldefels i a l'Horta. Tenim el torneig d'ajedrez, escaig. També tenim un campionat d'Espanya de vela ligera el 28 i 29 d'agost. Tenim marxa aquàtica el 19 de setembre. Tenim una velada de boxa el 26 de setembre. I un torneig que acabem la temporada de platja d'Ultimate, que és el frisbee, del 16 al 19 d'octubre. I amb tota aquesta xerrada que t'he fet, acabarem els esports, que això acaba l'octubre, els esports de platja. Després ja ha començat la temporada i ja tenim tantes entitats que comencem la temporada una altra vegada.
1: Doncs justament li volia preguntar això sobre les entitats, perquè ha mencionat moltíssimes tornejos, activitats al llarg d'aquests mesos de juliol i agost, i entenc que moltes d'aquestes són possibles gràcies a les entitats locals, aquesta col·laboració des de l'àrea d'esports amb elles.
2: Sí, bueno, nosaltres, com tu saps, els equipaments esportius són d'àmbit municipal i nosaltres els cedim gratuïtament a les entitats perquè facin les seves aportacions a la ciutat en mena de promoció de l'esport. Llavors, totes les entitats i ho fan durant tot l'any, fan les seves temporades. Algunes, desgraciadament, no ho poden fer amb edificis municipals o instal·lacions municipals perquè no en tenim. I les fan, per exemple, al Canó Olímpic, que com saps no és nostre, és de la Generalitat. Tenim allà tres entitats que fan allà la seva temporada esportiva, com és el tiramar, el piragüisme i el rem. i les altres pues, intentem donar cabuda a totes, aunque la demanda és infinita i mentre més pavellons i més coses fem, la demanda continuarà sent infinita, però bueno. Les activitats de platja, això és un pla d'abús a demanar permís, perquè nosaltres demanem permís a l'AMB per a les nostres entitats, i és un pla d'ús i funcionem així. I la veritat és que cada vegada hi ha més activitats, més esdeveniments, i estem molt contents.
1: I més iniciatives, perquè hem de parlar també d'aquesta nova edició del Fem Esport als Barris Jove, que arribava a la platja aquest mes de juliol, tot just ha començat.
2: Bueno, això és la joia de la corona. No sé, el programa de Fem Esport als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports i ara pues, vam pensar, ostres, i els joves ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esport als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9-9-Bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent. I la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis perquè s'ha de fer inscripció i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat. L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
1: Clar, és la manera d'avaluar realment l'èxit d'una activitat. En aquest cas és claríssima. 15 places i al final s'ha ampliat a 30 perquè era la demanda.
2: Sí. Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més i evidentment el tècnic no els hi ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
1: I recordem que aquesta activitat té lloc al llarg d'aquest mes de juliol, tots els dimecres i divendres a la tarda, així que aquesta setmana encara els joves que vulguin es poden apropar. Sí. Ens recordava que és una activitat adreçada a persones entre 16 i 25 anys i també ens parlava del gran èxit del Fem Esport als Barris, o sigui, és que és una iniciativa que ja ve d'un gran projecte que ha funcionat molt bé, amb molt bones dades, un balanç molt positiu que ja feien al juny, quan arribava la cloenda, i que ara enllacen amb aquesta novetat, que també són tot sessions gratuïtes.
2: Sí, he de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris, aquesta és la mare, i ara li aniran sortint fills i hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
1: Molt bé, doncs mencionava precisament el SEM Centre també aquesta gran necessitat per la ciutadania per incrementar els espais tancats amb aquestes possibilitats de pràctica esportiva i en aquest cas hem de parlar de les licitacions, de com avancen.
2: Doncs mira, el SEM Centre de moment el vam adquirir a l'Ajuntament, l'equip de govern el va adquirir perquè teníem la necessitat de treure les 5.000 persones de la llista d'espera del CEM Can Roca. No teníem possibilitat de construir un nou pavelló, un nou CEM, perquè era inviable. i ens va sorgir l'oportunitat d'adquirir el CTC, l'antic CTC. 18.000 metres quadrats d'equipament, bueno, d'equipaments no, perquè ara l'equipament és pistes de tennis, pistes de pàdel i la casa club, que és la casa central. Però bueno, ens aportava moltes possibilitats per fer moltes més coses que no només una instal·lació deportiva. L'inicial, o sigui, l'objectiu nostre inicial és fer instal·lació esportiva primer de tot. Llavors, hem fet un avantprojecte, que és la reforma de la casa club, que és la casa inicial, aquí es farà una reforma. Després, la segona fase, on estarà la piscina, allà es faran dos plantes més per fer instal·lacions de dirigides i fitness. I la tercera fase, que serà l'última, que no serà, no, igual són 5 o 6 anys, la piscina, que anirà ubicada en un altre lloc del qual no està ara. On estarà ubicada la piscina, està tot molt deteriorat, ja és una mica perillós, i llavors el que farem, hem aprovat a la Junta de Govern l'enderroc de l'actual piscina, perquè aquesta actuació és necessària principalment per un tema de seguretat. I llavors la ubicació de la piscina nova, com no podia anar allà, el que farem serà enderrocar-la i deixar-ho enderrocat ja per preparar els edificis quan comenci la fase 2. L'avantprojecte ja està, és un avantprojecte superxulo i ara està en licitació al projecte executiu.
1: Uh-huh. I per les persones que ens estiguin escoltant, parlant de totes aquestes fases, per la tercera sí que ja ens avançava que ja és a llarg termini, estava parlant de 5-6 anys, entre 5-6 anys, però per la primera fase, quin seria aquest calendari que podem esperar? Quins són els terminis que s'estan plantejant?
2: Jo crec que ara fem la licitació, bueno, estem fent el projecte executiu. La licitació de l'enderroc, una vegada estigui feta l'enderroc, jo crec que cap al desembre, gener del 27, es podrien començar, si es licita les obres i tot va bé, jo crec que pel principis d'any que ve es podria començar les obres de la primera fase. Uh-huh. Jo dic la primera fase perquè és la Casa Club, però la fase anterior a totes ha sigut rehabilitar les pistes perquè la ciutadania les pugui fer servir, tant les de pàdel com les de tennis. Estan treballant professionals, oferint els seus serveis a nanos de Castelldefels que ja feien tennis o pàdel i quan es va tallar, quan es va comprar i es va tallar l'activitat, ho vam deixar de fer i ara nosaltres tenim professionals aquí que ho estan donant aquest servei a la ciutadania. Llavors tenim el pàrquing de la zona azul, això ha sigut una prefase, o sigui, abans de la fase 1. I la fase 1 serà aquesta, començar per rehabilitar l'edifici. Quan acabem tot, entre aquestes fases i les obres, jo crec que s'hauria de fer un procés participatiu perquè la ciutadania realment digui què vol que hi hagi allà. S'ha parlat d'un centre de dia de gent gran, s'ha parlat d'una nova escola de dansa perquè la que tenim es queda petita, una escola d'idiomes, una escola de música, a ajuntar tot el que és el centre cultural aquí a Roca de Baix amb tot el que és la instal·lació per darrere i fer un parc i connexionar tota aquesta plaça Neus Català amb tot el que és el SEM Centre. Bueno, jo crec que la ciutadania també podrà fer aportacions i bueno.
1: Són 18.000 metres quadrats que ofereixen moltíssimes possibilitats.
2: Moltíssimes. I ja, com he dit sempre, com ho hem dit a l'equip de govern, això no és un projecte de l'equip de govern, és un projecte de ciutat. Això no acabarem nosaltres que governem ara. Això possiblement passin 10 o 15 anys i els que estiguin governant tindrà que continuar amb aquest projecte. O sigui que això és...
1: Uh-huh. I quin seria el missatge que li agradaria enviar també a aquestes persones que estan a la llista d'espera i que ara també esperen ja amb il·lusió que arribi aquest SEM Centre?
2: Pues mira, jo estic a la llista d'espera, també. Jo quan vaig entrar de regidora el 2023 em vaig posar a la llista d'espera. Jo sé que hi ha gent molt abans que jo, molt abans. Jo necessito fer esport, per tant, tinc la possibilitat doncs, d'anar a un altre gimnàs i bueno, vaig a un altre gimnàs. Jo sé que hi ha gent que no té possibilitat i per això és el Femmes per Barris. O sigui, per això estem traient aquestes activitats que són gratuïtes per la ciutadania perquè no tinc una altra manera de fer-ho. No tinc una altra manera. També vam crear l'abonament de piscina que no hi era. Hem tret 700 persones de l'abonament fitness que s'han fet l'abonament piscina i aquestes 600 persones és les que estem trucant. Ara estem trucant al setembre del 2021, la llista d'espera, imagina't. O sigui, ara anem per setembre del 2021. I, bueno, a mi ja m'agradaria que poguessin entrar totes, però és una mica inviable. Tenim la instal·lació una mica sobresaturada amb el tope que a l'aforo que tenim marcat, com a llei. O sigui que ara, de moment, anem cridant perquè hi ha moltes persones també que es donen de baixa o que no venen i es donen de baixa. Llavors, totes aquestes persones que van sortint de la llista d'usuaris, nosaltres ens dona peu per trucar a la llista d'espera. I anem fent de 50 en 50. També vam obrir els abonaments de piscina i vam també tindre com una llista d'espera perquè també molta gent volia només piscina, sobretot la gent gran que no fa fitness. Llavors, ara ja no tenim llista d'espera a piscina, hem donat més places també, per tant, que bueno, anem jugant. Uh-huh. I a totes aquestes activitats que tenim a fora al carrer i també l'activitat de fitness que hem posat al mateix centre, hem posat un contenidor amb molt material i hem posat rutines i fem classes a fora i tot això també ha fet que la gent surti a fora, que la gent també deixi una mica de joc també per bueno, moure la llista d'espera.
1: Doncs amb aquesta mirada positiva el que està per arribar a la ciutat en l'àmbit esportiu, amb aquesta menció de nou d'aquest gran projecte, el Fem Esport als Barris Jove, que ara es dona aquest mes de juliol, i al setembre ens tornarà ja el Fem Esport als Barris en general, no?
2: A l'octubre
1: la tindrem de tornada.
2: Sí, sí.
1: Doncs amb això ja la ciutadania que ens estigui escoltant ja s'ho pot apuntar al calendari amb aquestes opcions de practicar esport a l'aire lliure també, totes aquestes opcions que s'ofereixen des de la seva àrea. Paquita Cruz, regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Ràdio Castelldefels.
2: A vosaltres sempre. Gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrit ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrit ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa de la ciutat. Castelldefels, un municipi més intel·ligent. La ciutat continua avançant en la seva transformació digital amb el desplegament de la plataforma intel·ligent de Castelldefels, un model d'innovació al servei de les persones impulsat amb el suport dels fons Next Generation dins del projecte de plataforma d'intel·ligència turística liderat per Segitur. L'Institut Josep Lluís Sert, Escola Ambaixadora Europea, un curs més. L'Institut de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el pròxim curs 2026-2027. El centre és un dels 31 instituts i escoles catalanes seleccionats per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada per l'Eurocambra per apropar la ciutadania jove al funcionament de les institucions europees. I continuen les activitats de la programació estival de la Biblioplatja. La Biblioplatja Carme Romaní acull durant tot aquest mes de juliol diverses sessions de l'Hora del Medi Ambient adreçades al públic familiar. Paral·lelament, Cal Ganxo oferirà una nova observació astronòmica oberta a la ciutadania el proper 24 de juliol. I fins aquí el repàs a la informació, al context informatiu de la ciutat. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Encetem ara un nou espai dedicat a repassar l'actualitat de la policia local de Castelldefels. Ens acompanya el sotsinspector Leo Piqué per fer un balanç de les principals incidències dels darrers dies, conèixer els dispositius que s'han desplegat i compartir també alguns consells de prevenció. Leo, benvingut, bon dia.
1: Hola, Estefania, bon dia.
0: Doncs venim aquest cap de setmana d'unes festes del mar multitudinàries. Quin balanç en feu des de policia local?
1: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i com ja venim observat de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs hi ha temperatures que relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
0: Mm-hmm. Com mencionaves, hi ha activitats molt concorregudes, com és el desembarcament pirata, teníem també el Pal Market, els concerts, el mercat, el propi Mercat del Mar, tot un seguit d'actuacions, el Tardeo, que també mencionaves que es veia a xarxes socials que va ser tot un èxit amb moltíssimes persones. Com es gestiona la seguretat en esdeveniments d'aquest tipus? Com prepareu un dispositiu especial?
1: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara, doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el mercat del mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb dinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori. I de robatoris importants, doncs, bueno, avui he escoltat que el company Xesco explicava per xarxes de que havien sostret unes baralles del Pokémon allà amb una parada, no? I tenen un valor econòmic important. Doncs poder que sigui l'únic robatori així important que tenim constància ara mateix. O sigui que en principi el dispositiu ha funcionat i la prova està que no tenim que parlar de cap incident greu ni robatoris tampoc.
0: Uh-huh. I fent un repàs també a més dispositius de la setmana passada, justament el dimecres, vivíem moments de preocupació amb un incendi forestal molt a prop, aquí a Gavà. De fet, ciutadania de Castelldefels, que a causa pel tema de la connexió telefònica, doncs rebien també aquest avís, aquesta alerta als telèfons mòbils. Uh-huh. Quin paper va tenir la policia local de Castelldefels en el dispositiu de suport que es va engegar?
1: Doncs mira, com no pot ser d'altra forma, nosaltres amb tots els municipis veïns tenim una relació molt fluida a nivell de comunicació i a nivell de col·laboració, vull dir, tenim reunions periòdiques, ens tractem bastant bé, i en el moment que qualsevol municipi té qualsevol circumstància excepcional, vull dir, la resta de municipis, tant nosaltres com ells, actuem i oferim la col·laboració. Va ser curiós perquè el dimarts vam estar parlant aquí de l'últim que vaig dir, me recordo perfectament, sí, que va ser, sobretot molta cura amb el foc, estem en una situació límit, i desgraciadament el dimecres a Gavà, doncs, va ser a produir un incendi que va entrar molta violència, va ser a la zona de les Ferreres, va engegar, les condicions són extremes, no ho oblidem, va engegar amb una violència tremenda, va amenaçar bastantes vivendes, i aleshores nosaltres d'immediat ja vam oferir el nostre ajut, vam anar cap a Gavà i vam col·laborar del desallotjament d'algunes vivendes d'alguns barris de Gavà, sota el comandament, evidentment, de lo que és la policia municipal de Gavà. Nosaltres vam enviar tres cotxes i vam estar col·laborant sota les seves ordres amb l'allotjament concretament al barri de Can Trias, on les flames ja estaven entrant en alguna vivenda, no? I per sort va canviar el vent, va marxar el foc cap a l'interior i va estar cremant un dia o dos, però no va ser, per sort, lo agressiu que inicialment se va engegar. I recordo que la col·laboració intermunicipal entre policies és fantàstica, estem en contacte permanent, d'igual forma que si a Castelldefels tenim un fet excepcional, podem comptar amb els veïns que d'immediato, i així ha succeït més vegades, han estat aquí. Nosaltres vam anar a acabar, ho tornarem a fer les vegades que calgui, igual que ells venen aquí.
0: I continuem també amb una prealerta per risc elevat d'incendi forestal. De fet, el passat divendres ja l'Ajuntament reunia els serveis implicats també per reforçar les mesures preventives davant aquest elevat risc d'incendi. Entre les mesures es va haver d'anul·lar aquesta encesa de bengales, l'encesa de les torres de guaita, que s'acostuma a fer anualment amb les festes del mar, i el divendres al vespre doncs aquest acte es va anul·lar, i es van establir també una sèrie de mesures. Es va fer tot un recordatori a la ciutadania de quines són aquestes mesures més que hem de tenir més presents aquests dies, no? Que quines serien, Leo?
1: Doncs mira, degut al que està succeint, ja no sols a Catalunya, vull dir, ara està a Espanya, no podem oblidar el que ha passat desgraciadament a Almeria, que per ser les nostres condolències de la policia local a la ciutadania d'Almeria, del que ha viscut i està vivint, no? Doncs el que no podem més oblidar és tot el tema de evitar riscos, ser conscients d'on estem i tenir molt clar que el perill el tenim a sobre. Fins que les condicions climatològiques no canvien, que no se veu ara cap canvi important, favorable, m'ho vull referir, doncs l'Ajuntament va decidir el divendres doncs fer una reunió extraordinària per afrontar aquest escenari que estem vivint, que és una mica excepcional, insisteixo, perquè estem amb una càrrega de biomassa als boscos tremenda, brutal, del que es va produir aquesta primavera passada. La vegetació va créixer, la biomassa va créixer, això s'ha secat. La gestió dels boscos, la veritat és que deixa molt que desitjar, tot i que aquí estem fent les franges i intentem fer el màxim possible, però amb aquesta situació el risc està. L'Ajuntament, en bon criteri, va decidir suspendre algunes activitats, com pot ser, com tu has dit, les bengales de la Torre de Guaita, que és un fet molt, molt xulo, no? Quan s'encenen, que d'alguna forma avisava de que arribaven pirates, té un simbolisme especial per la Festa del Mar, però evidentment les condicions eren les que eren i s'ha de tenir molta cura. I estem una mica preparats, tant de bon cap dia pugui tenir que parlar aquí de cap incendi, i estem tots alerta del que es pugui passar. Però una vegada més, aprofito els vostres micròfons per demanar a la ciutadania, ho faig sempre, puc arribar a ser pesat, de que estem en una situació excepcional de risc d'incendis, és vermella plus màxim, com vulguis dir-li, i hem d'evitar qualsevol cosa, perquè qualsevol fet, una radial, una hormigonera fent materials a una casa al costat del bosc, vull dir, paciència, deixem coses de banda, no passa res, ja arribarà moments diferents, però intentem salvaguardar els nostres boscos, que és un dels més preciats que tenim.
0: Clar, perquè estem tot just començant aquest mes de juliol, ja veníem de juny, que començàvem amb onades de calor, ara ja estem a la tercera onada de calor, i precisament abans de començar, així fora de micro, Leo, em comentaves que hem de tenir en compte un trio d'aspectes que se sumen, com són les temperatures, i també m'explicaves la humitat i el vent.
1: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen, la simultaneïtat. D'abord, la simultaneïtat, no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu que dius del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no? Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin, no?
0: Ja per acabar aquesta mirada al tot el que ha succeït durant la darrera setmana, quines altres actuacions destacaries de la setmana?
1: Doncs bueno, a part de tot el que és la festa del mar, que ens ha suposat un sobreesforç molt important, no hem de perdre de vista que la policia local està oferint el servei de seguretat i de control de trànsit i de control d'ordenances que se'ns demana. No hem tingut coses greus. Malauradament, ahir per la tarda sí que tenim que nombrar, que cita un fet que va succeir a la platja, que és que va haver una agressió amb arma blanca, i amb això vull dir amb tota la cautela, perquè va ser una agressió, diguem, lleu, no va ser una agressió, doncs una punxada o en risc per la vida, però no podem de perdre de vista que va ser una agressió amb arma blanca, i això es preocupa tremendament. L'ús d'arma blanca s'ha incrementat d'una forma desproporcionada i es preocupa a totes les policies. Castell de Fets, per sort, fins ara toquem fusta, no hem tingut fets greus, però sí que pensem que Barcelona, per exemple, o tota l'àrea metropolitana està establint protocols de control d'aquestes armes blanques que abans no es veien i ara n'hi ha molta gent que les porta. Això pot suposar un ús indegut, evidentment, i sobre el risc de les persones. Ens preocupa, aquest tema ens preocupa molt.
0: Doncs ara ja sí que hem de posar la mirada als pròxims dies, perquè, de fet, hem estat parlant d'aquest gran dispositiu de les festes del mar i, de nou, esteu preparant també un dispositiu perquè demà a la tarda Castelldefels tornarà a reunir a moltíssima gent a la plaça Teresa Claramunt amb motiu d'aquesta pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial.
1: Doncs sí, Estefania, això és un non-stop, no? Com se sol dir. Acabem d'una cosa i entrem a una altra. Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediato ja vam començar el dispositiu, perquè l'any també va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no? A la Teresa Claramunt, com ja va passar ara fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé i sobretot demanem des d'aquí, hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment que esperem que sigui de gaudir, això voldria dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
0: Quines recomanacions faríeu des de policia local per viure també l'esport i aquesta comunitat que es crearà demà a la tarda a la plaça Teresa Claramunt de manera segura?
1: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs és veritat que tinguin que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té les seves mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs, es provoqui a nosaltres a la policia i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
0: I clar, i com ens explicaves, entenc que també ja esteu en aquest supòsit de que demà Espanya guanyi, esperem que sí, i llavors un nou dispositiu per la gran final.
1: Sí, si demà Espanya guanya, doncs evidentment ja sabem que hi ha una celebració sense incidents a Castelldefels, la gent gaudirà molt, però que no hi haurà cap incident, i caldrà preparar ja aquesta gran final, si se dona aquesta situació, en la qual, doncs, una vegada més, la policia local, juntament amb Mossos d'Esquadra i tots els recursos disponibles, Protecció Civil, SEM, tothom, estarem una vegada més allà per garantir la seguretat del nostre municipi i que la gent pugui gaudir amb garantia i amb seguretat d'un dia xulo que pot arribar a ser aquest dia.
0: Perfecte, doncs Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos avui, per tot aquest repàs als dispositius que heu ja acabat, com el de Festes del Mar, i els que estan per arribar ara, amb demà aquesta gran pantalla, també tot el que hem comentat, aquesta importància de la col·laboració amb, entre municipis, en el cas d'aquest incendi, que malauradament hi havia la setmana passada a Gavà, i com també des de l'Ajuntament i des de Policia Local, Protecció Civil, s'està treballant, es continua treballant en totes les mesures, en aquestes precaucions, davant d'aquest gran risc elevat que tenim d'incendis també a la ciutat, o sigui, amb aquest missatge també de precaució i responsabilitat ciutadana. Així que moltes gràcies, Leo Piqué, i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Cats the Littles, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Prop de 20.000 visitants omplen la platja en unes festes del mar de rècord. La ciutat ha viscut 3 dies de cultura popular, música, gastronomia i tradició marinera, amb un èxit rotund d'assistència i participació. Les festes del mar han tancat l'edició d'enguany, amb un èxit de prop de 20.000 persones visitants que han participat en les diverses activitats programades al llarg del litoral de la ciutat. Continua activa la prealerta a Castelldefels per risc elevat d'incendi forestal. La ciutat va activar el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis forestals la setmana passada i es manté activa fins a nou avís. L'Ajuntament demana no realitzar activitats a la franja forestal i zones boscoses davant el gran risc que es produeixi un incendi per la situació climatològica. I en l'àmbit d'esports, pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa, presa per l'Ajuntament, fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial demà dimarts 14 de juliol a les 9 del vespre en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig s'enfronta a les seleccions d'Espanya i França. L'acte s'acompanyarà de música, DJ i animació prèvies a partir de les 8 del vespre. I fins aquí el repàs informatiu d'aquest butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

Doncs parlem ara d'un tema, l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila, es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García, cap del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no?, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no?, en aquests espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no?, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no?, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no?, que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de punt lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no?, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyem els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes punts liles que són complementàries als punts lila d'oci. I el que fem és que instal·lem punts liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com ja s'ha deixat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no?, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no?, diverses activitats, ampliem aquest

0: i han preguntat alguna cosa o han, no, han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot pues, per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació després de la pandèmia portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només des de l'estiu vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
1: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
0: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no? La majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no? La majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no? De manera molt puntual, dintre dels punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, bueno, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals els que hi treballen. I, bueno, això ens recorda, no?, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades pues, amb temes d'estrangeria, amb temes de divorcis o amb temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
1: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
0: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és les xarxes punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí. que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat. Vol dir, més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de la Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
0: Igualment, adéu.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només tres municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de la Songrau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directe d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
1: doncs
0: quin punt esteu?
1: Sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la van confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, no, les qüestions que es posa de manifest, és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estic midint, com ho estic midint i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no? Que al final coneixen tots els intríngulis, no? De tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'espai català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Uh-huh. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui, una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb l'Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquell moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs, la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i, perquè, i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, que en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests, aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
0: Mm-hmm. Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, que li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm-hmm. És així com arriba.
0: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un, com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
0: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns i dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
0: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. Si hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, No? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de bienes i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
0: Mm-hmm. I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. O sigui, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima, solo porque lo tengo no és solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, si no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però sí, van haver uns anys, no?, en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres al 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat doncs una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017 i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? El tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
0: Mm-hmm. Mm. Doncs és un grau. Amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, molt bon dia.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde. En Radio Castelldefels.

Molt bé, doncs és moment d'acomiadar-nos fins demà, que ràpid ha passat aquest matí de dilluns, un dilluns que ha canviat la temperatura. Bueno, les temperatures més o menys, la xafogó ens acompanyarà encara, estem en aquesta tercera onada de calor, però el sol no apareix, no, avui una mica així ennuvolat. Doncs amb aquesta darrera entrevista de Transparència ja ens toca dia 10 fins demà, hem fet també aquest repàs a les incidències de policia local i com sempre també la tertúlia política d'avui. Recordeu que ha estat amb Som Castelldefels, tot això ja ho podeu recuperar online a través de radiocastelldefels.org i demà més i millor, si encara és possible, aquí a l'Així Som de Nou, de 10 a 1 del migdia. Que acabeu de passar molt bon dilluns. Gràcies, adeu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 13 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El programa Fem Esports als Barris duplica les places després de l'èxit de participació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant aquest programa Fem Esports als Barris Joves, una iniciativa adreçada als joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa presa per l'Ajuntament fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial el proper dimarts 14 de juliol a les 9 de la nit, en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig enfronta les seleccions d'Espanya i França i l'acte s'acompanyarà, anirà acompanyat de música, DJ i animació a partir de les 8. Protecció Civil manté la prealerta per incendis, tot i la millora de les condicions meteorològiques. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, el PAM Infocat, que continua vigent des del passat 6 de juliol. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició del Dissabte Solidari. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 8:15 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
1: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis, perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
0: Per participar, cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
1: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
0: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
1: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues, això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explica Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
1: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat, fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat, és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esports als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern. Castelldefels instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es convertirà aquest dimarts al vespre en el punt de trobada dels aficionats al futbol. L'Ajuntament de Castelldefels instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol Masculí entre les seleccions d'Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats s'iniciaran una hora abans. A partir de les 8 hi haurà música, DJ i animació per crear un ambient festiu abans de la retransmissió del maig, que decidirà un dels finalistes del Mundial 2026. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, explica com s'ha preparat aquesta cita esportiva oberta a tota la ciutadania.
1: Sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
0: Per garantir que l'esdeveniment es desenvolupi amb normalitat, l'Ajuntament també ha preparat un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local. El sotsinspector de policia local de Castelldefels, Eo Piqué, explica com s'ha organitzat aquest operatiu.
2: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediato ja vam començar el dispositiu, perquè l'Ajuntament va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no?, a la Teresa Claramunt, com ja va passar ara fa un parell d'anys a l'Eurocopa. I doncs, ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs, màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment que esperem que sigui de gaudir, això vol dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer el salvatge pel nostre municipi.
0: Des de la policia local es recomana assistir amb temps suficient per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el sotsinspector Leo Piqué.
2: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització, doncs els visitants que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té les seves mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs, es provoqui a nosaltres la policia i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè, a més, no ho permetrem. Vull dir, ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per, si algú ve amb aquesta intenció, aturar-ho de cop.
0: L'Ajuntament convida la ciutadania a viure aquesta semifinal del Mundial amb un ambient festiu i familiar, compartint una de les cites esportives més destacades de l'any des de la plaça Teresa Claramunt. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals al PAM Infocat, que continua vigent des del passat 6 de juliol. En les darreres hores, el nivell de perill diari d'incendi ha passat des de dalt a baix i el Pla Alfa de la Generalitat s'ha rebaixat del nivell 2 al nivell 1. Tot i això, la direcció del Pla considera que encara no es donen les condicions suficients per desactivar el dispositiu preventiu. La millora també ha permès donar per finalitzat els avisos preventius per contaminació atmosfèrica, tant per l'elevada contaminació d'ozó troposfèric com de partícules en suspensió PM10.

0: que tot el que són bombers, SEM, protecció civil, ja té un cansament a sobre de molts dies de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen, la simultaneïtat. D'abord, la simultaneïtat, no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu bé dius, del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no?
1: Precisament aquesta situació va portar els responsables municipals a celebrar diverses reunions de seguiment i coordinació per avaluar l'evolució del risc. D'aquestes trobades en va sortir la decisió de suspendre l'acte d'encesa de bengales que hi havia de donar tret de sortida a les festes del mar. La mesura es va adoptar aplicant el principi de màxima precaució per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar qualsevol possible focus d'ignició a tocar de la massa forestal. En canvi, el castell de focs artificials es va mantenir perquè dispara a més de 500 metres de les zones boscoses i compta amb un protocol específic de seguretat supervisat per Protecció Civil. Segons ens expliquen els serveis d'emergència, tot i la millora registrada aquests darrers dies, l'estiu continua sent un període especialment delicat i qualsevol episodi de calor intensa pot tornar a incrementar ràpidament el risc d'incendi. En aquest sentit, el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, recorda que els períodes de calor intensa són cada vegada més freqüents i s'allarguen i allarguen la temporada de màxim risc d'incendis forestals. L'escoltem.
0: Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin, no?
1: Per aquest motiu, els serveis d'emergència insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i fan una crida a mantenir totes les mesures de prevenció, especialment a les zones forestals i als espais propers al bosc. A continuació, escoltem els consells preventius davant del risc d'incendi forestal que el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha difós i que Protecció Civil de Castelldefels comparteix amb la ciutadania.
2: Davant del risc d'incendi forestal. No llencis borilles ni llumins, encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Neteja el jardí de vegetació, mantingues la distància de 6 metres entre els arbres i evita que les capçades es toquin entre elles i toquin la façana. Evita activitats de risc que puguin provocar incendis forestals. Si vas al medi natural en vehicle particular, no aparquis als vorals de camins i carreteres, cal deixar lliures les vies perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència. Si l'incendi arriba a casa teva, refugia't a dins, tanca portes i finestres, tapa qualsevol forat i truca al 112. No et moguis d'on ets si no ho indiquen les autoritats o els serveis d'emergència. En cas de dubte, truca al 112.
1: Les autoritats recorden que la prevenció continua sent la millor eina per protegir l'entorn natural i garantir la seguretat de la ciutadania durant els mesos d'estiu. En cas de detectar una columna de fum o incendi forestal, cal avisar immediatament al telèfon d'emergència 112 i seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència. Protecció Civil insisteix en que la prevenció continua sent la millor eina per evitar nous incendis. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició de Dissabte Solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania que reunirà entitats del municipi per donar a conèixer la seva tasca en l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global i la pau. L'activitat organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat es desenvoluparà entre les 7 de la tarda i 1:15 de la matinada, amb estants informatius, tallers, degustacions i activitats familiars i actuacions musicals. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador,

0: ens explica en què consistirà aquesta nova edició del Dissabte Solidari. L'escoltem.
1: Converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor.
0: En aquesta edició hi participaran 9 entitats solidàries de Castelldefels. Al llarg de la tarda oferiran informació sobre els seus projectes, productes d'artesania, degustacions i activitats per donar a conèixer la seva feina. La jornada també inclourà propostes pensades per tots els públics, entre elles un taller familiar de la Fundació Acagua per personalitzar bosses de comerç just i diferents activitats de sensibilització. Així ho destaca el regidor Ramon Amador. L'escoltem.
1: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: La música també tindrà un paper destacat durant tota la vetllada. A les 7:15 començarà l'espectacle familiar Gaspatxo de Colors del grup Més Tomacat. I a les 9 de la nit actuarà Siscus Carbonell amb un concert de rumba catalana. I a partir de 11:15 la jornada es tancarà amb un concert de versions del grup Fugadors de Alcatraz. El regidor recorda els horaris de la jornada i posa en valor la implicació de totes les entitats participants. L'escoltem.
1: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Siscus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, aquests són els 2 més importants, i la resta, si aneu i jo us convido a assistir-hi, podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: El Dissabte Solidari s'ha consolidat al llarg dels anys com un espai de trobada entre les entitats i la ciutadania, amb l'objectiu de visibilitzar els projectes solidaris que es desenvolupen des de Castelldefels i fomentar la participació ciutadana en iniciatives de cooperació i ajuda internacional. Segons ens explica el Ramon Amador, més enllà de les activitats lúdiques, aquesta jornada també té una important funció educativa i de sensibilització. L'escoltem.
1: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats, i implicar-nos en la construcció d'un món millor, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també s'aprèn.
0: L'Ajuntament convida tota la ciutadania a participar en aquesta jornada solidària que combinarà informació, cultura, música i activitats familiars amb l'objectiu de continuar promovent els valors de cooperació, la convivència i la solidaritat. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló Gaudí, al SEM Centre i a la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en les instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. A aquesta xarxa fixa s'hi sumen també 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i de protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, els mòduls de socorrisme i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que, davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria, cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que s'incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts de cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
2: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
3: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
2: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
3: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
4: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
2: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
3: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
0: Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 13 de juliol a Castelldefels. Fem esports als barris joves, duplica les places després de l'èxit de participació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem esports als barris, una iniciativa adreçada als joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa presa per l'Ajuntament fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial el proper dimarts 14 de juliol, en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. Protecció Civil manté la prealerta per incendis, tot i la millora de les condicions meteorològiques. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició del Dissabte Solidari. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zenaida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: a fons.
1: Avui la Fons és una mica diferent. No parlarem d'un projecte municipal ni d'un gran equipament, sinó del talent que tenim a casa. El nostre convidat és un jove de Castelldefels que acaba de finalitzar els seus estudis de disseny de moda, presentant un treball final de grau molt especial, una col·lecció d'autor que combina art, arquitectura, escultura i moda contemporània. Ara aquest projecte pot fer un pas més perquè està treballant la possibilitat de presentar la seva col·lecció en una desfilada aquí a Castelldefels. En aquest espai d'ara, de Ràdio Castelldefels, coneixerem què hi ha darrere de la seva obra, com ha estat el procés creatiu i què significaria poder presentar-la davant del públic de la seva ciutat. M'acompanya als estudis Axel Aissa. Axel, benvingut, bon dia.
2: Hola, gràcies.
1: Què tal estàs?
2: Molt bé.
1: Tot just em comentaves que la setmana passada havies fet ja l'acte de graduació, així que
2: sí.
1: Ja ets dissenyador.
2: Oficialment, sí.
1: Molt bé, doncs abans de parlar de la col·lecció, presenta't una mica. Qui és Axel Aissa? Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la moda?
2: Bé, pues, realment ho he sabut sempre. O sigui, crec que ha sigut com una intuïció que he tingut sempre i la veritat és que no ha sigut algú que he hagut de decidir com a tal, sinó que ha sigut algú que sabia que volia fer.
1: Uh-huh. Quan una persona decideix dedicar-se a la moda, potser per la resta de persones que no hem estudiat o que no hem sentit com ens explicaves ara, no? aquesta vinculació amb el disseny de la moda, podem quedar-nos només amb la part creativa. Però què hi ha? Què és el que implica realment estudiar disseny de moda?
2: Bé, doncs això també és una cosa que vaig descobrir jo a l'hora que vaig estudiar, perquè clar, és el que et deia, hi ha una part molt innata, no? A la persona de voler crear d'alguna manera creativa, però després tot el que hi ha darrere de la veritat dedicar-se a això i fer la carrera és un procés de lo millor bastant molt challenging, per dir-ho així, no? Suposa també pues, portar un extrems que potser no pensaves que anaves a arribar, però al final jo crec que és gratificant.
1: Sí, jo crec que una altra de les lectures que fem les persones no dins del sector del disseny de la moda és que és un món molt competitiu i a l'hora també de presentar una col·lecció són molts nervis, has de coordinar molts aspectes, molt més enllà a part de la teva pròpia feina com a dissenyador, com a creador del que s'està exposant en aquell moment.
2: Sí, bueno, al final, clar, quan un posa tota la seva feina en un treball, al final també és algo que ve molt personal, no? No és només com una feina tècnica, sinó que també hi ha una part com molt personal, llavors al final és un procés molt vulnerable, no només a nivell físic, per tot el que et deia abans, no? De tot el procés formal que requereix pues, molta intensitat i molt de treball a nivell físic, sinó que també és a nivell personal i emocional tot el que comporta, no? Mostrar-se de la forma més vulnerable a través del seu treball és, crec, una de les coses més boniques, però també complicades.
1: Uh-huh. I com diries que has evolucionat des de que vas començar, des de que l'Àxel va començar el primer any de carrera fins ara, que la setmana passada tot just ja acabes de sortir del forn?
2: Bueno, com tu dius, sí, acabo de sortir del forn i crec que també tinc una mica aquest idealisme encara pues, dels 20 anys, no? D'acabar de sortir, de pensar que el món pues et rebrà amb braços oberts, però ja la carrera ha començat a veure una mica que s'ha de lluitar molt a la vida i crec que això ha sigut com un primer pas que ha mostrat una mica el que pot ser i segurament serà la resta de la meva carrera, però alhora també amb molta il·lusió perquè és que no estaria fent una altra cosa, o sigui que és això.
1: Uh-huh. I de la carrera hi ha algun professor o alguna experiència que t'hagi marcat especialment?
2: Sí, hi va haver un professor que a segon vaig xocar una mica. Jo vaig venir sense absolutament cap tipus de formació ni res, llavors jo donava per fet que a la universitat se m'ensenyaria certes coses i no va ser així, o potser el tipus d'ensenyament no va ser el que jo m'esperava, i va haver un xoc bastant fort amb aquell professor i malentesos, no? I sobretot quan ets tan jove, a vegades quan et trobes en una situació tan hostil, o no hostil, però que surt de la teva zona de confort i no és com tu t'esperaves, però després amb el temps acabes, vaig tenir aquí el profe fins i tot de tutor del TFG i m'ha acompanyat fins al final i li tinc molt de carinyo per això, perquè m'ha reconegut tota la feina i ja ens hem arreglat.
1: D'aquí ja em sorgeix un dubte, perquè clar, jo recordo quan vaig fer el meu projecte final de grau que jo vaig triar una mica qui podia ser el tutor. Tu en el teu cas no vas poder triar, va tocar...
2: Sí, no, o sigui, no, que jo volia aquest profe, i de fet ho vam parlar, però allà som bastant... són bastant específics amb el tema de, bueno, a tu te pot agradar algú, òbviament també miren que sigui un profe amb el que tu t'entenguis, no? T'agafaran algú amb qui és, la comunicació no funciona, però per tipologia de projecte, ja et dic, també com a nivell personal, teníem un punt que xocàvem, però alhora també ens enteníem, i jo crec que precisament aquesta dinàmica va ser la que entre els dos vam dir que havia de ser el meu profe.
1: Vau poder trobar un bon balanç aquí, sí, en aquest, exacte, punt, i t'ha ajudat en aquest treball final de grau, que tot just és el que ara entrarem a comentar també, perquè porta un títol molt suggeridor, del no res, tot. Sí. D'on neix aquesta idea?
2: Bueno, venia una mica de tota la inspiració de la col·lecció, tots els artistes que hi havia darrere, que sorgien molt d'aquesta necessitat en un món que està tan ple d'informació i de càrrega i de soroll, pues, partir des del minimalisme més gran i l'essencialització i crear a partir d'allà, no? No de com afegir, sinó de precisament tornar a l'origen, tornar enrere i des d'allà reconstruir.
1: Uh-huh. I un altre concepte poc habitual en moda, el buit, és un altre dels temes també que trobava al llarg del teu projecte de final de grau. Per què triaves el buit? Què et permet explicar què és el que volies abordar? És que hi ha com tot un seguit de conceptes, sí, que abordes en aquest projecte que són molt profuns.
2: A veure, doncs mira, realment no és per res, però el buit es parla bastant. És un concepte molt abstracte i precisament per això la gràcia és com ho tracta cada persona, no? Perquè al final d'algo abstracte també, doncs, hi ha una subjectivitat. En el meu cas, jo el vaig interpretar més des de la part més visual, no? Com vaig tractar després les formes i les siluetes i la forma del patronatge i tot aquell procés més tècnic, diguéssim, no? Del disseny, no tant a nivell com conceptual.
1: Uh-huh. També hi havia referències a l'escultura, a l'arquitectura modernista, als paisatges mediterranis. Com conviuen totes aquestes disciplines dins d'una col·lecció de moda?
2: Sí, hi ha una inspiració molt eclèctica, però jo crec que al final té sentit. Jo crec que, bueno, com a artista el que fa un és representar les inquietuds que té, però sempre venen influenciades moltíssim amb, pues, les circumstàncies a nivell social, culturals i dels temps en els que toca viure per l'època en la que has nascut. I al final, com tu comentaves, els paisatges mediterranis és on m'he criat, l'escultura, l'arquitectura també són elements que, vulguis o no, pues, conviuen amb la forma en la que es representa, pues, tota la història, i crec que allò és superinteressant i també m'ha ajudat molt a crear les siluetes i les formes de les peces de la col·lecció.
1: Uh-huh. El teu portfoli, com a referències artístiques, creaves també un mapa mental amb mencions a Henry Moore, Subirachs, Picasso o Tàpies entre les teves inspiracions. Jo aquí arribava a un moment de dubte de com és el procés per arribar a dissenyar una col·lecció. Comences amb algunes idees per una peça, comences amb un marc general, comences amb la inspiració d'aquestes referències. Com és tot plegat?
2: Molt bona pregunta. Pues mira, jo la cosa és que no sóc una persona que vaig molt a... Tinc una idea molt clara d'això és el que vull parlar, no? Sinó que tiro molt més per lo visual i lo estètic, però realment hi ha una intuïció, com et parlava abans, d'algú que tu vols explicar. Llavors, una cosa que vaig treballar molt a la universitat va ser, doncs, precisament com trobar la forma de que sigui del revés, no? O sigui, com trobar inspiracions i referents que m'ajudin a comunicar totes aquestes inquietuds que no sé verbalitzar en paraules, i que em permetin justificar d'alguna manera, doncs, tots aquests interessos més a nivell de visual, no? I estètic, amb una base, no, que consolidi, pues, tot això a nivell com més conceptual.
1: Uh-huh. I dins de tot aquest procés, estem parlant del treball de final de grau, ens deies que tenies aquest acompanyament també d'un professor per part de la teva universitat, que, per cert, ara faig un incís, no hem concretat exactament on has pogut fer els estudis, ha estat aquí a Barcelona.
2: Sí, a la Universitat Bau, a Poblenou. Uh-huh.
1: Molt bé. I dins de tot aquest treball de final de grau, que entenc que s'ha fet també un acompanyament i tota aquesta part, això que comentàvem d'aquestes inspiracions, com plantejar-te el fil conductor, que serà el fil conductor de les peces que creïs per crear aquesta col·lecció definitiva, quin és el paper que ha tingut també el tutor i la universitat? Com es fa un acompanyament en aquest tipus de projecte?
2: Pues la veritat és que va ser molt empàtic, en el sentit de que es va donar molt recolzament a entendre realment el meu perfil i, bueno, el meu perfil, el perfil de cadascú, no? Però em refereixo a que han sigut bastant atents amb que cada alumne, pues, sigui molt honest i faci realment algú, un treball del que, pues, que parli d'algú que realment li interessa i que el representi, no? Perquè al final és el treball final, llavors com treball final és molt important com a culminació de tota aquesta carrera, pues, representi d'una forma el més exacta possible en el moment, clar, les inquietuds de cada alumne. Llavors, en aquest sentit, va ser més ajuda d'això, no? Quan parlava abans, com intentar, pues, juntar totes les referències i els interessos de forma que tingui sentit i doni un treball correcte.
1: Doncs hem parlat d'aquest procés creatiu i una vegada que ja tens el procés creatiu finalitzat, arriba el moment de posar-te ja amb la confecció. Sí. Com és aquest següent passa i quantes hores hi ha darrere de cada peça?
2: Moltes més de les que gens pensaria. Sí, és un procés molt caòtic, la veritat. La meva mare, que està aquí, ho sap molt bé perquè està farta d'escombrar fils. Qualsevol persona que estudiï moda ho serà. Són hores i hores sense dormir, de no viure, d'estar a casa tancat. Però bueno, és la part més manual, et pot agradar menys o més, però al final és una part del procés igual d'important i que al final també, pues, et forma més.
1: Hi ha marges dins de... Una vegada que has fet ja la fase creativa i tu ja tens el teu disseny, no? Com veiem aquí també el projecte final de grau, amb els dibuixos, amb tot, tot enllaçat, totes les idees, quan arriba a la confecció t'has trobat o et podries trobar que alguna cosa dius, això no m'encaixa i has de canviar, has de tornar a refer alguna part del projecte, del projecte de la peça concreta, vull dir.
2: Sí, sí. Pues mira, jo soc molt obsessió en aquest sentit, amb que jo ja tenia molt clares com volia que siguin les peces, inclús abans que es cusin. En aquest sentit no dono molt de marge a la creativitat, en el sentit de, bueno, pues que passi el que hagi de passar, no? Per lo general, dono gràcies, entre cometes, perquè no és algú dolent, no?, que passi això que has comentat. No hi ha hagut molts canvis en el moment que ja estava cosit i segut, però sí que hi ha hagut moments que hi havia peces que potser, pues, en els fittings tu les tenies plantejades d'una manera i després, al provar-les amb el profe, pues, t'han donat potser una alternativa de dir-ho, i si ho deixem així? I al final, pues, a última hora, decidir que es queda així, no?, i que es queda ja per la part final. Però quan ho vaig cosir ja estava tot així i es va quedar... tal com estava.
1: Acabes de dir la paraula fittings, així pels nostres oients, una mica què vol dir aquesta paraula?
2: Pues el fitting és simplement provar el prototip de lo que serà la peça final sobre un model i veure, pues, més o menys, no?, totes les siluetes i tots els arreglos que s'hagin de fer abans d'allà, pues, passar a la tela final.
1: I de les peces que has creat, quina diries que ha estat la més complicada?
2: Cadascuna ha tingut la seva complexitat, però et diria que la peça que he portat avui, la jaqueta, ha sigut una de les que m'ha donat més guerra, perquè és una peça molt totxa. És molt totxa i va ser també molt guarro, perquè la vaig pintar amb vernís de fusta i per cosir això va ser horrible, perquè era pell, estava duríssim, se'm van trencar 40.000 agulles i a nivell de silueta també vaig fer molts fittings. O sigui, que sí, diria que la jaqueta...
1: I també seria, compartiria posició amb la que més orgullós estàs dins de la col·lecció, per tota aquesta complexitat que mencionaves?
2: Sí, no vull deixar de banda tampoc les altres peces, perquè també me les estimo, però la jaqueta sí que va ser molt... O sigui, sí que m'agrada molt. Sí.
1: M'acaba de sonar, perdona, Axel, no és digues. Que justament m'acaba de sonar com si les peces per tu tinguessin també un ànima. Com
2: sí.
1: Si fossin...
2: Sí, perquè, o sigui, són mini idees que tenia... I clar, tu imagina't les idees que tens al principi, ho has de tot filtrar en 6-7 looks. Llavors és com, li has de donar moltes voltes i has de donar-li com espai a el que més t'agrada. I llavors per mi és com los hijos, todos son igual de importantes, cada uno es único i ahí están, saps?
1: Molt bé. Doncs insist també per les persones que ens estiguin escoltant que aquesta jaqueta que mencionaves l'has portat, després et farem una fotografia i la podran recuperar a l'story que publicarem a l'Instagram de la ràdio, així que podran veure i conèixer la teva col·lecció. A més que tens també un perfil d'Instagram on estan totes les fotografies perquè puguin veure no només la jaqueta, sinó la resta de peces.
2: Sí.
1: Doncs amb això m'agradaria passar ja a aquest acte, a aquest esdeveniment que estàs en procés de veure si es fa realitat, una desfilada a Castelldefels, que arribi aquest torn que el projecte surti d'aquest àmbit formatiu, d'aquesta presentació d'un projecte final de grau i que arribi al públic. Entenc que deu ser un moment molt il·lusionant i que és una, bueno, que si surt endavant serà un gran èxit també per començar, perquè tot just acabes de graduar.
2: Clar.
1: I que puguis tenir una desfilada.
2: Clar. Sí, sí, no, és el que dius. O sigui, al final, com a veí de Castelldefels, fa molta il·lusió començar per el poble, bueno, ciutat, que t'ha vist créixer i, com parlava abans, el meu entourage sempre m'inspira moltíssim. Llavors, Castelldefels forma part del treball, igual que el treball forma part de Castelldefels. Llavors, presentar-ho aquí, òbviament és un honor i em fa molta il·lusió.
1: I com t'imagines aquesta desfilada? O comencem, com t'agradaria? A màxims, anem a màxims. Com t'imaginaries la desfilada del projecte que has estat treballant amb tant d'amor i tanta il·lusió?
2: Me l'imagino en un lloc salvatge, a la platja, algun lloc que d'alguna manera es pugui representar el paisatge, sí, natural. Preguntes un lloc en concret?
1: No, en general una mica el que t'imagines, com t'imagines el lloc on desfilar, la música...
2: Sí. Pues com parlàvem abans, que té molta inspiració també pues, de l'entorn, de l'arquitectura, l'escultura, jo crec que l'espai és molt important. Llavors, com et comentava, algun espai natural ho veuria. La música, pues, una música que acompanyés també una mica, no sé com anava a nivell de paraules a explicar la música, que m'imagino, però no m'imagino un hard techno tampoc d'aquests que ficarien a la Fashion Week, perquè crec que no encaixaria, però alguna cosa sí que també animi i acompanyi l'espai i l'ambient, més o menys així, i alguna també manera de que caminin els models d'una forma no convencional, sense que tampoc sigui algun molt estrany, vull dir, algo així. Mm-hmm. No ho he pensat molt, perquè encara estic amb el procés, però...
1: Tot just esteu començant a comentar-ho i veure aquestes possibilitats, sí, per veure si és possible arribi aquí a Castelldefels la teva desfilada. El que sí que vas fer ja és la desfilada de presentació del projecte.
2: Sí.
1: Això sí. I com va ser aquesta desfilada?
2: Pues molt emocionant, la veritat. Estava una mica disassociat, perquè quan portes tants mesos amb una cosa estàs cremat, però alhora també estàs molt orgullós, no? Llavors, clar, quan arriba el dia no t'ho creus, perquè dius, ostres, 5 anys de la meva vida culminen aquí, no? I també veure tots els meus companys i la seva feina ha sigut una experiència molt enriquidora com a dissenyador i com a persona. O sigui, és preciós veure com tantes persones que tenen una il·lusió es junten a celebrar aquest treball i aquesta il·lusió en un esdeveniment. Llavors, també els meus models me'ls estimo moltíssim també i m'han acompanyat i han sigut super amables i oberts amb mi, o sigui que... Molt agraït, molt agraït.
1: Uh-huh. I ara que menciones els models, com és aquesta coordinació amb els models? Com funciona?
2: Pues bona pregunta. Buscant-se la vida. Gràcies a Déu, avui en dia existeix una cosa que es diu Instagram. Llavors, pues, vas obrint a la gent. Escrivint, perdó. Uh-huh. A vegades coneguts de coneguts, no? Amics, si t'encaixen també pel perfil, agències de models, vull dir, no hi ha un procés... Exacte, no es va donar a la universitat tampoc un lloc en el que buscar, o sigui, cadascú una mica doncs, va anant fent pel seu compte.
1: I buscant col·laboracions voluntàries, entenc.
2: Sí, això la veritat és que sí, perquè clar, quan comença un, doncs, òbviament no té el budget, no? El pressupost que tindria una empresa professional, llavors ja se sap que una mica doncs, la gent que fa això ho fa doncs, també com a forma de col·laboració, no? com un favor. I també hi ha un exchange, perquè a vegades també els models doncs, també els interessa tenir també fotos per integrar-les al seu portfoli per les seves carreres de models o el que sigui. O sigui, també és una mica doncs, com un exchange, no? Que es fa al principi quan tens el que tens i es fa el que es fa.
1: Mm-hmm. Treballar en aquest intercanvi, sí. Que hi hagi guanys en els dos costats.
2: És parlar-ho, sí, i arribar a un acord, però...
1: Mm-hmm. I quantes persones van col·laborar amb tu sent models?
2: Les finals... 7, 8, però han estat implicades moltíssimes persones en el procés, com et deia, hi havia fittings, hi havia proves, hi ha hagut companys i companyes que, pues, pel que sigui, si aquestes persones que no estaven disponibles en aquests fittings havien de venir i cobrir, no? Aquestes persones que havien de posar-se la teva roba, llavors moltes persones.
1: Uh-huh. Doncs m'agradaria acabar ja l'entrevista amb aquesta mirada al futur, preguntant-te, i ara què? Més enllà d'ara mateix, òbviament, ja hem parlat d'aquesta desfilada que estàs en procés, que
2: sí,
1: esperem
2: sí,
1: que tot
2: allà.
1: Surti bé, però sí, mirant-ho massa allà...
2: Pues la pregunta maldita, no?, de quan et gradues, pues no ho sé. La veritat és que no ho sé, i si et soc sincer, no em preocupa, o sigui, no em preocupa. Òbviament em preocupa el meu futur, no?, però em refereixo a que estic oberta, que el que hagi de venir vingui, i òbviament estic pues, provant de buscar-me la vida, no? La veritat és que... Ara estic pues, una mica obert al que està venint, òbviament intentaré buscar-me una feina i així com mirant més al futur, pues, algun dia m'agradaria obrir la meva pròpia marca i poder pues, portar aquesta roba pues, a nivell d'una escala pues, més gran.
1: Ara ja també pensant una mica en el talent jove, el talent emergent de la ciutat, si ens està escoltant algun jove que té interès en el món del disseny o en altre sector també, però que es planteja que és un món competitiu, això jo no ho puc fer, prefereixo tirar alguna cosa més convencional, quin seria el teu missatge?
2: Home, el d'això no ho puc fer, algo més convencional, jo crec que hi ha dificultats en tots els àmbits dels treballs. Òbviament l'art és diferent, però et diria que... És que jo en el meu cas, ja et dic, com és una cosa molt vocacional, jo crec que si una persona... O sigui, és normal estar confós o confosa, però crec que si de veritat tu vols fer una cosa, no hi ha dubte. O sigui, has de fer-ho i tirar a lo màxim, perquè no hi ha una altra. Llavors, el procés és òbviament complicat, a mi encara em queda molt per davant, però animaria a qualsevol persona que estigui escoltant que si té un somni, pues, que lo persiga. Vamos, és una... muy corny, però és la veritat. O sigui, ja...
1: Si d'aquí, posem pel cas, si d'aquí a 10 anys tornessis a seure aquí a Ràdio Castelldefels per fer una nova entrevista, què t'agradaria haver aconseguit?
2: Pues... El que et comentava, jo crec...
1: La teva pròpia marca,
2: sí.
1: No?
2: Sí, clar, idealment m'agradaria doncs, poder viure d'això, la veritat. Durant el procés, a lo millor treballar per algú, no? Per també formar-me més, perquè crec que és molt important estar en el sector, però somiant, doncs, sí, en 10 anys m'agradaria poder estar portant tota la meva pròpia marca, perquè crec que tinc una visió molt clara i m'agradaria doncs, portar-ho a lloc i que es pugui fer, sí.
1: Ja com a tancament, així una mica diferent. Estava pensant que per moltes persones els nostres referents o quan pensem en moda, doncs ens quedem també precisament, feia poc estrenaven la segona part del Diablo Viste de Prada,
2: sí.
1: O estava també Emily in Paris, on hem pogut veure també desfilades,
2: sí.
1: Què té de real tot això? Les has vist? Que potser no...
2: Emily in Paris no, perquè he vist coses però em fa molt de pal. Però el Diablo Viste Prada 2 sí, i et diria que és... De real, jo diria que poco y menos. O sea,
1: com passa sempre, no? A la ficció és
2: clar,
1: ficció.
2: O sea, és la ficció, però per això està la ficció, per fer-te somiar, però bueno, ja se sap.
1: Doncs amb això ja, Axel, acabem la nostra entrevista. Amb aquesta mirada positiva esperem que aquest estiu puguem conèixer de prop i que tota la ciutadania pugui veure la teva col·lecció, que la puguis compartir. Entenc que, com dèiem, doncs seria una fita molt important i tot just per començar amb empenta la teva carrera professional, ja passar de l'àmbit formatiu a la carrera professional. Amb això et desitgem molta sort i encerts des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels.
2: Moltes gràcies.
1: I seguirem pendents de la teva trajectòria.
2: Gràcies, Estefania.
1: Que vagi tot molt bé.
2: Merci.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 13 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El programa Fem Esports als Barris duplica les places després de l'èxit de participació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant aquest programa Fem Esports als Barris Joves, una iniciativa adreçada als joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa presa per l'Ajuntament fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial el proper dimarts 14 de juliol a les 9 de la nit, en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig enfronta les seleccions d'Espanya i França i l'acte anirà acompanyat de música, DJ i animació a partir de les 8. Protecció Civil manté la prealerta per incendis, tot i la millora de les condicions meteorològiques. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, el PAM Infocat, que continua vigent des del passat 6 de juliol. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició del Dissabte Solidari. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 8:15 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
1: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis, perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
0: Per participar, cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
1: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
0: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
1: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, doncs això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explica Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
1: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi haurà propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat, fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat, és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts llocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
0: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esports als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern. Castelldefels instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es convertirà aquest dimarts al vespre en el punt de trobada dels aficionats al futbol. L'Ajuntament de Castelldefels instal·larà una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol Masculí entre les seleccions d'Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats s'iniciaran una hora abans. A partir de les 8 hi haurà música, DJ i animació per crear un ambient festiu abans de la retransmissió del maig, que decidirà un dels finalistes del Mundial 2026. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, explica com s'ha preparat aquesta cita esportiva oberta a tota la ciutadania.
1: Sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
0: Per garantir que l'esdeveniment es desenvolupi amb normalitat, l'Ajuntament també ha preparat un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local. El sotsinspector de policia local de Castelldefels, Eo Piqué, explica com s'ha organitzat aquest operatiu.
2: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediat ja vam començar el dispositiu, perquè l'Ajuntament va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no?, a la Teresa Claramunt, com ja va passar fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs, ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs, màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment que esperem que sigui de gaudir, això voldria dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
0: Des de la policia local es recomana assistir amb temps suficient per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el sotsinspector Leo Piqué.
2: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi el si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs les veritats que tinguem, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té les seves mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs, es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè, a més, no ho permetrem. Vull dir, ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per, si algú ve amb aquesta intenció, aturar-ho de cop.
0: L'Ajuntament convida la ciutadania a viure aquesta semifinal del Mundial amb un ambient festiu i familiar, compartint una de les cites esportives més destacades de l'any des de la plaça Teresa Claramunt. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, el PAM Infocat, que continua vigent des del passat 6 de juliol. En les darreres hores, el nivell de perill diari d'incendi ha passat des de dalt a baix i el Pla Alfa de la Generalitat s'ha rebaixat del nivell 2 al nivell 1. Tot i això, la direcció del Pla considera que encara no es donen les condicions suficients per desactivar el dispositiu preventiu. La millora també ha permès donar per finalitzat els avisos preventius per contaminació atmosfèrica, tant per l'elevada contaminació d'ozó troposfèric com de partícules en suspensió PM10. Malgrat això, la previsió apunta que les temperatures podrien tornar a augmentar durant els pròxims dies i amb elles el risc d'incendi forestal. La situació d'alerta per risc d'incendi forestal s'ha allargat durant diversos dies i això també ha obligat els serveis d'emergència de Castelldefels a mantenir un dispositiu preventiu permanent. El sotinspector de la policia local ens explica que aquesta acumulació de jornades d'alerta fa que, si es produís un incendi forestal al municipi, els cossos d'emergència enfrontarien la situació després de molts dies de màxima exigència operativa. L'escoltem.
2: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que, tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen, la simultaneïtat. Davant la simultaneïtat no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu ho dius, del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no?
0: Precisament aquesta situació va portar els responsables municipals a celebrar diverses reunions de seguiment i coordinació per avaluar l'evolució del risc. D'aquestes trobades en va sortir la decisió de suspendre l'acte d'encesa de bengales que hi havia de donar tret de sortida a les festes del mar. La mesura es va adoptar aplicant el principi de màxima precaució per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar qualsevol possible focus d'ignició a tocar de la massa forestal. En canvi, el castell de focs artificials es va mantenir perquè dispara a més de 500 metres de les zones boscoses i compta amb un protocol específic de seguretat supervisat per Protecció Civil. Segons ens expliquen els serveis d'emergència, tot i la millora registrada aquests darrers dies, l'estiu continua sent un període especialment delicat i qualsevol episodi de calor intensa pot tornar a incrementar ràpidament el risc d'incendi. En aquest sentit, el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, recorda que els períodes de calor intensa són cada vegada més freqüents i s'allarguen i allarguen la temporada de màxim risc d'incendis forestals. L'escoltem.
2: Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin, no?
0: Per aquest motiu, els serveis d'emergència insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i fan una crida a mantenir totes les mesures de prevenció, especialment a les zones forestals i als espais propers al bosc. A continuació, escoltem els consells preventius davant del risc d'incendi forestal que el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha difós i que Protecció Civil de Castelldefels comparteix amb la ciutadania.
3: Davant del risc d'incendi forestal. No llencis borilles ni llumins, encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Neteja el jardí de vegetació, mantingues la distància de 6 metres entre els arbres i evita que les capçades es toquin entre elles i toquin la façana. Evita activitats de risc que puguin provocar incendis forestals. Si vas al medi natural amb vehicle particular, no aparquis als vorals de camins i carreteres, cal deixar lliures les vies perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència. Si l'incendi arriba a casa teva, refugia't a dins, tanca portes i finestres, tapa qualsevol forat i truca al 112. No et moguis d'on ets si no ho indiquen les autoritats o els serveis d'emergència. En cas de dubte, truca al 112.
0: Les autoritats recorden que la prevenció continua sent la millor eina per protegir l'entorn natural i garantir la seguretat de la ciutadania durant els mesos d'estiu. En cas de detectar una columna de fum o incendi forestal, cal avisar immediatament al telèfon d'emergència 112 i seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència. Protecció Civil insisteix en que la prevenció continua sent la millor eina per evitar nous incendis. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició de Dissabte Solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania que reunirà entitats del municipi per donar a conèixer la seva tasca en l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global i la pau. L'activitat organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat es desenvoluparà entre les 7 de la tarda i 1:15 de la matinada, amb estants informatius, tallers, degustacions i activitats familiars i actuacions musicals. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, ens explica en què consistirà aquesta nova edició del Dissabte Solidari. L'escoltem.
4: Converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor.
0: En aquesta edició hi participaran 9 entitats solidàries de Castelldefels. Al llarg de la tarda oferiran informació sobre els seus projectes, productes d'artesania, degustacions i activitats per donar a conèixer la seva feina. La jornada també inclourà propostes pensades per tots els públics, entre elles un taller familiar de la Fundació Acagua per personalitzar bosses de comerç just i diferents activitats de sensibilització. Així ho destaca el regidor Ramon Amador. L'escoltem.
4: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tots aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: La música també tindrà un paper destacat durant tota la vetllada. A les 7:15 començarà l'espectacle familiar Gaspatxo de Colors del grup Més Tomacat. I a les 9 de la nit actuarà Siscus Carbonell amb un concert de rumba catalana. I a partir de 11:15 la jornada es tancarà amb un concert de versions del grup Fugadors de Alcatraz. El regidor recorda els horaris de la jornada i posa en valor la implicació de totes les entitats participants. L'escoltem.
4: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Siscus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: El dissabte solidari s'ha consolidat al llarg dels anys com un espai de trobada entre les entitats i la ciutadania, amb l'objectiu de visibilitzar els projectes solidaris que es desenvolupen des de Castelldefels i fomentar la participació ciutadana en iniciatives de cooperació i ajuda internacional. Segons ens explica el Ramon Amador, més enllà de les activitats lúdiques, aquesta jornada també té una important funció educativa i de sensibilització. L'escoltem.
4: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
0: L'Ajuntament convida tota la ciutadania a participar en aquesta jornada solidària que combinarà informació, cultura, música i activitats familiars amb l'objectiu de continuar promovent els valors de cooperació, la convivència i la solidaritat. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló Gaudí, al SEM Centre i a la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en les instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. A aquesta xarxa fixa s'hi sumen també 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i de protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, els mòduls de socorrisme i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que, davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria, cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com es sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que s'incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts de cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
5: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
6: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
5: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
6: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
7: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
5: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
6: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
0: Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 13 de juliol a Castelldefels. Fem esports als barris joves, duplica les places després de l'èxit de participació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada als joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa presa per l'Ajuntament fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial el proper dimarts 14 de juliol en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Calaramunt. Protecció Civil manté la prealerta per incendis tot i la millora de les condicions meteorològiques. La situació de risc d'incendi forestal ha millorat lleugerament a Castelldefels, però Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals. Castelldefels celebrarà el pròxim 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cooperació i la solidaritat amb una nova edició del Dissabte Solidari. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Més de 200 establiments de la ciutat se sumen al repte de les banderes verdes. La restauració de Castelldefels es mobilitza per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en aquest àmbit de la sostenibilitat. La nostra ciutat es retroba amb el dissabte solidari. La plaça de l'Església acull aquest dissabte 18 de juliol una nova edició del dissabte solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. Avancen les millores d'accessibilitat a l'entorn de la platja. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat un total de 13 treballs entre el 6 i el 10 de juliol. L'Ajuntament reforça les millores a la via pública amb actuacions d'accessibilitat a la platja. I fins aquí el repàs informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: RadioCastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

Arcels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia i benvinguts a una nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels, que us acompanya cada matí amb l'actualitat de la ciutat. Al control tècnic tenim en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Ens atem una nova setmana aquí a Castelldefels i amb un programa ple d'informació i diferents entrevistes. Després del butlletí informatiu que acabem de fer, ara és el torn de seguida de recuperar i començar una nova edició del Coffee. Avui ens toca amb Som Castelldefels, amb entrevista a la regidora d'Esports i Salut, la Paquita Cruz. Repassarem l'actualitat d'aquestes àrees de l'Ajuntament i a mirada també una mica com ha estat el cap de setmana, ja que teníem les festes del mar i també amb un acte esportiu, amb el Volley Boom, aquest circuit que continua i que ara ja ens acabem de venir d'aquest cap de setmana. Tornaran a estar al setembre un altre cap de setmana i ja serà al final d'aquest aquest circuit que s'ha anat celebrant al llarg de diversos caps de setmana aquí a la ciutat. Des d'Esports, important recordar que demà tindrem una pantalla per viure la semifinal de la Mundial, aquest Espanya-França. El podrem viure en directe a la plaça Teresa Claramunt. I avui ens toca fer repàs de les incidències més destacades de la darrera setmana amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Com és habitual, també sortirem al carrer amb aquest voltant pel comerç per conèixer de prop els establiments i les persones que fan bategar el nostre comerç local. I per acabar amb aquest Així Som de dilluns 13 de juliol, coneixerem el programa de transparència, un programa, una prova pilot en el que l'Ajuntament s'hi ha sumat, ha estat seleccionat, és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en aquesta prova pilot del projecte europeu LOCRIS. En aquest cas parlarem amb l'Assum Grau de l'Ajuntament, que ens explicarà tots els detalls sobre aquesta selecció per part del projecte europeu que ha seleccionat la candidatura de Castelldefels. Doncs molt bé, amb tot això per davant, gràcies per començar el matí amb nosaltres. Poseu-vos còmodes que arrenquem aquest Així Som.

0: Castelldefels Coffee.
1: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'actualitat política municipal del magazín Així Som. Com cada dilluns, és el torn de Som Castelldefels. Avui m'acompanya la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz. Paquita, molt bon dia.
2: Hola, benvinguda. Bon dia. Com estàs?
1: Molt bé. Tornem a reincorporar-nos d'un cap de setmana molt intens. Recordem que ja veníem del Tour de França i ara venim de les Festes del Mar.
2: Sí, sí, el Tour de França va ser una mica estressant, però sobretot per tots els treballadors de la casa. Però bueno, ara aquest cap de setmana venim d'un cap de setmana supercultural. Hem tingut a les Festes del Mar, com saps, a la plaça de les Palmeres, amb el Palm Market, tots els puestos dels comerciants de Castelldefels i els que no són. Després hem tingut el super, que cada any ens sorprèn, que sembla que sigui igual, però no, mai és igual, que és on el desembarcament pirata, que és preciós i cada vegada ve més gent. Jo no ho entenc, algun any tindré que agafar tota la platja, els 5 quilòmetres, perquè és bestial. I després, amb Esports, hem tingut el Voleiboom, que és una competició internacional. Vam estar dissabte, no vam poder estar perquè teníem el desembarcament pirata, però vam estar diumenge a l'entrega de trofeus dels femenins i per la tarda jugava tot el que eren les categories masculines. I la veritat és que l'ambient superxulo, com sempre. Jo crec que cada any hi ha més gent i no sé si és el boca a boca o les xarxes socials, però bueno, estem molt contents de tot el que tenim a Castelldefels els caps de setmana.
1: Mm-hmm. O sigui, és cert, venim de dos caps de setmana, aquest amb el Voleiboom que ens destacava ara mateix i sí, l'anterior amb el Tour de França, per tant, des de l'àrea d'esports, una valoració molt positiva de tot plegat.
2: Bueno, sí, nosaltres som una ciutat d'esdeveniments i estem acostumats, totes les àrees de l'Ajuntament estan acostumats a muntar, desmuntar, fer i desfer, i tenim grans treballadors. Això tinc que felicitar a totes les àrees, sobretot a totes les del Tour que van participar, la secció d'esports, la policia local, protecció civil, els serveis d'emergència, el personal del SAC, els voluntaris. Vam tindre 60 voluntaris, que això és molt fàcil dir-ho, però després estar amb tot el sol que va fer i totes les hores que van estar allà. Bueno, tinc agraïment per tot. També tinc que agrair a la ciutadania el seu comportament, el seu saber estar, tantes hores sota el sol, els talls dels carrers. Tinc que agrair a la ciutadania i la veritat és que la valoració del Tour va ser bueno, espectacular. Hem demostrat una vegada més que Castelldefels és una ciutat esportiva i que organitza esdeveniments millor que cap ciutat.
1: I s'ha aconseguit una projecció internacional
2: bueno, això,
1: impactant.
2: Això impactant, això només amb les imatges que han tret del Tour. La veritat és que les imatges amb l'helicòpter són fantàstiques i amb totes aquestes imatges que han tret de la nostra ciutat, del nostre passeig marítim i de les nostres platges, això és cap al món, és una pel turisme uh-huh. esportiu, per nosaltres és 100% perfecte.
1: Uh-huh. I precisament aquest estiu l'activitat esportiva no s'acaba, l'agenda continua amb moltes coses preparant-se. Comencem pel més proper, perquè demà mateix el futbol torna a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tenim aquesta pantalla gegant que s'instal·larà a la plaça Teresa Claramunt amb motiu de la semifinal del Mundial.
2: Doncs sí, doncs tornem. Nosaltres, sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
1: En aquest sentit, precisament en una estoneta tindrem aquí a Ràdio Castelldefels també la policia local, entrarem més en detall en aquest dispositiu que de ben segur ja estan al tema ultimat. I sobre aquesta fórmula també li volia preguntar, justament ho mencionava, és una fórmula que ja es ve repetint i no només amb selecció masculina sinó amb selecció femenina, és una fórmula que ha funcionat anteriorment. Quina resposta esperen en aquesta ocasió?
2: Bueno, la resposta és molt positiva. Ara he vist a les xarxes que Gavà també ho farà. Vam començar nosaltres i ara avui he vist les xarxes i pensava, ostres, hem anunciat, i no, era l'Ajuntament de Gavà que també posarà una pantalla. Llavors és una cosa molt positiva, és una cosa que demanda la ciutadania. Jo entenc que a molts ciutadans no els hi agradi el futbol, però bueno, és una cosa que la ciutadania ens ho demanda. Sempre que ens veuen pel carrer, la pantalla, posareu pantalla per la final o per la semi? Bueno, per la semi també, o sigui que és una demandada i hi haurà molta gent jove. Hi haurà moltes famílies i bueno, jo crec que això ja queda amb l'ADN de Castelldefels cada vegada que hi hagi alguna semifinal final i no només de futbol, vull dir que això m'agradaria que fos en un altre esport i no només amb el futbol.
1: Perquè com comuniquen també a les xarxes socials, l'esport no només es practica, sinó que també es comparteix, es genera comunitat.
2: Clar, perquè bueno, a nosaltres normalment sociabilitza, l'esport sociabilitza i t'ajuda a fer-ho. Llavors, nosaltres ho fem perquè la gent convisqui, perquè la ciutadania es trobi en un punt de disbauja i alegria i per això ho fem.
1: I amb aquesta mirada que esperem que si Espanya guanya demà, repetim aquesta fórmula amb una nova pantalla per la gran final, òbviament, no?
2: Com no? Ara farem porra demà, espero que guanyem. Si guanyem, pues, bueno, la final ja veurem. A veure si ens toca Argentina, no sé, tindrem que buscar un lloc més gran, perquè aquí tu ja saps que a Castelldefels ja la comunitat argentina és molt gran, i bueno, però bueno, jo crec que ho farem amb respecte, amb convivència, i si ens toca jugar amb Argentina, pues, ho disfrutarem i ho gaudirem tots.
1: I després d'aquest acte que ja tenim a tocar, que ja és demà i l'actualitat d'aquesta setmana, ens toca fer una mica de repàs a l'agenda. Què més està per arribar en l'àmbit esportiu?
2: Pues mira, tenim molts events. Jo vaig dient així, mira, ho llegiré perquè que no m'ho sé de memòria, però tenim el Hockey Beach el 18 de juliol a la platja, tenim un torneig de tenis taula joves, que és Ciutat de Castelldefels, al pavió de Can Roca, el dia 17 i 19 de juliol de 9 a 21, tenim un campionat internacional de jiu-jitsu a l'1 d'agost, en el pavelló de Can Vinader, de 8 a 22, tot el dia, tenim el partit de festa major el 15 d'agost al camp de Canyars a les 7 de la tarda. Amb l'Horta, jugarà la Unió Esportiva Castelldefels i a l'Horta. Tenim el torneig d'ajedrez, escaig. També tenim un campionat d'Espanya de vela ligera el 28 i 29 d'agost. Tenim marxa aquàtica el 19 de setembre. Tenim una velada de boxa el 26 de setembre. I un torneig que acabem la temporada de platja d'Ultimate, que és el frisbee, del 16 al 19 d'octubre. I amb tota aquesta xerrada que t'hi fet, acabarem els esports, que això acaba l'octubre, els esports de platja. Després ja ha començat la temporada i ja tenim tantes entitats que comencem la temporada una altra vegada.
1: Doncs justament li volia preguntar això sobre les entitats, perquè ha mencionat moltíssimes tornejos, activitats al llarg d'aquests mesos de juliol i agost, i entenc que moltes d'aquestes són possibles gràcies a les entitats locals, aquesta col·laboració des de l'àrea d'esports amb elles.
2: Sí, bueno, nosaltres, com tu saps, els equipaments esportius són d'àmbit municipal i nosaltres els cedim gratuïtament a les entitats perquè facin les seves aportacions a la ciutat en mena de promoció de l'esport. Llavors, totes les entitats i ho fan durant tot l'any, fan les seves temporades. Algunes, desgraciadament, no ho poden fer amb edificis municipals o instal·lacions municipals perquè no en tenim. I les fan, per exemple, al Canó Olímpic, que com saps no és nostre, és de la Generalitat. Tenim allà tres entitats que fan allà la seva temporada esportiva, com és el tiramar, el piragüisme i el rem. i les altres pues, intentem donar cabuda a totes, aunque la demanda és infinita i mentre més pavellons i més coses fem, la demanda continuarà sent infinita, però bueno. Les activitats de platja, això és un pla d'abús a demanar permís, perquè nosaltres demanem permís a l'AMB per a les nostres entitats, i és un pla d'ús i funcionem així. I la veritat és que cada vegada hi ha més activitats, més esdeveniments, i estem molt contents.
1: I més iniciatives, perquè hem de parlar també d'aquesta nova edició del Fem Esport als Barris Jove, que arribava a la platja aquest mes de juliol, tot just ha començat.
2: Bueno, això és la joia de la corona. No sé, el programa de Fem Esport als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports i ara pues, vam pensar, ostres, i els joves ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esport als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9-9-Bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent. I la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis perquè s'ha de fer inscripció i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat. L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
1: Clar, és la manera d'avaluar realment l'èxit d'una activitat. En aquest cas és claríssim, 15 places i al final s'ha ampliat a 30 perquè era la demanda.
2: Sí. Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més i evidentment el tècnic no els hi ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
1: Uh-huh. I recordem que aquesta activitat té lloc al llarg d'aquest mes de juliol, tots els dimecres i divendres a la tarda, així que aquesta setmana encara els joves que vulguin es poden apropar. Sí. Ens recordava que és una activitat adreçada a persones entre 16 i 25 anys i també ens parlava del gran èxit del Fem Esport als Barris, o sigui, és que és una iniciativa que ja ve d'un gran projecte que ha funcionat molt bé, amb molt bones dades, un balanç molt positiu que ja feien al juny, quan arribava la cloenda, i que ara enllacen amb aquesta novetat, que també són tot sessions gratuïtes.
2: Sí, he de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris, aquesta és la mare, i ara li aniran sortint fills i hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs mencionava precisament el SEM Centre també aquesta gran necessitat per la ciutadania per incrementar els espais tancats amb aquestes possibilitats de pràctica esportiva i en aquest cas hem de parlar de les licitacions, de com avancen.
2: Doncs mira, el SEM Centre de moment el vam adquirir a l'Ajuntament, l'equip de govern el va adquirir perquè teníem la necessitat de treure les 5.000 persones de la llista d'espera del CEM Can Roca. No teníem possibilitat de construir un nou pavelló, un nou CEM, perquè era inviable. i ens va sorgir l'oportunitat d'adquirir el CTC, l'antic CTC, 18.000 metres quadrats d'equipament, bueno, d'equipaments no, perquè ara l'equipament és pistes de tennis, pistes de pàdel i la casa club, que és la casa central. Però bueno, ens aportava moltes possibilitats per fer moltes més coses que no només una instal·lació deportiva. L'inicial, o sigui, l'objectiu nostre inicial és fer instal·lació esportiva primer de tot. Llavors, hem fet un avantprojecte, que és la reforma de la casa club, que és la casa inicial, aquí es farà una reforma. Després, la segona fase, on estarà la piscina, allà es faran dos plantes més per fer instal·lacions de dirigides i fitness. I la tercera fase, que serà l'última, que no serà, no, igual són 5 o 6 anys, la piscina, que anirà ubicada en un altre lloc del qual no està ara. On estarà ubicada la piscina, està tot molt deteriorat, i ja és una mica perillós, i llavors el que farem, hem aprovat a la Junta de Govern l'enderroc de l'actual piscina, perquè aquesta actuació és necessària principalment per un tema de seguretat. I llavors la ubicació de la piscina nova, com no podia anar allà, el que farem serà enderrocar-la i deixar-ho enderrocat ja per preparar els edificis quan comenci la fase 2. L'avantprojecte ja està, és un avantprojecte superxulo, i ara està en licitació al projecte executiu.
1: Uh-huh. I per les persones que ens estiguin escoltant, parlant de totes aquestes fases, per la tercera sí que ja ens avançava que ja és a llarg termini, estava sí. Parlant de 5-6 anys, entre 5-6 anys, però per la primera fase, quin seria aquest calendari que podem esperar? Quins són els terminis que s'estan plantejant?
2: Jo crec que ara fem la licitació, estem fent el projecte executiu, la licitació de l'enderroc, una vegada estigui feta l'enderroc, jo crec que cap al desembre, gener del 27, es podrien començar, si es liciten les obres i tot va bé, jo crec que per principis d'any que ve es podria començar les obres de la primera fase. Mm-hmm. Jo dic la primera fase perquè és la Casa Club, però la fase anterior a totes ha sigut rehabilitar les pistes perquè la ciutadania les pugui fer servir, tant les de pàdel com les de tennis. Estan treballant professionals, oferint els seus serveis a nanos de Castelldefels que ja feien tennis o pàdel, i quan es va tallar, quan es va comprar i es va tallar l'activitat, ho vam deixar de fer, i ara nosaltres tenim professionals aquí que ho estan donant aquest servei a la ciutadania. Llavors tenim el pàrquing de la zona azul, això ha sigut una prefase, o sigui, abans de la fase 1. I la fase 1 serà aquesta, començar per rehabilitar l'edifici. Quan acabem tot, entre aquestes fases i les obres, jo crec que s'hauria de fer un procés participatiu perquè la ciutadania realment digui què vol que hi hagi allà. S'ha parlat d'un centre de dia de gent gran, s'ha parlat d'una nova escola de dansa perquè la que tenim es queda petita, una escola d'idiomes, una escola de música, a ajuntar tot el que és el centre cultural aquí a Roca de Baix amb tot el que és la instal·lació per darrere i fer un parc i connexionar tota aquesta plaça Neus Català amb tot el que és el SEM Centre. Bueno, jo crec que la ciutadania també podrà fer aportacions i bueno.
1: Són 18.000 metres quadrats que ofereixen moltíssimes possibilitats.
2: Moltíssimes. I ja, com he dit sempre, com ho hem dit a l'equip de govern, això no és un projecte de l'equip de govern, és un projecte de ciutat. Això no acabarem nosaltres que governem ara. Això possiblement passin 10 o 15 anys i els que estiguin governant tindrà que continuar amb aquest projecte. O sigui que això és...
1: Uh-huh. I quin seria el missatge que li agradaria enviar també a aquestes persones que estan a la llista d'espera i que ara també esperen ja amb il·lusió que arribi aquest SEM Centre?
2: Pues mira, jo estic a la llista d'espera, també. Jo quan vaig entrar de regidora el 2023 em vaig posar a la llista d'espera. Jo sé que hi ha gent molt abans que jo. Jo necessito fer esport, per tant, tinc la possibilitat d'anar a un altre gimnàs i bueno, vaig a un altre gimnàs. Jo sé que hi ha gent que no té possibilitat i per això és el Fem Esport als Barris. O sigui, per això estem traient aquestes activitats que són gratuïtes per la ciutadania, perquè no tinc una altra manera de fer-ho. No tinc una altra manera. També vam crear l'abonament de piscina que no hi era. Hem tret 700 persones de l'abonament fitness que s'han fet l'abonament piscina, i aquestes 600 persones és les que estem trucant. Ara estem trucant al setembre del 2021, la llista d'espera, imagina't. O sigui, ara anem per setembre del 2021. I, bueno, a mi ja m'agradaria que poguessin entrar totes, però és una mica inviable. Tenim la instal·lació una mica sobresaturada amb el tope que a l'aforo que tenim marcat com a llei. O sigui que ara, de moment, anem cridant perquè hi ha moltes persones també que es donen de baixa o que no venen i es donen de baixa. Llavors, totes aquestes persones que van sortint de la llista d'usuaris, nosaltres ens dona peu per trucar a la llista d'espera. I anem fent de 50 en 50. També vam obrir els abonaments de piscina i vam també tindre com una llista d'espera perquè també molta gent volia només piscina, sobretot la gent gran que no fa fitness. Llavors, ara ja no tenim llista d'espera a piscina, hem donat més places també, per tant, que bueno, anem jugant. Mm-hmm. I a totes aquestes activitats que tenim a fora al carrer i també activitats de fitness que hem posat al mateix centre, hem posat un contenidor amb molt material i hem posat rutines i fem classes a fora i tot això també ha fet que la gent surti a fora, que la gent també deixi una mica de joc també per bueno, moure la llista d'espera.
1: Doncs amb aquesta mirada positiva el que està per arribar a la ciutat en l'àmbit esportiu, amb aquesta menció de nou d'aquest gran projecte, el Fem Esport als Barris Jove, que ara es dona aquest mes de juliol, i al setembre ens tornarà ja el Fem Esport als Barris en general, no?
2: A l'octubre
1: la tindrem de tornada.
2: Sí, sí.
1: Doncs amb això ja la ciutadania que ens estigui escoltant ja s'ho pot apuntar al calendari amb aquestes opcions de practicar esport a l'aire lliure també, totes aquestes opcions que s'ofereixen des de la seva àrea. Paquita Cruz, regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Carrer de Ràdio Castelldefels.
2: A vosaltres sempre. Gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa de la ciutat. Castelldefels, un municipi més intel·ligent. La ciutat continua avançant en la seva transformació digital amb el desplegament de la plataforma intel·ligent de Castelldefels, un model d'innovació al servei de les persones impulsat amb el suport dels fons Next Generation dins del projecte de plataforma d'intel·ligència turística liderat per Segitur. L'Institut Josep Lluís Sert, Escola Ambaixadora Europea, un curs més. L'Institut de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el pròxim curs 2026-2027. El centre és un dels 31 instituts i escoles catalanes seleccionats per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada per l'Eurocambra per apropar la ciutadania jove al funcionament de les institucions europees. I continuen les activitats de la programació estival de la Biblioplatja. La Biblioplatja Carme Romaní acull durant tot aquest mes de juliol diverses sessions de l'Hora del Medi Ambient adreçades al públic familiar. Paral·lelament, Cal Ganxo oferirà una nova observació astronòmica oberta a la ciutadania el proper 24 de juliol. I fins aquí el repàs a la informació, al context informatiu de la ciutat. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: concret, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu. I jo crec que d'això hem estat tots orgullosos. D'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, com des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs, i amb temperatures que en real, relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
1: Com mencionaves, hi ha activitats molt concorregudes, com és el desembarcament pirata, teníem també el Pal Market, els concerts, el mercat, el propi Mercat del Mar, tot un seguit d'actuacions, el Tardeo, que també mencionaves que es veia a xarxes socials que va ser tot un èxit amb moltíssimes, moltíssimes persones. Com es gestiona la seguretat en esdeveniments d'aquest tipus? Com prepareu un dispositiu especial?
0: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara, doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb dinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles, també comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades doncs, quan ja se fa tard el risc s'incrementa, i jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori. I de robatoris importants, doncs, bueno, avui he escoltat que el company Xesco explicava per xarxes de que havien sostret unes baralles del Pokémon allà amb una parada, no? I tenen un valor econòmic important. Doncs poder que sigui l'únic robatori així important que tenim constància ara mateix. O sigui que en principi el dispositiu ha funcionat i la prova està que no tenim que parlar de cap incident greu ni robatoris tampoc.
1: I fent un repàs també a més dispositius de la setmana passada, justament el dimecres, vivíem moments de preocupació amb un incendi forestal molt a prop, aquí a Gavà. De fet, ciutadania de Castelldefels, que a causa pel tema de la connexió telefònica, doncs rebien també aquest avís, aquesta alerta als telèfons mòbils. Quin paper va tenir la policia local de Castelldefels en el dispositiu de suport que es va engegar?
0: Doncs mira, com no pot ser d'altra forma, nosaltres amb tots els municipis veïns tenim una relació molt fluida a nivell de comunicació i a nivell de col·laboració, vull dir, tenim reunions periòdiques, ens tractem bastant bé, i en el moment que qualsevol municipi té qualsevol circumstància excepcional, vull dir, la resta de municipis, tant nosaltres com ells, actuem i oferim la col·laboració. Va ser curiós perquè el dimarts vam estar parlant aquí de l'últim que vaig dir, me recordo perfectament, sí, que va ser sobretot molta cura amb el foc, estem en una situació límit, i desgraciadament el dimecres a Gavà, doncs, va produir un incendi que va entrar molta violència, va ser a la zona de les Ferreres, va engegar, les condicions són extremes, no ho oblidem, va engegar amb una violència tremenda, va amenaçar bastantes vivendes i aleshores nosaltres d'immediat ja vam oferir el nostre ajut, vam anar cap a Gavà i vam col·laborar del desallotjament d'algunes vivendes d'alguns barris de Gavà, sota el comandament, evidentment, de lo que és la policia municipal de Gavà. Nosaltres vam enviar tres cotxes i vam estar col·laborant sota les seves ordres amb l'allotjament, concretament, del barri de Can Trias, on les flames ja estaven entrant en alguna vivenda, no? I, per sort, va canviar el vent, va marxar el foc cap a l'interior i va estar cremant un dia o dos, però no va ser, per sort, lo agressiu que inicialment se va engegar. I recordo, bueno, doncs, que la col·laboració

0: intermunicipal entre policies és fantàstica, estem en contacte permanent, d'igual forma que si a Castelldefels tenim un fet excepcional, podem comptar amb els veïns que d'immediato, i això ha succeït més vegades, han estat aquí. Nosaltres vam anar a acabar, ho tornarem a fer les vegades que calgui, igual que ells venen aquí.
1: I continuem també amb una prealerta per risc elevat d'incendi forestal. De fet, el passat divendres ja l'Ajuntament reunia els serveis implicats també per reforçar les mesures preventives davant aquest elevat risc d'incendi. Entre les mesures es va haver d'anul·lar aquesta encesa de bengales, l'encesa de les torres de guaita, que s'acostuma a fer anualment amb les festes del mar, i el divendres al vespre doncs aquest acte es va anul·lar, i es van establir també una sèrie de mesures. Es va fer tot un recordatori a la ciutadania de quines són aquestes mesures més que hem de tenir més presents aquests dies, no? Que quines serien, Leo?
0: Doncs mira, degut al que està succeint, doncs, ja no sols a Catalunya, vull dir, ara està a Espanya, no podem oblidar el que ha passat desgraciadament a Almeria, que per ser les nostres condolències de la policia local a la ciutadania d'Almeria del que ha viscut i està vivint, no? Doncs el que no podem és oblidar és tot el tema de evitar riscos, ser conscient d'on estem i tenir molt clar que el perill el tenim a sobre. Fins que les condicions climatològiques no canvien, que no se veu ara cap canvi important, favorable, m'ho vull referir, doncs l'Ajuntament va decidir el divendres doncs, fer una reunió extraordinària per afrontar aquest escenari que estem vivint, que és una mica excepcional, insisteixo, perquè estem amb una càrrega de biomassa als boscos tremenda, brutal, del que es va produir aquesta primavera passada. La vegetació va créixer, la biomassa va créixer, això s'ha assecat, la gestió dels boscos, la veritat és que deixa molt que desitjar, tot i que aquí estem fent les franges i intentem fer el màxim possible, però amb aquesta situació el risc que està l'Ajuntament, en bon criteri, va decidir suspendre algunes activitats, com pot ser, com tu has dit, les bengales de la Torre de Guaita, que és un fet molt, molt xulo, no? Quan s'encenen, que d'alguna forma avisava de que arribaven pirates, té un simbolisme especial per la festa del mar, però evidentment les condicions eren les que eren i s'ha de tenir molta cura. I estem una mica preparats, tant de bon cap dia puc tenir que parlar aquí de cap incendi, i estem tots alertats del que es pugui passar. Però una vegada més, aprofito els vostres micròfons per demanar a la ciutadania, ho faig sempre, puc arribar a ser pesat, de que estem en una situació excepcional de risc d'incendis, és vermella plus màxim, com vulguis dir-li, i hem d'evitar qualsevol cosa, perquè qualsevol fet, una radial, una hormigonera fent materials a una casa al costat del bosc, vull dir, paciència, deixem coses de banda, no passa res, ja arribarà moments diferents, però intentem salvaguardar els nostres boscos, que és un dels béns més preciats que tenim.
1: Mm-hmm. Clar, perquè estem tot just començant aquest mes de juliol, ja veníem de juny, que començàvem amb onades de calor, ara ja estem a la tercera onada de calor, i precisament abans de començar, així fora de micro, Leo, em comentaves que hem de tenir en compte un trio d'aspectes que s'assumen, com són les temperatures, i també m'explicaves la humitat i el vent.
0: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que, tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen la simultaneïtat. Davant la simultaneïtat no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu dius, del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no? Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest dia en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo, i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin, no?
1: Ja per acabar aquesta mirada a tot el que ha succeït durant la darrera setmana, quines altres actuacions destacaries de la setmana?
0: Doncs bueno, a part de tot el que és la festa del mar, que ens suposa un sobreesforç molt important, no hem de perdre de vista que la policia local està oferint el servei de seguretat i de control de trànsit i de control d'ordenances que se'ns demana. No hem tingut coses greus, malauradament ahir per la tarda sí que hem que nombrar, que citar un fet que va succeir en a la platja, que és que va haver una agressió en arma blanca, i amb això vull dir amb tota la cautela, perquè va ser una agressió, diguem, lleu, no va ser una agressió, doncs, una punxada o en risc per la vida, però no podem de perdre de vista que va ser una agressió en arma blanca, i això es preocupa tremendament. L'ús d'arma blanca s'ha incrementat d'una forma desproporcionada i es preocupa a totes les policies. Castell de fets, per sort, fins ara toquem fusta, no hem tingut fets greus, però sí que pensem que Barcelona, per exemple, o tota l'àrea metropolitana està establint protocols de control d'aquestes armes blanques que abans no es veien, i ara n'hi ha molta gent que les porta, i això pot suposar un ús indegut, evidentment, i sobre el risc de les persones. Ens preocupa, aquest tema es preocupa molt.
1: Doncs ara ja sí que hem de posar la mirada als pròxims dies, perquè, de fet, hem estat parlant d'aquest gran dispositiu de les Festes del Mar, i de nou esteu preparant també un dispositiu perquè demà a la tarda Castelldefels tornarà a reunir a moltíssima gent a la plaça Teresa Claramunt amb motiu d'aquesta pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial.
0: Doncs sí, Estefania, això és un non-stop, no?, com se sol dir. Acabem d'una cosa i entrem a una altra. Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediato ja vam començar el dispositiu, perquè l'any també va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no?, a la Teresa Claramunt, com ja va passar fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé, i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment, que esperem que sigui de gaudir, això vol dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer el salvatge pel nostre municipi.
1: Quines recomanacions faríeu des de policia local per viure també l'esport i aquesta comunitat que es crearà demà a la tarda a la plaça Teresa Claramunt de manera segura?
0: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi el si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no?, que és una pantalla molt gran. Aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs els visitants que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té els seus mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions, i sobretot que cap grup, doncs, es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Vull dir, ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
1: I clar, i com ens explicaves, entenc que també ja esteu en aquest supòsit de que demà Espanya guanyi, esperem que sí, i llavors un nou dispositiu per la gran final.
0: Sí, si demà Espanya guanya, doncs evidentment ja saben que hi ha una celebració sense incidents a Castelldefels, la gent gaudirà molt, però que no hi haurà cap incident, i caldrà preparar ja aquesta gran final si se dona aquesta situació, en la qual, doncs, una vegada més, la policia local, juntament amb Mossos d'Esquadra i tots els recursos disponibles, Protecció Civil, SEM, tothom, estarem una vegada més allà per garantir la seguretat del nostre municipi i que la gent pugui gaudir amb garantia i en seguretat d'un dia xulo que pot arribar a ser aquest dia.
1: Perfecte, doncs Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos avui per tot aquest repàs als dispositius que heu ja acabat, com el de Festes del Mar, i els que estan per arribar ara, amb demà aquesta gran pantalla, també tot el que hem comentat d'aquesta importància de la col·laboració entre municipis en el cas d'aquest incendi, que malauradament hi havia la setmana passada a Gavà, i com també des de l'Ajuntament i des de Policia Local, Protecció Civil, es continua treballant en totes les mesures, en aquestes precaucions davant d'aquest gran risc elevat que tenim d'incendis també a la ciutat, o sigui, amb aquest missatge també de precaució i responsabilitat ciutadana. Així que moltes gràcies, Leo Piqué, i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
1: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels